0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
2: Al carrer,
1: al comerç,
3: al lleure,
1: a les oficines,
2: als patis de les escoles,
3: als bars,
1: als hospitals.
3: Si vols que el català se senti,
1: parla'l.
4: Tria'l.
3: Reclama'l.
4: Activa per la llengua.
1: És urgent. Fes-ho ara.
4: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
3: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
7: Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 4 73 30.

Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No passaran! No passaran!

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
0: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
6: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a espluguesfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: jo li penso que li agrada, perquè n'hi ha que se'l fan que no es tapen res, o es tapen un, però es fan tot el braç.
1: Ah, amiga.
0: Llavors ja és una altra cosa que jo també penso, bueno, ja veurem amb què passa molts
1: ja
0: anys,
1: trobaràs,
0: jo,
1: no?
0: Que sí, ja t'hi trobaràs.
2: Bueno, nosaltres ho sabem perquè ens hi venen, nosaltres eliminem tatuatges per fer-se un cover, eliminem covers que s'han fet i surt el de sota,
1: sí.
2: I quan algú... I quan algú es fa com, com el que diu, un blackout, que se'l tatua tot de negre i s'empenedeix també del de negre, jo treure'l pues, serà una miqueta més llarg i sortirà el de sota, segurament,
1: surten.
2: Durant un temps, i treurem el de sota.
3: La pell té memòria, sí, ja no, ho diem.
0: Surten.
1: Mare meva.
0: I el meu...
2: Sí, sí, surten.
1: Per
2: sí,
1: la gent que ens estigui escoltant, Víctor, quin pressupost ha de guardar algú que es vulgui treure un tatuatge? Depèn de la mida del tatuatge, això m'ho imagino, però posem un tatuatge de pam i la gent després que faci especulacions de quants pams té tatuats.
2: Mira, normalment un tatuatge, una mida mitjana que li diem nosaltres, una talla M, que potser seria com un pam, ¿vale? Nosaltres ho fem de dues maneres, o fem per sessions, o el que fem normalment és el preu del tot sencer, i normalment això es paga per mesos, ¿vale? Llavors calcula que serien aproximadament uns 80 euros durant un any i mig cada mes.
1: D'acord, any i mig, 80 euros al mes, eh?
2: Sí.
1: Núria, apunta.
3: Val. No, a veure, això et surt per uns 700 o així.
1: Uh-huh.
3: A veure, una altra cosa, eh? I acabo molt ràpid, però la derivada també que s'ha de tenir en compte a l'hora de treure un tatuatge és si hi ha color. Això ho dic perquè jo, la meva flor de ginesta, a part del contorn negre, estava pigmentat també amb coloret rosa, groc...
1: És més difícil treure amb color?
3: Sí.
1: Víctor.
2: Bueno, té una cosa, que és que el blanc no es pot treure.
1: Clar.
2: El blanc és l'únic color que per
3: no
2: definició...
3: Llegeix.
2: Ah. Bueno, clar, la llum rebota.
3: No, perdona,
1: la llum rebota.
3: Quan et vols treure els pèls de les cames amb làser,
1: si tens el pèl claret,
3: el pèl d'una cana ja no el treus, perquè el làser ja no el llegeix.
1: Ah, amiga.
3: Tu has de treure tinta. Blanc, un làser considera que no és tinta.
1: No ho pilla.
0: Quantes vegades heu vist tatuatges blancs? Mai.
3: No, però per exemple, la meva rosa és groga i li costa.
0: Ja, però és groga.
1: Però mira, espera, el Víctor. A veure, el Víctor, que està especialitzat.
0: Mireu-ho pel carrer.
1: Noies, va, que això no és un...
2: Saps per què n'hi ha molts? Perquè tatuatges només blancs n'hi ha molt pocs. Tatuatges amb un detall blanc o amb un color que té el blanc barrejat,
0: però vull dir que és poca.
2: Encara així...
0: És una cosa petita blanca que pot ser-hi, però no...
2: I que si es queda això, és un color molt semblant a la pell.
0: Exactament, per tant
1: si no aconseguim treure el blanc, no passa res, no és un drama, i el tatuatge en general marxa. Víctor de Cuadras, director a Espanya de Rai Studio, centres especialitzats en l'eliminació de tatuatges, gràcies per ser part de la solució, i calla que no t'enviï la Núria i potser vingui donada de la mà de mi. Una abraçada.
2: L'esperarem, una abraçada.
1: Fins ara, Víctor. Adéu. Va, les vostres preguntes al 93207474. L'Helena de Matadepera. Bon dia, Helena.
4: Hola, bon dia.
1: Quina pregunta tens?
4: Mira, jo volia preguntar que fa uns 15 o 16 anys em vaig tatuar els ulls, o sigui, la ratlleta dels ulls. Em vaig fer les celles, molt bé, però la dels ulls, amb les crostetes que es fan, va caure.
1: Ah.
4: I, bueno, m'ho van fer dues vegades i no em quedava. I llavors, al cap de... Ara fa 7 anys, m'ho vaig tornar a fer i em va passar el mateix. O sigui, em surt la ratlleta ben bufona i quan es fan com unes crostetes...
1: I després
4: quan
1: marxa.
4: Quan van caient les crostetes, va desapareixent. Volia saber si és problema de la meva pell, però que les celles me les van fer i em va anar molt bé.
1: Això estem parlant, ja no estem parlant de tatuatge, sinó que estem parlant de micropigmentació. Una persona de 70 anys que s'ha fet aquest procediment dues vegades. Fem una cosa, com que ara no tenim la resposta amb la Joana Catot, Helena, em guardo la pregunta, te la poso també en guaret i ara et busco una professional que et pugui respondre, d'acord?
4: Em responeu per la ràdio.
1: Et responem per la ràdio.
4: Molt bé.
1: Fins ara, bonica. Adéu. Va, una pausa i ara tornem. Per què hi ha tatuatges que no agafen, en aquest cas, micropigmentacions?
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya.

0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Tatuatge ara estiu, queda amb mi, sol i lluna pintats al pit, tatuatge...
2: 11 minutets i seran les dues del migdia. L'Helena, que ens ha fet una pregunta des de Mata de Pere, diu, ostres, s'ha tatuat la ratlla dels ulls dues vegades? Estem parlant de micropigmentació, però li acaba marxant. És normal, a les celles li va funcionar. Doncs nosaltres, com sempre, estem a la vostra disposició, hem buscat la professional que li pot respondre a l'Helena. Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic. Molt bon dia, Isa.
3: Hola, molt bon dia.
2: Isa, escolta'm, ja et dic d'entrada que un dia farem un especial tatuatge paramèdic, però d'entrada, què li podem dir a aquesta oient, a l'Helena de Mata de Pere, que ens diu que li han fet la micropigmentació de la ratlla dels ulls i li ha acabat marxant després de que caigui la crosteta?
3: Doncs, bueno, s'hauria de veure realment la qualitat de la pell. Sí que és veritat que la ratlla dels ulls és una zona que la pell té una complexió lleugerament diferent a altres parts del cos, i si sobretot és un eyeliner que igual s'ha pogut fer arrel de pestanyes, la zona on creixen les pestanyes té més dificultat en incorporar el color. Però de totes maneres, en general, fent dues sessions el color s'acaba aconseguint.
2: Per tant, igual potser hauria de canviar de lloc de fer micropigmentació, Isa?
3: Bueno, podria provar un altre lloc. Podria provar, perquè al final una cosa és la pell i l'altra cosa és la mà aplicadora.
2: I en tot cas, descartar la idea de faré la ratlleta més gruixuda perquè quedi, oi?
3: Bueno, la ratlleta més gruixuda és que això és molt personal i ha d'anar molt acorde al que tu estiguis buscant. Amb la qual, clar, ha de ser més gruixuda si tu vols que sigui més gruixuda, no perquè es vegi com a tal.
2: Entenc. Isa, escolta'm, tu fas tatuatge paramèdic, per qui ens estigui escoltant, què és això del tatuatge paramèdic? Fes-nos en 5 cèntims.
3: Doncs mira, el tatuatge paramèdic és un tatuatge que no té un objectiu artístic com a tal, sinó que té un objectiu reconstructiu, integratiu o sanador en casos on la pell hagi quedat marcada per algun tipus d'operació o accident. Per tant, és un tipus de tatuatge que no vol ser vist, que no vol cridar l'atenció.
2: Oh, m'encanta això de tatuatge que no vol ser vist. És just a la banda contrària del que parlàvem ara amb la Joana Catot. Doncs Isa Cercós, experta en tatuatge paramèdic, la podeu trobar a Instagram, Isa Cercós. Isa, et convido a venir un altre dia i parlem abastament de tota aquesta teràpia que es pot fer a través del tatuatge pretesament invisible, com per exemple reconstrucció de l'aureola mamària, cremades, aquestes celles desaparegudes i altres tipus de micropigmentació. Una abraçada, Isa.
3: Una abraçada, moltes gràcies.
2: Fins ara. Adéu. 9 minutets i seran les dues del migdia. El 677-38-77-19, què ens diuen?
4: Doncs mira, d'entrada el Pau, que té 20 anys, reivindica els oients que estan des del primer dia, també. Abans hem fet el comentari dels oients nous que s'incorporen, doncs també vol que reivindiquem els que ens segueixen des de la primera temporada. Reivindicat, Pau. Diu, per cert, una amiga meva es va tatuar amb les seves amigues un quinto de la famosa marca de cervesa catalana. Diu, és molt xulo, però el té molt a prop del braç i es vol dedicar a l'educació infantil. Per tant,
2: què li diries?
5: Bueno, que té molt mal gust.
2: Oi, Joana, per favor.
5: I el tatuatge també és una mica això. O sigui, que a veure, si tu t'equivoques i no sé què, doncs mira, atenta a les conseqüències, que si et cases amb un que no t'agrada també et passarà.
6: I si, com a veure, casa... i no sé si el tatuatge té edat, perquè jo tinc un amic que té, per exemple, un Mickey, un Goofy, un Doraemon... Clar... Ara, que ja estem a punt de tocar els 40, segueix amb el Mickey i el Goofy i dius, nano...
2: Home, clar, perquè els té tatuats, filla meva.
6: Però vaja,
5: endavant.
2: Mira, quin consell li donaries a la gent abans de fer-se un tatuatge? Pensar-se molt bé el tema, la foto, la imatge, perdó,
5: no cal,
2: la
5: vida. Jo diria més, mireu la higiene, mireu qui se'l fa i després feu-t'ho. Si us equivoqueu, ja el traurem o taparem o farem alguna cosa o altra. Ja està.
2: El 677-38-77-19. Fran, t'he deixat amb la boca oberta perquè
4: no,
2: volies dir alguna cosa.
4: Simplement que el Dani té 56 anys, no porta cap tatuatge i aquest estiu li han entrat papallones de fer-se algun. I quan acabi el bon temps, pel novembre, com ens va dir Francesc Mauri, no? Se'n farà un. Però el Paco afegeix una variable que és no em porto cap perquè tinc pànic a les agulles.
2: Això és una altra. T'ha vingut molta gent a tatuar amb pànic a les agulles?
5: Sí, però no sé si ho dic, però ho dic. Ara hi ha anestèsies boníssimes. O sigui, s'ha acabat el que no el faig perquè em fa mal. No,
2: no hi ha excuses.
5: No hi ha excusa. L'altra cosa és que un gran tatu a tota una esquena, evidentment, les anestèsies és poca cosa. Perquè, clar, si fas 5 hores de tatuatge no te dura.
2: No dura sempre.
5: Però una hora i mitja o dues,
2: les ben aguanta,
5: adormit, olé. O sigui, ara ja és... bueno, si no vols patir, no pateixis.
2: Va, Joana, ara et veuré patir a tu, perquè val a dir que el món del tatuatge ha deixat els últims anys notícies impactants, Fran.
4: Sí, perquè s'ha creat un nou gènere, que és el de la gent que es tatua cares de personatges populars del món de l'esport o la política. Per exemple, ja ho sabeu, el futbolista del Real Madrid, Marc Cucurella, va dir que si Espanya guanyava el Mundial, què faria? Es tatuaria la cara del seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Això, t'hi has trobat alguna vegada algun tatuatge d'aquests per apostes?
5: Et negues? No, per apostes no, les cares. No m'agraden
2: gens. No t'agraden les cares?
5: És que ho trobo... I la majoria queden...
4: Sí, embotides, no, allà a la pell.
6: Abans una esvàstica que una cara.
5: No, va, això mai, això mai.
6: És que les has tatuat?
5: Això mai, això mai, això mai.
4: Us he de dir que Marc Cucurella, efectivament, ho va fer.
7: Las promesas están para cumplirlas, claro. Así que la cara de Luis de la Fuente ya forma parte del brazo de Marc Cucurella.
2: Luis de la Fuente,
7: ha tardado apenas una semana.
4: El braç, tu no et tatuaries, Núria, la cara de l'Hisenda Carot, al braç? No cal que preguntis, no cal que
6: responguis. No, però
4: que
6: és veritat que cap cara en general.
2: Messi ni els teus fills,
4: Doncs mira, dono idees.
6: A mi no m'agrada.
4: Dono idees. El juny del 2020, un jove valencià es va tatuar, atenció, la cara... Ara us sonarà el nom del que va ser director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, que no és un altre que Fernando Simón. Aquí teniu.
8: Quería tener plasmado la situación como ha pasado esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón. Ha sido el símbolo de este confinamiento.
4: Fantàstic, eh?
2: A veure, tatuar-te un fill encara, però tatuar-te Fernando Simón...
5: Val més que no us digui el que penso.
2: No, digue-ho.
5: No, a veure, denota els tatuatges també és molt important, perquè denota com és la persona. Jo quan veig els tatuatges que porta, hi ha una mica, igual que quan va vestit, o si el veus net, o tot, ja denota una mica el comportament que té a la vida. Però quan ja porten aquestes coses, bueno, jo és que ja no sé ni si és un tatuatge, jo m'ho miro perquè ha servit de la neta i dic, però de veritat...
4: Doncs et dic una cosa, Joana. Doncs el 2018 va haver-hi un noi a Astúries, a veure què et sembla, que es va tatuar al braç la cara de l'expresident espanyol Mariano Rajoy.
9: Aquí el amigo René se ha tatuado a nuestro expresidente. ¿Qué te pasó por la cabeza?
10: Queríamos tatuar al rey, pero el rey era en 24 meses.
4: Sí, fixa't, els volia tatuar al rei, però eren 24 hores.
2: 24, papa, pensant, no tinc tanta passió.
4: Aquest Rajoy, però és que el mateix any, un català es va tatuar la cara de Carles Puigdemont. Però, on? Al cul.
11: No. Me llamo... Y me ha dado al Puigdemont en el culo.
12: Porque tú no eres independentista, ¿no?
11: No, soy independentista, no. Para nada.
13: Cuando me comentan que quieren hacer este tatuaje de Puigdemont en el culo, mi primera reacción fue pensar que era una locura, que no se iba a hacer. Pero al final parece que sí. Mola, mola el tatuaje.
11: Mola, mola. Sí, sí, tiene la cara para tatuar.
4: Tiene la cara para tatuar.
2: Para tatuar. Joana, ara en teia un oient que es tatuarà quan arribi el bon temps. Quina és la millor època de l'any per fer-se un tatuatge?
5: Mira, depèn. La millor és cap a l'hivern, que ja no vagis a la platja. O sigui, el que no pots anar és que et toqui el sol durant els primers 15 dies i després en protector solar. Jo aquest estiu no sé què ha passat, que he tatuat força a l'agost. Però clar, tatuo aquí els cambrers, a dones que fan les neteges d'hotels, o el que no ha pogut anar de vacances i diu que s'ho farà o anirà a l'octubre o no sé quan, i m'ha anat bé. Vull dir que també depèn de tu.
2: Clar, si no t'ha de tocar el sol, fes-ho quan vulguis.
5: Exacte. Clar, no es pot dir, no, fes-ho quan vulguis i ja està.
2: I quina és la part on la gent s'acostuma a tatuar més? Allò que dius, uah, és que aquí, últimament...
5: Els braços és on te demanen més, que suposo que és perquè es veu. Nosaltres potser ens va més bé a l'esquena, perquè ens apoyem amb els dos colzes i allà, allò és una gozada. Però en faig a tot arreu.
6: I quina moda, perquè és veritat que jo no sé si, per exemple, les lletres xineses, tinc la seva percepció que estan molt passadetes ja, a nivell de món tatuatge.
5: Sí, 10 anys o 15.
6: Val, vull dir, doncs ara què seria la lletra xinesa del 2026, per entendre'ns? La flor de lotus, per exemple?
5: No. Ja no, ha passat,
6: també ha passat. Veus? És que tot són modes, eh?
5: Sí. Ara no es fem masses, ara continuem fent noms petits, que això els hi agrada molt, cosetes petitones absurdes, que són boniques, acabades de fer.
2: Motius, no? Motius petitonets.
5: Sí, que un capto. Una planxa, no saps ni per què se la fan, però se la fan.
2: Una onada.
5: Sí, exactament, que bueno, que anem a nedar.
6: La onada està de moda, encara?
2: És una hater, la Joana?
5: Sí, però jo els dic sempre, com venen i em diuen, però és que m'encanta això, però no té significat. Dic, vols? Vols que te'l digui? Vols que te'l digui en un moment? Doncs mira, això significa, papam, a tot pots trobar el significat. O sigui, el dibuix que t'agradi, vols que te'l dongui, i apa, va.
2: Està molt bé, perquè la Joana li treu el misticisme, que tu et fa il·lusió fer-te un tatuatge, fes-te'l, i a més, avui en dia tenim tècniques que faciliten, que ens el traiem. Per cert, el Nil m'ha fet els càlculs, tu has dit 700, segons els càlculs del Nil, que crec que són els correctes. 1.440 euros, eh?
6: Ah, va!
2: Endavant.
6: Molt bé, doncs, el dir-me any i mig, clar, però el dir-me any i mig li he restat els...
2: Jo crec que val la pena, eh? Vull dir, per treure't un tatuatge amb les hores que inverteixen i tot el personal mèdic i, a més de tota la tecnologia. Fran, va, marxem amb els últims missatges que ens diuen.
4: Doncs mira, la Sílvia diu que no li agraden els tatuatges perquè li recorden els famosos legionarios. I la Glòria diu, jo tinc la pell atòpica i, a més, al·lèrgia als metalls. Això pot ser tòxic, en el meu cas? Doncs...
5: Podria ser perillós. Jo, com m'ha vingut algun que m'ho diu, dic, bueno, fem una cosa, fet tot un munt de patidor...
2: A veure què passa.
5: Em respondré, Silvia, home, a veure, he fet a gent que té psoriasis, que ja sé que no es pot tatuar, però, pobra gent, em diuen, home, ja que porto la psoriasis, deixa'm fer-me un tatuatge d'una vegada, ja que té per tu aquesta merda.
2: Prova-ho en una pell, en un trosset de pell, i si funciona...
5: Un lloc hasta que no es vegi, si li cura bé, doncs ja està.
2: Joana Catot, dissenyadora gràfica, tatuadora i viatgera per la recerca del tatuatge i un personatge que l'hauríem de fitxar aquí a les tertúlies. Joana, gràcies, una abraçada. Adeu. Núria Casas, ens sentim la setmana que ve.
6: Molt bé, un petonet.
2: Fran Domènech, tornem demà.
4: A veure, demà què fem?
2: Fins que se'ns acabin les respostes, trobarem la solució a fer el millor cafè a casa. Oh.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les tempestes de dimecres han tornat a posar en evidència les mancances de la xarxa de Rodalies. Han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona. És molt a prop d'on el juliol passat es va obrir un esvoranc de grans dimensions que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Reparar els dos forats nous no va ser fàcil ni ràpid i els viatgers en van tornar a patir les conseqüències. Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda. L'episodi de tempestes també va afectar la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que va estar tallada fins a primera hora de la tarda entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions. En format breu, el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris del

0: tira endavant. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les Criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Els Mossos d'Esquadra busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a l'establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007. Esports, el Barça d'en Vol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la seva segona victòria consecutiva a la Champions d'en Vol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres fa un any que aquest equip, el Barça d'en Vol, no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll. I la Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
1: Fins aquí les notícies.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Mare, literalment.
2: Poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
3: Som pura cafeïna.
5: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de
2: Catalunya. Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
5: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
2: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
2: Divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
6: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
2: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: És una promo ni a veure.
2: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Ja hi tornem a ser.
11: Onzena temporada del Tot Costa.
12: Por qué? Por qué?
10: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
11: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si són muy simpáticos. No sé...
2: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
14: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
13: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
15: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
13: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
16: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
13: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
17: Com veig,

0: Ara ens agafa un atac de riure tots, oi?
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Quan l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
1: Avui, a partir de 3:15 del vespre, Espanyol Elx.
3: Penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè...
1: Els de Manolo González acumulen 3 derrotes a la Lliga i necessiten millorar.
3: No m'ha estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
2: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
1: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
4: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
5: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
6: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
5: Sí.
1: 18a temporada.
7: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
1: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.

0: Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Avui tampoc estàs bé de temperatura.
2: No estic mai bé de temperatura.
1: Sempre,
2: aquí,
1: hi, sempre hi ha polèmica aquí amb la calor.
3: Ja l'he parat.
1: Però tu, Roger, tens fred?
3: No, estic perfecte.
1: Sí, al final només són la Juliana i la... Bueno, només. És veritat que hi ha més gent que es queixa per la Marta i la Juliana.
2: Tu ets com en Cuní. Saps que amb en Josep Cuní...
1: Bona lògica, no?, en principi.
2: En Josep Cuní hi havia aquesta rumorologia que crec que és una cosa contrastada ja i confirmada,
1: sí, tenia els platós molt freds.
2: Que semblava al Pol Sud, allò.
1: Però a la tele sobretot té molt sentit perquè si sues es pot veure.
2: Mm. No, qui més suava
4: molt?
2: Hi ha
4: els focus, en Joel Díaz sua moltíssim.
1: Els focus fan, no t'ho imagines, i fan molta calor. Mm. Jo tenia darrere un video wall i deies, l'esquena és com si tingués el sol aquí darrere.
4: Clar, però aquí no hi ha cap focus.
1: No, a mi, qui m'il·lumines tu?
4: Ets un romàntic, i vull que segueixi sent així molts anys.
1: Ho intentaré.
3: Això no es perd, eh? Això va més.
1: Tu creus que no?
3: Amb els anys.
1: No és veritat,
3: Sí, perquè jo era zero i ara ho soc una mica. Per tant, estic notant que...
1: I amb què tu notes que ets més romàntic?
4: Home, estàs més carinyós tu últimament, els últims anys.
1: No, el somriure que tens quan arribes a la redacció, jo no te l'havia vist abans, eh? Això també és veritat. Arriba amb un somriure, cada dia.
4: Home, ara...
1: Com a mínim els últims quatre.
4: Ara és perquè està molt il·lusionat.
2: Oh, és veritat.
1: Però ja es pot...
4: Bueno, hi ha una il·lusió nova des d'avui al migdia.
2: Ah, és...
3: No, què dius? No és al migdia. Des de les 5?
1: Des de les 5 de la tarda?
2: Sí. Qui és? Fa una horeta que ho estem cultivant.
3: Com una...
2: Però sembla que es podrien casar i que la cosa podria anar més.
3: S'ha obert una finestra que no sé si dona a l'amor o a la misèria, no se'm donarà.
4: Però hi ha molta llum.
1: El ventall és aquest, eh? Amor o misèria?
3: Sí. Va. I hi ha esperança, perquè com que no sé què hi ha a l'altre cantó...
4: Perquè ja és una noia amb nòvio, això ja.
1: Quan el ventall és amor o misèria...
4: No, un altre cop.
2: No, té una relació oberta.
3: Exacte.
2: I tu t'hi vols ficar?
1: Però a les 5 de la tarda, però si fa una hora...
4: No, però la relació ja la tenien oberta d'abans, eh?
1: No, ja m'imagino.
2: L'han obert
3: fa
2: una hora.
3: És la finestra el que hem obert fa una hora.
1: És que és algú de la ràdio.
4: Existeix internet, Francesc, benvingut al segle XXI, hi ha coses que passen online.
1: Ah, o sigui, ha estat un tema de...
4: Està passant en línia.
2: Però t'agradava de fa temps aquesta persona? Sí, Marta.
3: La tenia vista, diguéssim, aquesta persona.
1: I què ha canviat?
2: Està embarassada?
4: No està embarassada, no, tot i que en Roger alguna vegada ha tingut fetitge amb aquest tema.
1: Què pensaves, Marta?
2: Doncs amb una persona que està a punt de parir i que en Roger li agrada.
4: Ah, ja sé què dieu, l'Anna.
3: Sí, digues el cognom i el DNI, si vols, i que em truqui i em foti una denúncia, de pas.
1: No, però no és.
4: L'Anna li agradaries, eh? A més, l'Anna és molt oient. I això també és el teu patró, vull dir que t'ho encaixa.
1: Perfecte, així segur que no se n'assabenta. Perfecte. O sigui, sí.
3: Bueno, és que a mi m'agrada força gent. El tema és que llavors jo els agradi a elles.
4: Home, tu també agrades molt, Roger.
1: Sí.
4: I t'agrada agradar.
3: Sí, i a vegades ho noto, que agrado, però el tema és...
2: Ets qui agrada més d'aquesta taula, no, d'aquest estudi.
4: Ah, sí,
1: per tant, no és la persona de la que vam parlar ahir fora d'antena.
3: Aviam.
4: No.
3: No em facis això ara perquè...
1: No, aquesta persona. No.
4: Aquesta persona és... Tu tens ganes també, Roger, per altra banda, d'experimentar amb coses noves.
1: No, però així... hem dit que no entrarem. Hem dit que no entrarem.
3: No, per exemple...
1: No entrarem. No entrarem.
3: No, gràcies, no entrarem,
1: perquè ja hem de respectar aquí certs,
4: hem de començar el que no surti perquè històries. Tenim moltes coses avui a explicar i perquè veig que se'ns està descontrolant aquesta
1: abraçada. Sí, hem estat a punt de vessar-la ara.
3: Sí.
1: Perquè si obrim aquesta aixeta... La pantanà de tous.
3: Sí. Aigua fins als turmells.
1: Vinga, doncs arriba el que no surti d'aquí, va.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: quart de set. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Pot ser que avui estiguis especialment content?
0: Jo estic molt content i crec que tu també estàs molt contenta i la Marta també la veig molt contenta.
1: Sí,
2: sí que estem avui així
1: amb el content junt.
2: Amb el content pujat.
1: Amb el content pujat. Mm-hmm. En Roger té sentit especialment perquè té una nova il·lusió recent encetada. No? De fa
0: una horeta, més o menys.
1: I com esteu?
0: Doncs, de moment està...
1: Com us va?
0: Ens està anant molt bé, però, clar, està molt recent i mai millor dit, perquè és que el primer missatge és de les 4:45.
1: Sí que és molt nou tot.
2: Qui ha obert aquí?
0: He obert jo perquè...
1: Per un gest d'ella, previ.
0: Per un gest d'ella a la vida real, diguéssim. I jo he respost per la vida digital.
2: Molt bé. Mm. És intel·ligent, troba, aquest moviment és intel·ligent.
1: És que la vida real i la vida d'internet es va creuant.
2: Sí.
0: Bueno,
1: i en Roger és expert també en aquest tema.
0: Exacte, portar d'una cosa a l'altra.
2: Ella al final és el fundador d'adolescents.cat.
1: No ho hem d'oblidar mai.
2: Pioners.
1: La primera web juvenil en català íntegrament, i et diré, anant bé l'última. Perquè no
0: sí,
1: n'hi ha hagut cap més encara.
0: Pas que anem.
1: No és tant culpa del català que s'estigui acabant, sinó més culpa de les webs.
0: Les webs, és que no, ja existeixen les webs.
1: Sí. També és una pena.
2: I la d'InManagement segueix sense funcionar, no? Deixa'm mirar, deixa'm revisar si han sigut alguns dies.
1: Segueix semblant amb l'entrada del Shane.
0: InManagement, l'agència...
1: És un nivell de cutrada
0: de la Dulceida, que estan en obres a la web.
2: Amb el comptador encara 00 dies, 00 hores, 00 minuts, 00 segons, però aquí no passa res.
1: Ah, la Dulceida, que per cert, després d'aquest gran casament que va tenir a S'Agaró, està ara gravant La Gran Cita. Nosaltres ahir ho vam explicar aquí al programa, estan Arbúcies. Nosaltres vam comentar també que probablement avui al vespre hi aniríem, visitaríem el rodatge.
2: I què ha passat?
1: Doncs que això no serà possible, Marta.
0: Al final hi ha hagut un tema de...
1: Hem estat censurats pel propi senyor Trescà. No és la primera vegada que passa i molt em temo que no serà l'última. Resulta que el senyor Trescà ara està tan i tan enfadat perquè vam dir on es feia aquest rodatge.
2: Però si ho sabia tothom, no?
1: Tapa els teus concursants! No fotis cartells amb aquest grafisme fastigós i lletgíssim de La Gran Cita que has fotut!
0: És veritat que tot Arbúcies estava ple de cartells com indicant...
1: Catalunya és un poble, germà!
2: Però aleshores... És una rabieta, no?
1: És una rabieta.
0: És a dir...
1: També hi ha aquí un tema que també passa paral·lelament, que és que jo no me n'en recordava i no tinc cotxe perquè el tinc al mecànic, a l'Àlex.
0: Hi ha un tema pressupostari, també, és a dir...
1: I hem demanat un taxi i no encaixa.
0: Si tu demà et plantes allà... Perdona, avui al vespre et plantes allà, no et tancaran les portes i et quedaràs...
1: Ah,
0: llavors...
1: Però hi haurà males cares, Marta.
2: No, però no estan tan enfadats com per tancar-nos les portes.
0: Sí, realment, no ens posen facilitats, o no li posen a la Juliana, facilitats per arribar-hi.
1: Dic, escolta'm una cosa, no tinc cotxe, podem trobar, jo crec, la manera de gestionar-ho. Resulta que no s'ha trobat aquesta manera, doncs no passa res.
0: Última hora també, jo ho entenc.
1: Et confites al programa, jo no hi penso anar mai.
0: No,
1: i no només això, sinó que li faré boicot actiu, no el miraré ni com a usuària, ni permetré que ningú de la meva família ni dels meus éssers estimats el consumeixi, i aquí al programa, ja us aviso, no el comentarem.
0: No, tu no el
1: comentaràs.
0: I demano,
1: sisplau, a l'Oientat...
2: A mi no pots dir que ets a fake, no?
1: I demano a l'Oientat també, sisplau, que foti el favor i no es posi la segona temporada de La Gran Cita. Només em sap greu per Antonio.
2: Això sí que sembla una rabieta.
1: No, és molt més grossa la meva que la seva. I més grossa que pot ser. Vull dir que molt de compte, senyor Trescat.
0: Si això ho arregleu d'aquí dos dies, si sempre esteu igual.
1: Jo espero que el senyor Trescat m'escrigui un WhatsApp de disculpa. I espero que em permeti anar al tant rodatges de La Gran Cita com a mi em vingui de gust i que Antonio em faci una abraçada, que fa moltíssim que no el veig.
0: Que passarà exactament.
2: Crec que es diu rebequeria, per tant, corregeixo.
0: Exacte. Això no estava previst.
1: No.
0: Podeu comprovar. Vaig a mirar...
1: És una última hora, ho acabo de descobrir jo també.
0: Bueno, sí, se t'ha informat fa poc. Bé, us haig de comunicar que ara farem un petit viatge, perquè així ens ho reclama l'actualitat i també l'audiència.
2: És que és el teu dia, avui.
1: Per això estàs tan content, no pel nou amor, és això.
2: Era pel programa.
0: Sí, i perquè ens anem fins al Marroc. Va, sisplau, allà hi tenim una parella de perfectes d'aquest programa, que són en Miqui Núñez i la Sara Roy. Un viatge que la veritat no ens agafa per sorpresa, perquè el mateix Miqui ens ho avançava la setmana passada a la presentació de la nova temporada de 3CAT.
1: Abans en Miqui m'ha dit que a més tenia una exclusiva per en Roger.
3: Roger, on me'n vaig uns dies.
0: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
1: Comença per la lletra M.
3: Comença per la lletra M i acaben a rock. I vaig amb la Sara,
0: d'acord? Sí, és el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
1: Podem venir?
3: Veniu, si voleu. Però aquest cop anem a entrenar, o sigui, me'n vaig a fer jo, o sigui, anem a fer cotxe.
1: T'has aficionat molt això dels cotxes per allà.
3: Sí, sóc un goril·la, la veritat.
1: Molt?
3: Sí, molt goril·la, molt fife, tot, sí.
0: I a la Sara ja li funciona això del cotxe?
3: Sí, li fa il·lusió, ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
0: No, jo estaré molt pendent, però la tarea a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
3: Ben fet. A veure si hi ha algú que t'escriu.
1: Crec que hem de demanar disculpes a l'audiència primer de tot per les nostres reaccions en aquests
0: crits. Els vostres crits, en el moment que veu saber
1: lloques.
0: Que la Sara anava també al Marroc amb ell.
1: És una peixateria, això. No, sí.
0: Tal qual. Bé, jo em vaig comprometre a relatar la seva escapada i així ho farem. Per tant, aquí comença un nou capítol de la nostra sèrie preferida.
4: Com estan en Miqui i la Sara?
1: Disculpa.
0: Això ho tiràvem la temporada passada. Vull dir que recuperem, això és una nova temporada de Miqui i la Sara al Marroc, en aquesta sèrie que es diu Com estan en Miqui i la Sara.
1: Per què la Sara no fa alguna cançó al Marroc? Sobre el, no, aquests rius, bueno, que fa ella tocant la guitarra, doncs, dient que està al Marroc.
0: Seria genial, no sé si s'han portat la guitarra. El tema és que en Miqui i la Sara estan bé, que això és el primordial i el més important. I com ja sabeu, és la segona vegada que viatgen junts al Marroc. El primer cop va ser l'octubre de l'any passat.
1: Els va canviar la vida.
0: Totalment, va ser un viatge de parella i jo sempre he defensat que va ser un viatge on ells es van retrobar després de molts anys. Que no és que estiguessin malament, però a vegades sortir de Mata de Pere i anar a un altre país...
2: I sí que havia hagut un moment de crisi en la parella.
1: Home, i tant,
2: almenys vist des de fora... I per tot el que s'especulava de la Laura Escanés i ell. Hi havia molt rum-rum i potser la Sara va portar molt bé, però segur que van tenir les seves converses incòmodes.
0: Segurament que no havia estat una època fàcil.
2: I ja ho van parlar amb l'Escap a l'Eclipsi.
1: I tampoc ha de ser fàcil tenir un nòvio que no sap gaire bé si porteu 4 o 8 anys. I jo imagino que tot això també genera unes tensions, bueno, que l'única manera de treure-te-les de sobre és anar al Marroc entre dunes.
0: Menjant una duna i morrejant allà dalt. Bé, aquest any, però, us haig de dir que l'essència del viatge és completament diferent a la del primer viatge, perquè la Sara ha estat qui s'ha sumat al viatge grupal d'en Miqui i els seus amics. Una colla d'amics fife, amb qui des de fa anys corren rally junts, amb 4x4 pels deserts del Marroc, amb cotxes que, això sí, valen una pasta, perquè els has d'adaptar i...
2: Per tant, la Sara Roy ha estat segrestada. No passa res, però se l'han endut cap allà.
1: Està genial.
2: Perquè no entenc que voluntàriament vulguis anar a fer aquest viatge.
0: No, que vulguis experimentar això que en el teu nòvio el fa tan feliç i dius, doncs, m'hi sumo, a veure si és tan espectacular.
1: És l'única possibilitat de la Sara de passar més de 3 dies seguits amb en Miqui.
0: Tot i així, us haig de dir que la Sara està fent molt contingut i a jutjar pel seu Instagram, ella ha viatjat sola, perquè totes les fotos surt la Sara sola al desert. Jo estic content perquè la veig feliç, crec que s'ho està passant bé en aquest viatge i només em fa patir que no ens caigui per la finestra del cotxe, perquè està fent com uns selfies amb tot el cos fora del cotxe mentre el 4x4 va a tota velocitat.
1: Això és perillós i no és broma.
0: Pel desert, vull dir que és perillós, jo dic de veritat. Però atenció, perquè la Sara no és l'única que s'ha sumat en aquesta aventura. Contra tot pronòstic, en aquest viatge hi tenim una tercera perfecta, que és la Maria Vallespí, la influencer. Jo dic que contra pronòstic perquè m'ha sorprès la seva incorporació a la comitiva Núñez Roy. A mi no em constava almenys que hi hagués una relació d'amistat més enllà de coincidir sovint en alguns esdeveniments públics. Jo no sabia que eren amics, crec que no ho són en el fons. Però estic molt a favor de la gent que no té cap mena de problema a l'hora d'acoplar-se amb altra gent a fer coses noves. I ho dic des de l'admiració, perquè
1: totalment.
0: Jo no he estat mai capaç d'autoconvidar-me en lloc o de dir, em faria il·lusió venir.
2: I més en un viatge, perquè una cosa és un sopar organitzat pel Bar Bocata, doncs et toca seure al costat de... Anava a dir el de sempre, el músic.
0: Sí,
2: de
0: l'Opau.
1: Et toca seure al costat de l'Opau, doncs i què fots?
2: Tu menges,
0: tu menges i ja està. Ell és expert d'autoconvidar-se.
2: Sí, però si t'hi fixes...
1: Home, l'Opau de Pons va venir, això és un detall que a mi no em va deixar...
2: Ja prou, perquè vam dir que no parlaríem d'ell mai més.
0: Ahir em va trucar, sortint del programa, que ho sapigueu.
1: Que parlem més d'ell que de la Rosalia, però és que ell és molt important. Ell es va presentar al nostre sopar d'empresa de Nadal. on no només no havia estat convidat per motius evidents, que és que no forma part de la nostra empresa, sinó que a més no se l'havia ni avisat que estàvem passant aquell sopar.
2: Però el meu punt era, una cosa és un sopar d'empresa on t'hi pots deixar caure encara que no siguis empleat, i l'altre és marxar fins al Marroc i estar-hi uns quants dies, bueno, i més amb aquests cotxes de ràdio. Clar, hi ha molta convivència, íntima, no us coneixeu de res.
1: Perdoneu, però crec que es nota moltíssim, i no us ho dic amb dit acusador, sinó volent construir un relat en equip, que no sou seguidors de la Maria, perquè jo em vaig menjar tots els seus instastories explicant la prèvia del viatge, i ella parlava d'uns grans amics, per tant, entenc que cataloga en Miqui i la Sara com a grans amics. Nosaltres no sabem l'amistat, Nino, que hi ha darrere d'ells,
0: no ho sabem,
1: més enllà del que hem vist a Instagram.
0: Jo he fet algunes preguntes i no són... No, la Vallespí no està a l'alçada dels amics del tatuatge de Begú.
2: De Pals.
0: De Pals,
2: escolta, Pals, era?
1: Doncs podeu fer ara amics en aquest viatge.
0: Que potser
1: no passa
0: sí,
1: per
0: però
1: res.
0: Per això dic que admiro la gent que no són molt amics però s'atreveixen a fer coses amb altra gent i d'aquí potser ens surt una amistat.
1: En qualsevol cas, el que sí que explicava la Maria Vallespí és que el que més li havia creat l'atenció d'aquest viatge i motiu pel qual s'hi havia unit és que ella, prèviament a dedicar-se a les xarxes, ella va estudiar turisme, relacions públiques i havia estat treballant molt de temps en una empresa de cotxes de luxe. Per tant, la qüestió del motor, encara que poder no ens encaixi amb la imatge que tenim de Maria Vallespí, li funciona.
0: Li funciona el món del cotxe. Per cert, una escapada al Marroc, la de la Maria, que coincideix amb els rumors d'una possible ruptura entre ella i en Camil. En tot cas, sort que ha viatjat la Maria Vallespí amb en Miqui i la Sara, perquè gràcies a ella estem tenint contingut actualitzat, minut a minut, de tot el que està passant a la Jaima de Núñez Roy.
5: Estem allotjant-nos aquí, al mig del desert. Hola, veïns. Mireu, la Jaima. Que maco.
6: Vinc a espiar-vos.
5: Fes-nos un house tour de la Jaima.
6: Doncs aquesta és l'habitació principal.
0: Aquesta és la Sara.
6: La Maria i la Clàudia. Llavors, veniu-nos.
7: I ara, la joia de la corona.
0: I apareix en...
5: Ostres. Uau. Oh, ula, però què és aquesta dutxa massiva? Uau.
0: Us pot imaginar una Jaima descomunal, enorme, amb dos llits, mira, una dutxa enorme, i la Sara que la va ensenyant.
1: Justament, citaré Miqui Núñez, no m'ho esperava, però t'ho prometo de veritat, que m'està generant una mica d'enveja sana.
0: No t'agradaria ser-hi.
1: M'està fent una mica de fomo, penso que m'ho podria estar passant bella. No us ha fet una mica d'enveja aquest plan, ara, de sobte, amb aquest Instastory, aquesta energia de colònies, d'estar tots allà, s'ho estan passant bé.
2: No.
1: Allà hi ha, Marta, allà hi ha...
2: Jo m'ho absolut. Marta, no passa res, cadascú és com
1: allà,
2: és.
1: Allà hi ha alguna cosa, aquí, jo potenciar.
0: Però jo entenc aquesta energia de caimes veïnes, no? A veure els veïns que diuen, a quina hora esmorzem, no?
1: Aquell xandall abans d'anar al desert.
0: Clar que cada dia foten 12 hores de cotxe, també, llavors no queda temps per pràcticament res, tot i que...
2: Em pregunto jo, perdó, en aquests viatges que fas amb amics, però que també hi ha parelles en aquest grup, hi ha moments d'intimitat? Tu, Juliana, t'ho pregunto perquè tu moltes vegades d'aquest estiu vas assistir a un viatge on hi havia parelles també. Com els hi funcionava el tema?
1: Hi vaig assistir i m'agrada que sàpigues que t'explicaré tots els detalls sobre els meus companys a nivell sexual en aquest viatge.
2: No,
1: era un tema molt comentat públicament.
2: És
1: les parelles
2: clar.
1: Ens ho compartien de dir, no hem pogut ni fotre un quiqui perquè anàvem amb una agenda molt marcada. Tot i així,
0: però hi ha habitacions.
1: Totes les parelles involucrades en el viatge, en el meu viatge, van follar.
2: De quants
0: van
2: dies?
0: Van trobar el seu moment.
1: Viatge de 15 dies, poder dos polvos o tres els van fer, jo em penso. Mm-hmm. Sí, que em corregeixin si m'equivoco.
0: Cada parella la seva habitació.
1: Cada parella entre ells el quiqui, en principi, i cada parella la seva habitació privada. I els solters anàvem a part, diguéssim.
0: Bueno.
1: I jo no, diguéssim que no vaig trobar el moment tampoc de follar-me a la Clàudia.
2: No vas trobar cap cosí per allà?
1: No.
2: Vale.
0: Bé, en tot cas, n'estarem molt pendents. Jo he vist que han visitat un mercat, almenys la Sara i la Maria, ho han compartit a la xarxa, s'han ficat uns turbants al cap, la foto, bueno, és curiosa, si més no. En tot cas, us mantindré informades, que sapigueu que he contactat amb la Sara perquè m'expliqui com els hi està anant i vull sentir, diguéssim, de primera mà com està funcionant aquest viatge. No m'ha contestat, jo entenc que al mig del desert no hi ha ni 5G, ni 3G, ni res, però us mantindrem absolutament informats. Dos minuts i dos quarts de set. Ahir vam estar parlant d'un actor català a qui adorem perquè s'ha anunciat que serà un dels nous protagonistes de la primera pel·lícula de Woody Allen. I estem parlant de Peter Vives. Un nom que ja es veu que hem d'incorporar immediatament a la vitrina de perfectes del programa perquè hem tingut molts missatges parlant d'ell al 677-27-1058. Bon dia, guapos. Escoltant el programa d'ahir, volia comentar-vos que en Peter Vives és el déu grec català. Treballo de cara al públic i el vaig atendre. És una cosa d'un cavalleresc, t'escolta, et pregunta, se'n va cap a un flirteig molt heavy però natural amb aquests ulls que té que t'atrapen.
1: Podem contractar aquesta noia de guionista, sisplau.
0: La meva companya em va demanar que què ens passava. Pura màgia, aquest noi. Jo sempre el reconeixeré per la riera, però... Bueno, d'aquesta gent que sense voler flirtegen.
1: No, ell se'n va...
2: És un flirtejador involuntari.
0: Els hi brota de dins.
1: És la meva gent preferida i per això i molts altres motius se'n va directe, però ja de pet, a la vitrina dels perfectes. L'haurem de seguir de prop. Ahir el nostre estimat Jaume Miranda ens va explicar aquest encreuament d'universos on un personatge de la Riera de TV3, perquè nosaltres sempre el recordarem així, ara sortirà una pel·lícula de Woody Allen, un dels directors contemporanis més reconeguts internacionalment.
8: Saps la botiga aquesta de Mataró on venen electrodomèstics amb tara? Doncs he vist una nevera superbarata. Escolta, i només té una rascada al costat que gairebé ni es veu. No l'he comprat, però sí, ja la tinc vista.
1: Un actor molt adorat a Catalunya i sabem que és actor, cantant, pianista. Però quan parlem sobre la seva vida privada...
2: Escolta'm una cosa, perdó, però va sortir a Oh Happy Day?
1: Penso que pot ben ser.
2: És que, un moment...
1: És el típic que tu el busques i surt com la seva carrera cinematogràfica i són pantalles, o sigui, tot de portades superdispars...
2: Ostres, i tant que sí,
0: No ho sabem i ens ha acompanyat tota la vida,
2: sí,
0: pràcticament.
2: Sí, com ha jurat. Jurat a la quarta temporada,
0: Hòstia, molt bona.
2: D'aquest programa de TV3 molt mític, era de Can Coral, bàsicament.
1: Sí.
2: O TV3.
1: O TV3, que va dir la Xenó i tenia tota la raó. Escolta'm una cosa, veus per això que tu penses en Peter Vives i te'n vas directament a la seva carrera professional? Què en sabem de la seva vida personal, Marta?
2: No res.
1: Ah, aquest és el tema, que en sabem molt poques coses perquè ell és molt gelós de la seva intimitat i són pocs els detalls sobre ell que han transcendit a la premsa. Però per sort existeix aquest programa i per tant ara mateix us explicarem què en sabem de la vida personal i romàntica de Peter Vives. En Peter ens neix a Barcelona el 14 de juny del 1987, un any molt potent, una gran fornada, el mateix any en què neix Gerard Piqué, Lionel Messi, la Marta Rimbau, o el mateix any que ens neix un petit Roger Carandella Gurb. El petit Peter va petar al si d'una família molt curiosa i d'aquí ve aquest nom que d'entrada podria també semblar-nos una mica estrany perquè ell amb aquest català perfecte diguent-se Peter Vives et deixa també una mica descol·locat. Ahir ens ho explicava en Jaume, el seu pare és català i la mare és neozelandesa, que no vol dir australiana. I per això parla un anglès nadiu pel qual ha estat contractat per Woody Allen. Va començar a estudiar física perquè, segons ell mateix explica, era una carrera difícil i això li interessava. Només amb aquesta premissa ell ja en tenia reptes. Prou, però ho va deixar de seguida. Fins aquí el repte, ja ens hem cansat de la carrera difícil. Perquè als 18 anys el van fitxar ja per treballar com a actor. Ell també ho devia veure molt difícil i va dir, doncs diguem que sí. I en termes romàntics...
2: Ni una parella li conec.
1: Doncs
2: ni
1: Marta,
2: una.
1: Prepara't. En termes romàntics, en sabem poca cosa. Jo sí que puc endivinar-li, per això, entre el testimoni de l'oient i aquesta cosa de millennial de primera fornada, guapo i d'ulls blaus, ja es veu que aquest noi de més jove devia fer un mal que espanta. I, de fet, per comprovar-ho també només cal veure com responia ell fa més de 10 anys a quina era la bogeria més grossa que havia fet per amor.
2: A veure...
9: Quina és la cosa més bèstia que he fet per amor? I ara la cosa més bèstia que he fet per amor és agafar un tren fins a Calella.
2: És a dir, un dia normal per qualsevol altra persona.
0: Un dia
2: no?
0: La Renfe.
2: Un dia Renfe. Ai, quin geni.
1: És més del que ha fet Roger Carandell per qualsevol de les seves
0: també
1: exnòvies.
0: També tens tota la raó.
1: Però efectivament és menys del que qualsevol enamorat fa en el seu dia a dia. Quan sents això, tu ja assumeixes que en Peter, fins aquest moment, no havia acabat de descobrir què significava la paraula estimar.
2: Però ell et fa un... Com dient, la bogeria que vaig fer.
1: Jo...
0: Com dient, prepara't.
2: Prepara't perquè...
0: Prepara't pel que ve.
1: Jo aquest gest l'interpreto com que ell se sap que el que està a punt de dir és molt pobre.
2: Ah, ell ja fent recollint cable.
1: Reconeix que com a bogeria justa.
2: Però està claríssim que per l'altra banda s'han fet bogeries per en Peter, eh?
0: Home, per ell, home,
1: per
0: i tant.
1: Peter. Per que... en Peter es deu haver arribat a parar a la ciutat. Et diré, però, que ara, més d'una dècada després d'aquestes declaracions, estic convençuda que la resposta d'en Peter davant d'aquesta pregunta seria molt diferent.
0: Ell és un altre, eh? Passat 10 anys.
2: Com eres tu fa 10 anys?
0: Amb 29.
1: Igual, nen, perquè ja ens coneixíem i ets igual.
0: Pensava una mica diferent.
1: Bé, estaves enamorat de la Maria, et vas comprar aquell cotxe familiar pensant poder que tenies nens amb ella o alguna cosa així.
0: No, vam deixar, quan jo tenia 29, 30. Però bé,
1: en Peter Família ens va tenir un gran amor. I atenció, perquè el seu gran amor resulta que també és actriu. Una actriu anomenada Yaiza Navarro. No sé per què reacciones així, Marta, perquè a internet hi ha molt poca informació sobre ella. De fet, és allò que busques Yaiza Navarro i surten diversos perfils, ja no te'n surt ni un.
2: No, no, ella no em sona de res, però es van... els estic veient junts.
1: I es van conèixer gravant nit i dia la sèrie de TV3.
0: Quina meravella.
1: Home, és que això no ens pot funcionar més, no? Un amor produït dins de 3CAT. I del que en sabem, bastants secrets d'aquest amor. Perquè malgrat que en Peter sigui tan hermètic normalment, fa 6 anys va decidir concedir una entrevista a La Vanguardia, on ens en va donar alguns detalls. És una entrevista que li va fer a en Ramon Francàs, que va titular L'amor estable de Peter Vives. Que aquí en Peter havia mantingut una línia molt clara de discreció, fins que va dir, saps què? Ja si començo a explicar la meva vida i vull ventilar, ja fotem aquest titular i ja passem de tot, perquè...
2: Però...
1: L'amor estable de Peter Vives...
2: No acaba de ser clickbait, no? L'amor estable?
1: No, vol sempre
2: acaba de ser gaire sex, ja. A veure, que és una cosa molt desitjable, però a l'hora de titular i buscar algun clic, l'amor estable no és el que més crida l'atenció.
1: Doncs Marta, a mi em sap greu que diguis això i espero que no fos el cas i que aquest article no es perdés en el fons de l'internet, perquè no té pèrdua. Us aviso que el periodista s'agrada moltíssim i en Peter encara més. I si m'ho permeteu, llegiré el començament d'aquest article.
0: Sisplau.
2: A veure...
1: Peter Vives Newell viu des de fa prop de 4 anys la seva primera relació sentimental estable.
0: Wow.
1: Viu amb Yaiza Navarro, a qui va conèixer darrere de les càmeres mentre rodaven la sèrie Nit i Dia, de TV3. Un dia, la Yaiza el va acompanyar amb cotxe cap a casa després d'un rodatge i es va encendre la guspira de l'amor. Diu que ha estat una història molt bonica. A la primera cita van anar a veure La La Land. Avui reconeix que encara és la nostra pel·lícula.
2: Llavors ja sé a què estan destinats.
1: Afirma que a mesura que es va esvaint la idealització, vas transformant l'admiració en amor. I subratlla que hi ha un punt de complementarietat. En aquest sentit, es mostra plenament convençut que les diferències s'han d'admirar i no criticar. I que la crítica, al capdavall, és el càncer de la parella. També creu que si pots admirar les diferències de la teva parella, tens molt de guanyat. El que l'atrau d'una dona és que tingui alguna capacitat, talent o habilitat que ell no té, que hagi viscut experiències que ell no ha viscut i també que sigui algú a qui admirar i de qui poder aprendre. Ho diu de broma, ens va fatal, ens barallem cada dia.
0: Vaja.
1: I sense fer broma reconeix que ens va molt bé i estic descobrint la complexitat de conviure amb algú i de conèixer-lo profundament. Estic descobrint tot un món. Peter Vives vol deixar clar que se l'ha relacionat amb moltes noies,
2: Déu meu,
1: amb presentadores nord-americanes,
2: disculpa,
1: però que en cap cas han estat parelles estables. Quan se li pregunta per la paternitat, torna a fer broma dient que pensa en ser pare cada dia.
2: La premissa de l'entrevista, quina va ser exactament?
1: Absolutament cap, Marta. Jo crec que ell estava cansat que ningú devia parlar d'ell i va dir, mira, saps què? Aviam si amb això fem que la gent...
2: Torni... A veure si em fitxava el Woody Allen, no?
1: I va funcionar.
2: Va funcionar.
0: Però és noticiable.
1: Jo no li critico l'estratègia.
0: Als 32 anys, primera com relació estable.
2: Doncs...
0: Bueno, com va el món...
1: Jo no sé què n'heu interpretat d'aquest article. Jo he detectat que odiava la seva parella.
2: De quin any és?
1: És del 2020, Marta. És un article molt bo. El podeu recuperar a La Vanguardia perquè no té pèrdua.
2: Però clar.
1: Clar, és que aquest és el tema. De quin any és aquest article? Aquest és el gran amor amb la Yaiza que en Peter ens explicava fa ja 6 anys. En aquell moment en duien 4. I avui en durien ja 10. Però desconeixem totalment si encara van plegats. Segurament ja no, perquè l'amor acaba i perquè, com us dic, a mi l'únic que m'ha transmès aquesta entrevista és un profund odi d'en Peter cap a la que en aquell moment era la seva parella.
0: Bueno, ell estava relatant un final en el fons.
1: Tu saps quan vam estar explicant aquesta setmana els Instastories que va penjar l'Elisabet Álvarez, propietària d'Inaut, al centre d'estètica, que explicava, li preguntaven com es porta amb l'Enrique Tomàs, el seu
2: ex i pare del seu fill, sí.
1: I ell diu, no el vull criticar, per sobretot és el pare del meu fill, i de vegades tindrem ganes de matar-nos, però estem condemnats a entendre'ns, tot va
2: i
1: bé.
2: I a respectar-nos, sí, sí.
1: És aquesta cosa de fer veure que tot, saps? Ai, no ho acabo, jo no l'acabo de notar enamorat en aquestes paraules seves, no sé com
0: ho
1: he
0: posat. No, no ho està,
1: no ho està.
2: Jo crec que juga a agradar l'entrevistador, sí. I a ser divertit. Està, sí, flirtejant amb l'entrevistador, novament.
0: No ho pot evitar.
2: No ho pot evitar.
1: Doncs sí, segurament en Jaiza, la Jaiza, Jaiza i la Peter ja no van junts, però també podem escollir somiar família. Podem escollir imaginar-nos en Peter ballant amb la Jaiza a la cuina.
0: Cada nit.
1: Pujant al marbre i mantenint viva la passió després de tants anys. Jo, mira, tal com estan les coses, que ja prou malament va tot. A dia d'avui, donades també les meves circumstàncies personals i totalment privades...
2: Quines són?
1: Escullo, Marta, la il·lusió.
2: Tu vols que segueixi
1: la fantasia.
2: Tu vols que segueixi infeliç.
1: Jo trio que ells estan ara mateix escoltant-nos al cotxe, rient, partint-se la caixa, pensant, pobres, que es pensen que estàvem tan i tan malament i estem així de bé.
0: Mai sabran el que és l'amor.
1: Sí. Exacte. Ella està asseguda ara mateix a les seves cuixes. Això és el que jo espero. No? A posats a triar?
0: Segurament és així.
1: Prefereixo pensar això, Marta, que no pas la realitat, que és que es tenen bloquejats a totes les plataformes.
0: En Peter Vives, que de fet el podem veure en el programa de 2CAT, que està fent aquest concurs,
1: sí,
0: que treballa amb ell l'Elisenda Pineda, no?
2: És una perfecta.
0: Exacte.
2: D'aquí.
1: No, és la perfecta.
2: És la perfecta major.
1: A mi m'agrada imaginar-me la vitrina de les perfectes en una mena de casa modernista, val? Llens tot ple de vitrinetes, com si fossin les ninetes aquestes que la gent col·lecciona, i l'Elisenda Pineda és la persona que regenta aquesta casa. Ella t'obre la casa,
0: sí,
1: i és qui guarda les claus. És una persona molt important.
0: 5 minuts i arribem a 3:15. Fem una pausa i de seguida Jaume Miranda per explicar-nos quan paga de lloguer Shakira al seu nou pis de Madrid.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té 4 noms: Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Quatre minuts i 3:15. Jaume Miranda, bona tarda.
11: Bona tarda, com estàu?
0: I Marc Andreu, bona tarda.
11: Bona tarda, Pandons.
0: Et saludo perquè se va sentint de fons.
11: No, perquè la Juliana comença a arribar. Ja caigueu avui a l'estudi, eh?
1: Marc, saps el que
0: mira, hi ha? Mira, fica l'aire una mica, sisplau.
1: No, s'està molt malament de fred. Jo el que tinc avui, Marc Andreu, amb tu és una sensació de connexió extrema, perquè estem vivint el mateix rebuig alhora, que és que se'ns està expulsant directament d'aquest rodatge de la Gran Cita, perquè el senyor 3CAT ens ha decidit de nou boicotejar. Repeteixo, no és l'última vegada, Jaume, apunta. No,
0: però que és un mal entès, públic, que això s'ha solucionat. És una rebequeria dels dos, et diré.
1: No, rebequeria la que vindrà ara.
11: Però què dius, Juliana?
1: Sí, Marc Andreu, que s'atreveixi el senyor 3CAT, que sé que tots tenen el meu número, a escriure'm.
0: Si se soluciona aquest malentès...
1: Quan em truqui, que li diré, hola, Lupilu, com vas?
0: És veritat que llavors tu ets com la nena més agradable d'aquest país, sí, quan et truca.
1: Sóc simpatiquíssima, si se'ns tracta bé.
0: Escolta'm, si...
11: Però se'ns ha tractat bé sempre,
1: si
11: se
1: solucionen... Marc Andreu, si ets tu que me'ls has criticat i m'has demanat que, sisplau, ho expliquem.
11: No he dit això, mentidera, és que...
0: No la cridis, tu, tampoc. Home, està un moment complicat.
11: No, que se'n crida jo a ella. És que estaria en fake news, a més a més.
0: Prou, si se soluciona d'aquí a les 7...
1: Senyor 3CAT, tens una mica més de 15 minuts per contactar-nos i que ens personem a Arbúcies a entrevistar alguns dels propers concursants d'aquesta temporada segona de la Gran Cita.
11: Jo no vull ni entrevistar-los, jo vull veure com és l'ambient. Com...
1: A
2: tot això crec que no és sa per tu.
11: Ja, és
2: que t'han vetat del format, que hi vagis allà a espiar el que hauria pogut ser i veure possibles persones que t'haurien agradat. Marc Andreu, no hi has d'anar.
1: És que també doble ja el del senyor 3CAT.
2: Marc Andreu, t'ho prohibeixo i ara mateix et lligaré, saps com a Ulisses a l'Odissea i a les sirenes? Et penso lligar allà al pal perquè no marxis d'aquí.
1: Marc Andreu, no et deixen participar en aquest format, després no t'hi deixen anar ni de visitant, i encara els defenses.
0: I no te n'adones.
1: Això és un claríssim síndrome d'Estocolm, Nino.
2: Sí.
0: 14 minuts ja, són els que tenen el senyor Trescat.
1: Senyor Trescat, tens el meu telèfon. No el parlaré aquí a l'antena,
0: no,
1: anava a dir...
0: No, cal que el diguis, no. Jaume, disculpa, perquè havíem de solucionar aquest tema.
11: Jo estic molt angoixat perquè només arribar me passa cada dia. Hi ha una amenaça per part d'Anna Juliana a algú, sigui una institució o una persona.
0: Sí, normalment institucions.
11: Per sort, per ara no he rebut mai. Però arribarà.
1: Bueno, vigila, no compris números.
0: Pots deixar Kira, va. La Shakira a Madrid, ella ja ha arribat a la capital espanyola i, bueno, s'ha hagut de buscar un pis, m'imagino.
11: Sí, perquè ja segur que la Shakira farà una residència madrilenya de 12 concerts, no són pocs, repartits entre dia 18 de setembre i 11 d'octubre. I per poder dur a terme aquests shows s'ha fet construir un estadi Shakira. M'agrada molt aquest narcisisme, o sigui, ella amb tot el seu perrús ha dit, faré un estadi que tinguis meu nom, no? A mi m'agradaria.
2: Faraona.
11: Sí, és un recinte fet a mida per ella, instal·lat a Villaverde, que té una capacitat de 50.000 persones per jornada, multiplicat per 12 concerts, són igual a 600.000 persones en total que l'aniran a veure.
1: I a quant tenim l'entrada?
0: T'ho dic.
11: I de mira, no ho he mirat.
1: Bueno, soc
11: un periodista.
1: Estem una mica desconnectats del Montse Quire.
0: I això que...
2: Però perquè també està molt desconnectada de nosaltres, ella.
1: I de tu.
2: Jo amb això sí que tinc una rebequeria amb la Shakira.
1: I la Shakira per mi...
2: Ja que...
0: Déu meu.
2: Gràcies, no, Enric. Ara com es nota que té la cintotensió sempre a la mà?
1: La Shakira està ara nerviosa a Madrid.
11: Està
1: des del seu pis nou, escoltant que tenim la rebequeria.
0: Del dir què passa.
2: Perdona'm una cosa, la Shakira i jo tenim una relació personal que m'agradaria tornar a explicar ara mateix.
1: Ara tornar-ho a sentir.
11: Ah, cert.
2: De fet, dues anècdotes que podria arribar a compartir.
1: I perdona, però mai han estat bones, Marta.
2: Una és boníssima i l'altra és més justa. La primera és l'any 2010, d'acord? I es remunta a un concert que va fer el Palau Sant Jordi, on jo hi vaig assistir, vaig fer tota aquella cua que s'havia de fer quan estaves a pista, cosa que em temo que també passa ara en el present. I un dels meus companys, que anàvem a segon de batxillerat, li va tocar la mà.
1: I a mi aquesta
2: a mig
1: història
2: concert.
1: M'agrada especialment.
2: I no se la va rentar durant uns quants dies.
1: Però...
2: Llavors, a mi això m'uneix a la Shakira d'una manera indirecta, que home, sempre recordaré.
11: És una mica fluix com a anècdota.
2: No, però la millor ve ara. No, no. I no me la trepitgis, eh?
1: No, dava dir-te que, de fet, aquesta anècdota t'uneix tant a la Shakira que el primer cop que ens la vas explicar vas dir que tu li havies tocat la mà perquè va haver-hi fins
2: i tot... Me la vaig fer tan meva que hi va haver un efecte... Bueno, Mandela, no sé.
11: O sigui, tu creus que la Shakira te reconeixeria perquè va tocar setmana en el teu amic?
2: No, però per la segona anècdota igual
0: aquesta,
2: sí.
0: A mi m'agrada molt la segona.
2: M'agrada molt. Hi havia un mango fa molts anys, fa uns 10-12 anys a Passeig de Gràcia, a Barcelona, i era un dia entre setmana i jo hi vaig entrar.
1: Shopping.
2: No hi havia ningú, exacte. Shopping
1: day.
2: Total, cada cop i volta em fixo amb l'altra persona que hi havia a la botiga i veig una noia amb una faldilla llarga i uns cabells arrissats. M'hi acosto una mica més i pam! Shakira.
0: Wow.
2: Shakira comprant el mango. I dic... És la meva.
1: No, és que...
2: És la meva! M'hi vaig atensar i li anava a demanar la foto quan de cop i volta hi romp del no res, perquè no hi havia ningú més.
0: Un armari.
2: Un armari, que era el seu germà, el Tonino.
11: Sí, Antonino Shakira.
2: I em
11: Shakira.
2: Diu...
11: El seu romp,
2: em va dir, em va fer un dispensi. Dispense.
1: Dispense, senyora Montaner.
2: Senyora Montaner, dispensi.
1: Para Shaki.
2: Shakira no hace fotos porque está de shopping.
11: Uau.
2: I llavors jo li vaig dir... Doncs dispensa tu, em sap molt greu. Hi hauria alguna manera de després poder parlar amb ella? Perquè és que no l'estava molestant, no hi havia ningú més, no s'havia fet allò un efecte fan i un gran reclam, no ho sabia la gent. I em va dir, mira, fem una cosa, t'esperes fora de la botiga i quan acabi de comprar la Shakira t'atendrà i et podràs fer la foto amb ella. I jo tota innocent, tota il·lusió, me'n vaig cap a fora, espero, ja no sé ni què havia de comprar, però me'n vaig anar, vaig pensar en el primer és el selfie amb la Shakira i total, passar... 10 minuts, en passen 15, en passen 20, 25...
0: Estan provant.
2: Comença a generar-se una mica efecte xup-xup al carrer, perquè jo...
0: Ho deies, no?
2: Jo crec que hi havia...
11: Hi
2: havia jo,
1: ella ja feia el que no surti.
2: Jo em sentia profeta, jo vaig dir, ja la Shakira és molt fort, vaig fer venir una amiga meva corrent, i total, al cap d'una estona, ens venen les dependentes del Mango i ens diuen, mira, que al final la Shakira ha sortit per la porta del darrere.
1: Ah, això és lleig, eh?
11: Això és
2: un engany.
11: Sí.
2: És un xoc a la d'Hisenda, dius?
11: Sí, totalment.
1: Totalment.
11: Me molesta més a nivell
2: perquè
11: personal.
2: Perquè jo sóc una fan i a mi m'ha decebut. Lo de Hisenda no ha decebut els fans.
11: Total.
2: En bueno, canvi, això...
11: Com diu lo Pau,
2: bueno, ja hauria...
11: com diu lo Pau, els artistes ens devem a lo públic.
2: Doncs a lo públic la Shakira no se'n va debre, llavors jo des d'aleshores tinc una espècie de relació tòxica amb ella.
1: I és totalment normal i, de fet, aquesta relació tòxica s'extén a tot l'equip perquè tot l'equip entenem el teu dolor i ens hi sumem. Et diré, ara, seriosament, la Shakira últimament està fent algunes declaracions per mi una mica polèmiques, com la que ella va fer quan era al Brasil comparant-se amb mares solteres del país, o després l'altre dia va fer una carta a les famílies llatines que resideixen aquí a Espanya, també com volència similar. Una cosa molt estranya.
2: És aquesta cosa de voler demostrar que ets una d'elles, quan en realitat tens uns privilegis, que és que no t'hi pots ni comparar. Jo entenc que vulgui abraçar tot aquest col·lectiu, però clar, no sou el mateix.
1: I que pots abraçar els teus orígens i la sensació de pertànyer d'una manera diferent, saps? Sense reivindicar una qüestió de classe que queda totalment fora de tu.
12: Ella ho abraça tot menys a Marta Montaner, aquella porta d'esmango, això està clar. Jo és que encara estic afectat, després t'abraçaré jo perquè te'ho mereixes.
2: Gràcies.
11: A tot això estem gestionant, per anar a veure algun dels seus concerts.
2: Jo estic... A mi em regalen l'entrada i vaig directe.
11: Ho estem demanant, les entrades, si no potser l'hem de comprar, però preparem una mica la cartera perquè la més econòmica està a 84 euros, la més cara 600, preu mitjà de l'entrada uns 100 euros.
12: I el que és pitjor, hauràs de parlar castellà, Roger, que tu vas molt fluix. A Madrid se parla castellà.
1: No, perquè en Roger, que et penses que vindrà?
11: No, jo no parlo quan vaig a Madrid.
12: Ah, te quedes muda. Llega sorda muda.
11: No, ja,
1: buah, quina cançó, quin tamacle.
2: Que bona, eh?
1: És que només per cantar aquesta cançó, jo aniria a un concert que fos aquesta cançó.
12: Només, en bucle.
1: En bucle. No, només amb un cop en tinc prou.
2: És que trien només una de la Shakira. Impossible.
1: Impossible, però és que és la puta biblioteca d'Alexandria, tot té valor allà.
12: Sí,
1: és que no pots cremar res.
12: Absolutament.
11: Per tant, la tenim a Madrid, farà aquests...
12: 12 concerts.
11: 12 concerts, 600.000 persones a 100 euros.
12: Així, doncs, exacte. De fet, el seu primer concert serà demà divendres i, de fet, la Shakira ja ha arribat a Madrid, tota rodejada d'una multitud de reporters assedegats i d'una comparsa de ball de benvinguda.
13: ¿Qué es lo primero que vas a hacer aquí en España, Shakira? ¿Qué es lo primero que vas a hacer?
14: Abrazarnos.
13: Ay, ¿te puedo abrazar? Ay, gracias.
14: Shakira.
13: Ay, dai. Y, oh, ale, let's go. Ole, que te quiero. No he visto algo así en mi vida. Los medios encima de Shakira.
2: Aquest és l'Abel, no? L'Abel Planellas, el gran amic de la Laura Escanes.
11: Exacte, sí.
1: Exactament, periodista i també reporter del Cor. Mira que dèiem continguts delicats aquí al programa i constantment aquest programa és una medicina genial per també tenir cada vegada menys vergonya aliena, no? Treballes molt els teus límits.
11: Sí, començant per nosaltres mateixos.
1: Jo no podeu imaginar els nivells impressionants de vergonya aliena profundíssima als que he arribat veient aquesta peça audiovisual.
11: Però a mi no em sembla res de l'altre món tampoc, no?
12: Jo ho he passat
11: ella està molt
12: malament.
11: Nerviós,
12: és una
11: nerviós.
12: Paràlisi del son terrorífica.
2: Què ho diu? Perquè és un excés de piloteig a un famós.
1: Tot, ella està raríssima, ell també està estranyíssim.
11: Ningú està còmode.
1: Després ella balla, no entenc res tampoc de l'Story Time, no porta res, és un contingut que a mi no m'aporta cap valor, no hi ha cap fil narratiu al voltant.
12: Bé, tornant a Shakira, només arribar a Barajas, va tenir unes paraules per l'estat espanyol on ha viscut tant d'anys.
15: Pasé los años más importantes de mi vida aquí. Cuando me fui también pasé uno de los momentos más duros de mi historia. Así que volver y de esta manera con ustedes rodeándome de cariño y de ese amor y ese apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles, de mi público, de la gente de España. És lo que me hace volver.
12: Ella és en Mariano Rajoy de Colòmbia, perquè diu molt i no diu res.
1: No, i ella sembla que tots aquests anys amb en Gerard Piqué, que és una de les persones més catalanes que coneixem, no han servit de res.
12: Ah, no, clar. També te diré una altra cosa.
1: Ella vivia a Barcelona, ella era catalana, ella va versionar el Boig per tu i el va publicar al seu Spotify i encara hi és, i gràcies a això en Pep Sala pot viure encara sobre la música.
12: Això.
1: Pues que quants oients mensuals té...
2: La Shakira li va demanar diners pel Boig per tu, i va dir que no.
1: Que no és pas dolent, però busca, vull dir que no passa res, que també s'ho mereix aquest pobre home.
12: I ella, de forma original, té ascendència catalana, perquè un dels seus cognoms és Ripoll. Que això m'agrada moltíssim, aquest crossover català a la vida de la Shakira, no? Bé... Degut en aquesta residència madrilenya, la Shakira haurà de viure durant un mes com a mínim a Madrid, i ara ja fa dues dècades, volia sumar aquest recordatori, la Shakira ja va viure durant 4 mesos a Alcalá de Henares per compondre Fijación Oral, i de fet allà a Madrid, a Alcalá concretament, va viure els atemptats de Sons AM, que a mi això m'apareix molt fort i m'apareix encara més fort que hagi compost La tortura a Alcalá de Henares. Però bé, aquesta vegada s'ha decantat per el centre de Madrid i no Alcalá. Gràcies a la revista Semana sabem que s'ha instal·lat a l'hotel The Madrid Edition de 5 estrelles. Aquest exclusiu hotel se troba ben a prop de la Puerta del Sol i na Shakira ja s'ha fet seva una de les suites Penthouse, que és una habitació d'hotel dúplex de 162 metres quadrats. Avui he descobert que Penthouse vol dir àtic de luxe. Jo, com que són coses... Jo sé el que vol dir T10, m'entens? Cadascú juga en els seus mercats.
2: Ja no es diu ni T10, no?
12: No, de fet, se diu T-casual, T-usual... No sé, estic molt desorientada.
2: És una puta estafa, per cert.
12: Ah, totalment, sí.
2: Que val una pasta, que et quedes de veritat, o sigui... I després sempre va fatal tot, és una merda, va tot tardíssim, es viu en pànic, o sigui, de veritat. És que jo aquest any estic intentant venir cada dia en tren i de veritat que és una experiència... És que és traumatitzant. Fins aquí.
12: Cada 5 minuts passa alguna cosa. És molt emocionant.
14: Testimoni d'algú que sobreviu a Renfe cada dia.
2: Qui és culpa, no?
13: No.
2: Del senyor Trescat, no. Pensa també de qui és culpa el que passa a Can Trescat.
14: Bueno, va, escolta.
2: Tot acaba sent culpa dels mateixos.
14: Quan val aquest penthouse?
12: Bé, aquesta suite penthouse de 162 metres quadrats consta d'un accés exclusiu.
14: Sí, de què va aquest programa cada dia
2: més. No, avui és una muntanya russa bèstia.
14: És molt delicat. Però que queda un minut, me'n vaig cap a Vic, pararé l'internet.
2: No que l'estàs a llegir. Tu, Marc Andreu, has estat
12: a riure, sí. Jo, mira, aquí fa una mica de públic, que mai en tenim, doncs mira, avui. Bé, aquesta suite consta d'un accés exclusiu, una gran terrassa amb vistes privilegiades en el casc històric de Madrid, una piscina Infinity privada, una habitació amb llit king size, vestidor, sala d'estar, menjador, cuina i un majordom privat, perquè evidentment la Shakira no ha de fer res perquè és rica. L'habitació hi poden dormir fins a 6 convidats, no sabem amb qui dorm, entenem que amb el germà, que és el road manager, i amb 4 persones més que no sé qui són.
2: Antonino.
12: Exacte, i el preu d'aquesta suite rondes 20.000 euros la nit, segons Informalia.
13: Suposo que si t'hi quedes uns quants dies et fan preu, no?
12: Sí, estic segur. Que això s'ha esclat, o que...
13: Sí, et regalen unes paelles quan marxes.
12: Sí, i els Kellogg's d'en Lil Dami.
13: Ara fa Kellogg's?
2: No, Lil Dami, què fa Lil Dami? A 3Cat, què fa Lil Dami?
13: El Super 3.
2: Qui no coneix la història està destinada a repetir-la, de veritat, és al·lucinant. Com Festa la Festa?
12: Sí, crec que es diu així.
2: És molt bo, aquest títol és molt bo. Serà un miracle si pot sortir. Serà un miracle si el Lil Dami d'aquí 3 mesos pot sortir de casa tranquil. Coses xulíssimes que jo... Mira, el món del pot petit és boníssim.
13: Està molt bé.
2: Si és que hi ha coses molt bones, això. Les tres bessones bebès, que jo no sabia que tenien un format. I són una monada. És on jo vaig aprendre que bebè en català és bebè. Bebè i nadó, també. I nadó, però que saps que aquí el programa intentem dir bebè? Bebè. Que no ens acaba de sortir genuí, però nosaltres ho provem. Som tres bebès, sí que ho diu, sí.
12: No anem a la gran cita, no, al final, ara.
13: Queda un minut, li queda un minut. T'ha dit alguna
2: cosa? No, li queden 5 minuts al senyor Trescat.
13: Ah, perquè és fins a les 7. Sí, estarem pendents. Bé, ho deixem aquí, tornarem demà a partir de les 6 de la tarda. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
1: Un món on tothom està de vacances.
2: En creure un món.
1: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí, si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin.

0: Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
1: En Estepona, 1.434 quilos, i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
0: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra i Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ai, que bé, que hem arribat el divendres. Lara García, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
4: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
3: Està tot a
4: lloc, està sota control, això? Sí.
3: A quina hora et lleves tu habitualment?
4: A les 4, en punt.
3: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
4: A les 4, però he anat molt ràpid.
3: Bé, és que t'hagués d'entrar i dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
4: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
3: Res més a dir.
5: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que tenim problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Andarrock, perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu: tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Petonats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res hem arribat al

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: I
2: Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva!
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti
0: les
2: per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.

0: Dones
1: a veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hòstia, tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de
2: concerts.
1: Venir, haurà d'anar.
2: Hauria d'anar. És que com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinerets, dinerets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta t'ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen...
3: Interessant, és veritat.
1: Mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço. No sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona, bona.
1: Haurem de parlar-ho això algun dia.
3: Li fan un bizum, saps?
2: Molt bona pregunta.
1: Sí, el que ha dit la Lara del
2: bizum. Mira, m'he pensat en això. Què diu, què has dit?
3: No, dic que li fan un bizum i s'ha acabat.
1: M'ha fet gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te l'has rigut massa, eh?
2: No, no, no.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
4: Em posés la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí TV3 tenim els 30.
3: Quina gràcia, eh?
1: Vam duplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
1: Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa a vegades, també.
2: Sembla
1: no
2: que
1: dic
2: sí,
1: res,
2: eh?
1: Puntet a la boca. Un gag per començar el matí. Un jove de...
2: Com el Elvis de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del pisum de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta.
2: Vinga,
1: de brometa.
2: Vinga, toca tu.
1: Doncs,
2: arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies, per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure.
1: Molt bé.
6: La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
1: Molt bé. M'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem, confirmem.
1: Ai, que bé, doncs ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu, a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
2: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
1: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
7: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
8: Sí, por supuesto.
7: Lo vi el día 1.
8: Sí.
7: Ya no lo volví a ver.
8: ¿Por qué?
7: Me dio una depresión, David.
8: ¿Por qué? ¿Por qué?
7: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y marisco,
8: bueno,
7: LOL.
8: Porque todavía el primer día...
7: Uf, la Santi, que lo amo, y a Milara.
8: Bueno,
7: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
1: Home,
0: i de cop i volta em dius, quin programa de merda que esteu fent.
1: Trunyaco, eh?
0: Trunyaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
1: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
9: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento al intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí, me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañer, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón, y tal cual, no sé qué. Beatriz, bueno, monería mira. De mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto! Perfecto. ¡Palante! ¿20 años?
10: ¡20 años, sí señora!
9: ¡20 años!
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
1: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis. Y
12: ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco es, tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
1: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana. No, és que no em sembla ni ofensiu
1: el que ha dit. Que a mi em sembla... que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
1: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillo y con las plumas haciendo como una loca. Pero ¿qué explicación es eso? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Clar, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous.
1: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: Res a dir.
1: És un missatge tan tòxic.
0: Mare
1: i perillós.
0: Meva.
1: Perillós, perillós.
0: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
12: Que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on és la casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa sigui un dic. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o bàsicament quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
10: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
14: Que una pel·lícula basada en la història de l'Orca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
10: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
15: Vam estar com tancades a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
15: Marejades, que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar.
16: No, i jo tenia com si fos el cas de la rialla.
1: Que
16: no?
1: Quasi us moriu.
15: Quasi us morim. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
15: Una experiència d'una
10: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 4:45 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
19: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem mangi anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent-me una classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55. No m'ho puc creure! Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners.
21: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
20: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
21: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor.
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiar y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys

0: per assassinat.
1: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
0: El Mercat de Música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major de la Catedral.
1: Anota-t'ho perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
0: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
1: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
0: Bon cap de setmana, Àlex.
1: Igualment.
0: 6:04, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
2: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula Lara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
3: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
2: Altres temes de portada, La Vanguardia titula Atenció, que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. Un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
3: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
0: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
3: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
2: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
3: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
2: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
3: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
2: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
3: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de 3 jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
2: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
3: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
2: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independentisme.
0: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
2: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
3: A Múrcia, al forn Joaquín.
0: Fon Joaquín.
3: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'Opinió de Múrcia.
0: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà tres grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són tres dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i a aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana de llibre en català, que ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Deixa'm...

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta?
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui amb 3 dies de concerts que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que... tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant.

0: És Shakira.
1: Bona, a veure.
0: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
1: Mare meva. Ah, espera, que tenim
2: l'Àngel. Ei! Sempre atent.
1: A veure, avui és Shakira.
0: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
1: Ahir vaig guanyar
2: jo,
1: eh?
2: No, jo crec que ets tu, eh?
1: A veure...
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove, eh?
1: Jo diria que 16.
0: 16, Canalies, molt bé.
1: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
1: Ah, espera, que Ricardo Estrella també juga.
2: Espera. Jo diré 19.
1: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta?
2: 16, 18, 20, ai, 19.
1: Espera, un moment. A veure, 16, Lara.
2: 19.
1: 19, Marta.
2: 18.
1: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't, que estic... Ricard diu 15, uau!
0: 15.
1: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
1: Avui... 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que quins fort, nervis. Ara la buscaré.
3: Ai, quina curiositat.
2: Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells.
2: Ah, bona, bona.
1: I avui qui guanya la dada, Maria, és...
0: Ricard Ostrell. Oh!
1: Que a més, o sigui, Ricard Ostrell diu, dic 15 perquè tu dius 16, és a dir, molt bé, doncs...
2: Menor.
0: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
0: Era el 1991, i el va gravar amb 13 anys, i de fet la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys, com per exemple aquesta, Tus gafas oscuras. Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va a la vençura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
1: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que s'està picant perquè...
2: És que...
1: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia participat encara.
1: Gràcies, Maria.
0: Fins ara.
1: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
4: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meatloaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estava a l'escenari.
1: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
5: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijó i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... Economia, també parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant, Rocío...
1: I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
5: No, però sempre és millor sentir-ho allà en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
1: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
6: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
7: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
8: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
7: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
10: Home, d'enhorabona.
11: Moltes gràcies.
10: Avi Bassas, l'avi Antoni.
11: Bueno, no cal insistir.
9: I les iaies.
12: Tu ets la iaia costurera.
13: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
9: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
10: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
10: Como?
13: Pues F-R... A-N, pues no.
10: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
14: Sexca.
15: ¿Cómo?
10: Francesc.
16: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
17: Como cada uno me llama como quiere.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
18: Adiós.
9: Els matiners.
1: Pep, molt bon dia.
19: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. M'heu d'alegrar-me el dia que canto.
1: Vinga, va.
19: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
1: Ai, m'encanta la vida,
2: m'encanta! Ets el millor, Pep!
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
9: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
2: És
1: que a mi, cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
20: Sí, hi soc, eh?
1: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
20: Soc viu.
1: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
20: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
1: Oh?
20: Vol dir acabar la part alta.
1: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar, fins aquí arribem, és que tu també.
20: Bueno, jo què sé, tu, jo ho he d'aprendre, això.
1: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que a veure, coronada tota la vida.
20: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
1: On vas a buscar la pedra?
20: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
1: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
20: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
1: sí.
20: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
2: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
20: No, mà. És al mig del bosc, molt dependent.
1: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
20: Com t'estàs imaginant, això?
1: No, és una fotografia.
20: Fa un pendent impossible,
2: això. A veure si prendrà mal, ara.
20: No, no prendrem mal, no, no prendrem mal. Tot a lloc encara.
1: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
20: A veure, a veure si em baixa.
1: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
20: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Re, també hi ha quatre ruixadets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
1: Bé.
20: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però la idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
1: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
20: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
1: Bueno, però...
2: Ja ho farem.
1: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
20: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
1: És la temperatura que el cos de Bruna. Està bé.
20: És el que toca en un setembre. Sí,
1: molt bé. Escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
20: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
1: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
20: Que vagi bé,
1: adéu. Adéu.
12: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
2: Un sonàmbul. Estaria bé.
3: Tot pot ser.
1: T'imagines? 93207474. Aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: Com estàs, Manel?
14: Pues mira, treballant.
1: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
14: Perdó, és que t'he sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
1: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
14: Ui.
1: Manel?
14: Digues.
1: Em sents bé?
14: A mitges.
1: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí el tenim una miqueta en ebullició, no?
14: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
1: Manel, a quina hora et despertes tu?
14: Pues en funció del temps, per exemple, perquè si hi ha un temporal o el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
1: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
14: Això mateix.
1: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
14: Més o menys, sí, perquè a més vinc al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre he estat fiscalitzat.
1: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
14: El que dius?
1: Estàs al mercat del Poble Sec?
14: No, és botiga.
1: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
14: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
1: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
14: Mira, sempre fic coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
1: És a dir, que...
14: Per desgràcia, no dormo gaire, no?
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
14: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
1: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. També una abraçada.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer això per nosaltres.
1: Gràcies, vinga. Manel, adéu. Marta Viana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
2: Igual cap de setmana.
1: Que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit que, per cert, ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No,
0: sí, però si tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid un cap d'anar a veure la Shakira m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb Ricard Ostrell i al matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners, i tornem dilluns. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I atenció, perquè avui fins al migdia tenim avisos grocs per intensitat de pluja al litoral des del Tarragonès fins al Maresme. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim aquestes tempestes sobre el mar que en algun moment poden arribar a tocar terra a la costa central i al nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens molt puntuals. També hi ha núvols i petits ruixats a les comarques del nord-est. La tendència és que s'obrin clarianes i que el cap de setmana faci més sol.
0: Tot això avui en ple desembarcament de líders espanyols d'aquests dies a Catalunya. En un ambient clarament preelectoral, el cap de setmana vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, que no ho feia des d'abans de l'estiu, i ahir avui és el torn també del líder de Vox, Santiago Abascal. Àlex Giral, Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí, Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà al costat de Salvador Illa i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
0: I el que vindrà aquest matí també és el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que serà rebut a Palau pel president Salvador Illa. Un altre líder, en aquest cas exlíder, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
3: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs bé, en un article al diari Red, l'exlíder de Podem dubta que Urtasun sigui un actiu electoral per fer front a Sánchez, ja que diu perfectament que podria formar part d'una llista del PSC. I per últim, nova versió també del govern madrileny sobre l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso. Primer es va dir que estaria una oficina, després es va assegurar que no seria residència oficial, i ara ja admet que sí que podia convertir-se en un allotjament ocasional. Diuen Miguel Ángel García Martín, conseller de la Presidència.
4: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
0: Avui analitzarem

últimes setmanes des de José Montilla fins a Oriol Junqueras. I tenim també novetats del cas Endic. Avui, atenció, perquè La Vanguardia explica que Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava llançar un familiar per un barranc. Era un tractament que la terapeuta de Jonathan Endic havia pensat per un altre pacient, que diu que odiava la seva mare, i que consistia en anar a Montserrat i simular... Bum! Que llançaves un familiar per un barranc. Diu que el fill del fundador de Mango, quan ho va saber, es va mostrar interessat per aquesta teràpia. Bé, en temps d'Àgora en parlarem i també analitzarem el carrusel de concerts que va començar, en aquest cas, avui amb Shakira a Madrid.

La cantant colombiana s'ha fet construir un estadi, un recinte immens de 15 hectàrees que inclou 8 pavellons. Shakira, que hi farà 12 concerts durant les properes 3 setmanes. Avui en parlarem amb Lorena Montón, periodista musical especialitzada precisament en el fenomen Montón. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Shakira. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara comencem aquest repàs a l'actualitat amb aquest cas Marc Jurado. Bon dia, Marc.
3: Molt bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: I comencem per la primera notícia que explicàvem. Els líders polítics comencen a escalfar ja motors de cara a les eleccions municipals i també generals de l'any vinent. I prova d'això és que aquesta setmana hi ha desplegament de líders polítics espanyols a Catalunya.
4: Sí, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític.
0: Àlex Gerald Robert.
5: El president espanyol tancarà diumenge la festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny. Camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
6: I sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Catalunya, y mucho menos contra Catalunya.
5: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
7: La polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
5: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Gerald Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el líders, Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun, en aquest cas, com a candidat de Sumar. L'exlíder de Podem creu que no és la figura que pugui fer front, en aquest cas, a un vot útil en què apel·larà Pedro Sánchez.
8: Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura ahir al matí de Catalunya Ràdio, postulant-se.
9: Jo estaré al meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: I atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Endic. Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
4: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Júlia Liderval, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que

0: odiava. Això va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia en portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després animaria a empènyer-lo per demostrar-li la incapacitat de fer-ho, de poder-la empènyer. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixades de Montserrat, que és la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir en el judici a Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures, Marc.
2: La intèrpret sí que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
3: A l'interrogatori del primer testimoni...
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí, si ell va participar...
5: Podria volver a repetir, per favor.
3: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
6: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
7: No és això.
6: És que no sento bé.
3: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament... Ucraïnès és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Audiència Nacional, en aquest cas, aixeca la suspensió a la instal·lació d'un campament per acollir prop de 2.000 migrants al port de Ceuta.
0: El tribunal rectifica i ara l'autoritza argumentant motius d'interès general i d'atenció humanitària, tal com li reclamava el govern espanyol. Especifica més que el nou campament ajudarà a donar atenció als migrants i protegir l'estabilitat de la ciutat. El ministre que comanda la crisi, Ángel Víctor Torres, ha celebrat la resolució.
8: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: El sindicat unificat de la policia havia presentat un recurs contra la instal·lació d'aquest campament i n'havia aconseguit la paralització. Mentrestant, a Brussel·les, el govern espanyol ha reclamat introduir canvis legislatius que permetin accelerar el retorn dels immigrants.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però també evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat, en aquest cas, Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc, Mark Carney, va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant.
1: A Estrasburg, Bruno Fortea.
9: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
10: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
9: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, els russos voten des d'avui fins diumenge per escollir un nou parlament. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Rússia unida. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
12: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
11: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra de les eleccions que hi ha aquest diumenge són, en aquest cas, a Alemanya. El canceller alemany Friedrich Merz se la juga en unes noves eleccions regionals en dos estats federals, després de la desfeta de fa 15 dies, recordem, a l'est del país, que va guanyar l'extrema dreta.
0: Aquesta vegada hi ha comicis a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat estat de Berlín.
1: Berlín, Jordi Regàs.
13: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
14: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per

0: treure el país d'aquesta situació tan difícil.
1: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar el mes d'abril. La primera subhasta ha quedat deserta.
3: El govern madrileny ha pagat 6,3 milions d'euros per adquirir-lo i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7. També 400.000 euros, de fet, més car que no pas el va adquirir abans. El mercat, però, li ha girat l'esquena. Ara, el govern d'Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. La Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu principal, de fet provisional, però el fet és que no disposava de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
2: I detingut un jove de 21 anys, en aquest cas a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona.
4: Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif reforcessin la vigilància nocturna de la xarxa ferroviària per mirar de localitzar el lladre.
2: I mentrestant, la nova direcció dels Mossos d'Esquadra vol potenciar, diu, la policia de proximitat. Augmentarà els recursos per investigar i preparar també un pla contra les bandes llatines.
3: Ho han anunciat aquest dijous a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el nou director general de la policia, Ferran López, i també la nova comissària en cap, Sílvia Catà.
5: Amb els nous nomenaments, Interior obre una nova etapa amb una línia continuista en els plans Campai o Daga, per exemple, però s'incrementen els mitjans per millorar la investigació i l'assistència a les víctimes i es donarà un impuls a la policia de proximitat. En aquest sentit, la comissària en cap, Sílvia Catà, ha anunciat un pla contra les bandes llatines i el director de la policia, Ferran Gómez, ha anunciat que demanarà un informe al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
6: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la comissaria d'inspecció i avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
2: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio. Perquè que els Mossos també estan buscant ara un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
4: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan ha entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se de la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apuntant que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, sí que complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007.
2: I desmantellen una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna.
3: L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de droga. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles, per cert, justament a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya, amb vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
7: Han estat 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
3: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una droga sintètica, 2 armes de foc i també 37 vehicles.
2: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
2: La primera. Deixa'm...

0: Avui comença la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i un any més es farà el passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, també s'hi faran podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serrer rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: La segona.

0: el Premi Billboard, ícono com a reconeixement als 50 anys de trajectòria, serà el 22 d'octubre en una gala que se celebrarà a Miami.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia, es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el cué de la primera divisió, l'Elx, a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els saudins, després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
1: Tot això avui, que és divendres, 18 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arnau, amb 3 quilos 50 grams a l'Hospital del Mar, i també la Maia, amb 2 quilos 860 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, encara tenim algunes tempestes davant de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, són tempestes que estan descarregant des de fa estona, es mantindran durant aquest matí i en algun moment poden tocar a terra. Ha passat el Barcelonès, ha passat el Garraf, ara mateix està passant cap a la zona de Castelldefels, són extremadament locals. Llavors, de cara a la tarda creiem que aniran desapareixent, però sí que quedaran restes de núvols, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixadet a les comarques de l'interior, a la resta moltes més estones de sol i amb temperatures que avui quedaran frenades, màximes de 24, 26 graus, potser les més altes 28 graus al sud. I de cara a aquests pròxims dies, els núvols van marxant a poc, demà en quedaran alguns a prop de la costa i diumenge sí, posarà el sol a tot arreu amb una temperatura ja més alta.
1: Són les 6 i 20.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A partir de les 9 entrevistarem el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
6: A les 10 analitzarem els concerts en format residència de Shakira a Madrid. En parlarem amb Lorena Montón, periodista especialitzada en el fenomen fan.
5: A 11:15, taula de recomanacions per al cap de setmana, amb Mariola Cubells, Marc Viernés, Clara Molins, Roger Escapa, Marta Viana, Francesc Soler, Robert Prat i l'Armínia. Sortejarem fanpacks del Festival de Sitges.
6: I a les 11, els dilemes amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Hem d'evitar les persones amb qui no congeniem? Et faries una cirurgia plàstica per conservar la feina de la teva vida? Hem de cridar l'atenció a qui no respecta les normes a l'espai públic?
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio.

0: I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
1: Good morning.
0: Apa, aquí, Francesc Canals, ni hao.
2: Ni hao.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, buenos días.
3: Hola, Ricard, què tal? Bon dia.
0: I a Madrid, bon dia. Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Comencem al Regne Unit i ho fem centrats també en una de les preocupacions del moment arreu del món, que és la intel·ligència artificial. A Escòcia, el Parlament ha aprovat aturar durant un any els permisos per construir futurs centres per amagatzemar dades de la IA, Quim.
5: Sí, el Regne Unit és el tercer lloc del món al darrere dels Estats Units i Alemanya amb més centres de dades. A Escòcia viu un boom de sol·licituds perquè el sol és barat, hi ha força aigua i energia eòlica. Molt xoquen, però, amb les protestes ciutadanes que critiquen les elevades emissions i ús d'aigua i els pocs llocs de treball que generen. També temen que l'electricitat s'encareixi, ja que aquests centres en consumeixen molta. De moment, el Parlament escocès ha votat perquè no es donin més permisos de construcció fins que el govern d'Edimburg publiqui una estratègia nacional sobre el tema.
0: I d'una preocupació futura a una altra, la catàstrofe al Nepal i al Tibet a finals d'agost és, segons diversos estudis mediambientals, el començament d'una era de greus dèficits hídrics a tots els territoris que proveeix l'aigua l'Himàlaia. Francesc.
6: Sí, un fenomen, el despreniment de la glacera i la riuada, que un estudi conjunt de tres organismes especialitzats en alta muntanya consideren que anirà a més. La pèrdua de massa de gel de les glaceres, en gran mesura per l'escalfament global, és general a la zona. 200 es consideren de gran risc i 56 de molt alt risc. Que les glaceres es fonguin i no es regenerin perquè no neva prou i la neu es desfà massa ràpid, fa creure que els rius de l'Himàlaia arribaran al pic del seu cabal a meitat de segle i aleshores ja sempre serà menor, amb la falta d'aigua per al consum i l'activitat agrícola que comportarà.
0: I més mal de caps, aquests més locals. Preocupació a l'Argentina pels robatoris de cavalls en diversos clubs hípics. Fins i tot, en algun cas, han fugit muntant-los al galop. Joan.
7: El darrer cas ha estat el més espectacular, per dir-ho d'alguna manera. En plena nit, en un poble proper a la ciutat de Córdoba, els lladres es van emportar fa pocs dies 4 cavalls. En ser enxampats per un vigilant que els va començar a perseguir, és que aquests lladres van decidir fugir al galop muntant els exemplars pels carrers de la localitat. Per recuperar-los, els seus propietaris han pagat uns 1.500 euros als lladres, a qui la policia continua buscant.
0: I el millor antídot contra les preocupacions és la música. Doncs bé, sapigueu que comença el show de Shakira a Madrid. Aquest vespre, primer dels 12 concerts que l'artista colombiana hi farà fins a l'11 d'octubre. És una residència, el més pur estil americà, que paralitza un barri sencer de la ciutat. Paula.
4: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
8: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
4: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que en lloc de Barcelona Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
0: Així tenim el món. Són les 6:25. I avui arriba al cinema és una de les pel·lícules més turbulentes dels últims anys. Coyote versus Acme. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia, sí, és una història interessant. Anem a pams.
0: Els jo no sé què és Acme, eh?
9: Acme, ara t'ho explico. Els fans dels... És que et pillo una mica així, perquè això és una mica... Ja té anys. Yeah. Els fans dels clàssics dels dibuixos animats, dels Looney Tunes, recordaran el Coyote perseguint el Correcamins.
0: Fins aquí bé.
9: Vinga, doncs el coiot feia servir dinamita, coets, imants gegants, catapultes, tot per carregar-se el Correcamins o intentar-ho. Tot això era de la mateixa marca Acme. Acme era una broma que feia Looney Tunes perquè a principis del segle XX era molt habitual que les empreses es posessin Acme en els seus negocis, diuen, perquè com que començava a parar, així sortia al principi del llistí telefònic. El tema és que molts dels invents d'Acme per caçar els Correcamins, en aquests dibuixos animats, molt sovint sortien malament. La dinamita esclatava quan no tocava, les catapultes anaven en la direcció equivocada, en fi, un desastre. Arran d'això, la revista New Yorker va publicar un conte molt, molt recomanable, ja fa uns anys, on el coiot presenta una querella contra Acme per danys i perjudicis. Fan aquest conte en què el coiot diu, escolteu, m'heu venut tots aquests productes, no funcionen, per tant, jo em querello. Això va agradar molt a Hollywood, que en va fer una pel·lícula. La va produir Warner, em va dir Coyote versus Acme, s'havia d'estrenar el juliol del 2023, però aquí la cosa es va complicar.
1: La Barbie al món real?
2: Torneu a ficar aquesta nina en una caixa!
9: Perquè el juliol 23 Warner havia d'estrenar Barbie. I va dir, saps què? No podem fer dues estrenes potents alhora, per tant, ajornem Coyote versus Acme. Però després, a la Warner li comencen a tremolar les cames. I si la pel·lícula no funciona? I si no agrada? I si no recuperem els diners? I el que van fer? Doncs que tot i que la pel·lícula ja estava acabada, muntada, i del tot, dient, la guardem en un calaix. No l'estrenem per poder obtenir beneficis fiscals. Els 70 milions que ens ha costat aquesta pel·lícula la registrem com a pèrdues i així, com a mínim, pagarem menys impostos.
10: Hello, Gotham! That girl here...
9: Això ha passat altres vegades, un dels casos més famosos és aquest que sentim, Batgirl, que el mateix es va rodar, muntar i guardar en un calaix. Amb Coyote versus Acme, què va passar? Doncs que va haver-hi un moviment de fans enorme dient feu el favor d'estrenar-la. Al final, Warner va acceptar negociar amb altres distribuïdores, una empresa que es diu Ketchup Entertainment en va comprar els drets per 50 milions i ara l'ha portat al cine.
11: The name of the case is Coyote versus Acme.
9: I la sorpresa és que ho està petant. Avui arriba als cinemes catalans, veurem què passa, però de moment la pel·lícula ja porta 70 milions de dòlars recaptats.
12: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
13: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
12: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts serà 6:45. I en esports, el Barça contempla reservar Joan Garcia i no fer-lo jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
15: Les molèsties que té el genoll plantegen aquest canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric Garcia assegura que l'equip es confia plenament en el porter Chesna.
16: Tots sabem que el Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a les semifinals del Champions.
15: El mateix Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
17: Of course, he's our goalkeeper and of course...
18: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
0: L'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
15: A partir de les 9, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
19: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
15: I va acompanyat de Pirri, president d'honor del Club Blanc de Butragueño. El club vol mostrar públicament el seu suport a Ceuta. Reunirà amb el president ceutí Juan Jesús Vives.

0: En punt dos quarts de set. Comencem el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Besalú, a la Garrotxa, a les 7 i 32 minuts.
1: I es pondrà a les 7 i 54 minuts del vespre.
0: Quina veu més neta que tens avui, Francesc. Les temperatures a aquesta hora?
2: A Malgrat de Mar, 17 graus, a Solsona, 13, i el Dover, 20.
0: Pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia. Hola, Eloi. No tenim l'Eloi. I a les carreteres i al transport públic a aquesta hora, com els tenim ara mateix? Maria Ferrante, tu era?
3: Bon dia. Doncs ara mateix, primeres retencions a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, i a la litoral en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades entre Sant Andreu i Granollers durant 7 hores per aquests dos nous esvorancs que es van fer sota les vies del tren a Vallbona.
0: Ara sí, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: Que pel que fa al temps, ja de tempestes.
4: Sí, en tenim algunes molt localitzades davant de la costa i poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, especialment aquest matí i migdia. Després tendiran a marxar, sí que quedaran alguns núvols, sobretot a les comarques del nord-est, on poden arribar a caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona, i la tendència és que vagi més sol, sobretot al cap de setmana.
0: Tot això avui, que és 18 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Sánchez, Feijóo i Abascal.
5: Tots tres passaran aquest cap de setmana per Catalunya. El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
0: El segon, Jonathan Andic.
6: Que es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient. Consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
0: El tercer, Roger Espanyol.
5: El govern admet que els problemes de traducció del català al castellà que hi va haver ahir el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
0: El quart, Canadà.
6: Accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump amenacés de represàlies si el projecte tira endavant.
0: El cinquè, Shakira.
5: Avui comencen els concerts a Madrid, convertit en la seva residència europea, farà 12 concerts en total.
0: I què més ens deixa la matinada, Freddy?
7: A Brussel·les miren cap a París, on avui el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits i els candidats presidencials a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea d'aquesta reunió és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron bàsicament vol implicar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat, però també dels preus de l'energia.
0: Em quedat a dormir als Estats Units.
7: Demà Ed Sheeran actua a Filadèlfia i encara no se sap si tindrà taloners. Recordem que els artistes han deixat la gira després de la decisió de prescindir de Macklemore, un dels taloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix Macklemore, el veto procedia del multimilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un dels concerts. Sobre això, la novetat de les últimes hores és que Kraft ha explicat que Ed Sheeran li ha demanat que doni 2 milions de dòlars en ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. Ho ha explicat el propi Kraft, que no ha precisat si ho farà o no.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Amb els preparatius de la reunió la setmana que ve entre Donald Trump i Xi Jinping. És la seva primera visita, és la primera visita d'un president xinès a Washington en una dècada. Sobre la taula, les disputes comercials, evidentment, o Taiwan. Sobre això, just aquesta nit, el president de l'illa ha presenciat i participat en un exèrcit militar, en un exercici militar amb míssils.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrades sobretot en l'Eurocambra, en una doble vessant, el Canadà i la crisi de Ceuta.
8: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia, l'Eurocambra prova dividida una moció sobre Ceuta, diu El Periódico. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump, i per la seva banda El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. Altres temes de portada ho hem explicat. La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
0: I a la premsa comarcal, els pagesos alerten que omplir el dipòsit del tractor costa 179 euros més al febrer. Que al febrer, Lara García.
9: Ho llegim al Segre. Omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres costa 467 euros. Els joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola, que des del mes de febrer passat ha incrementat el preu un 62%, posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions. Per aquest motiu, el sindicat agrari reclama al Ministeri d'Agricultura que adopti mesures urgents urgents. Avui el Diari de Tarragona explica que els tribunals han aturat la instal·lació d'una quarantena de lectors de matrícules als accessos de Reus i de diferents urbanitzacions. La resolució diu que l'Ajuntament ha de revisar la solvència de l'empresa a qui ha adjudicat la instal·lació. De moment no cal que es repeteixi el concurs públic, però el jutge veu necessari que el consistori revisi aquesta documentació. I la premsa comarcal avui també està pendent dels bolets. El 9-9 destaca que aquest cap de setmana, Setcases, el Ripollès celebra la festa del bolet, coincidint, diu, amb una arrencada fluixa de la temporada marcada per la manca d'aigua i per la calor.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat es manté la incògnita a la porteria del Barça.
7: El club no vol córrer riscos amb Joan García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els sautins després de la polèmica de les samarretes i victòria de prestigi de la Champions d'handbol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 46 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Se li poden discutir moltes coses, però ningú no pot negar que Donald Trump és un cap de família exemplar. De fet, alguns dels fills i gendres del president han estat un factor clau en la seva administració. I aquesta mateixa setmana ha estat notícia el seu hereu, Donald Trump Jr. Gràcies a una investigació de ProPublica, hem pogut saber que el magnat rus Omar Kreflev va pagar 2 dies de xerinol a les Bahamas per una cinquantena de persones en ocasió de la boda del fill gran amb la seva esposa Bettina. Quan ha esclatat el cas, Trump Jr. ha confessat que Kreflev és un amic molt proper, de fet va assistir a les noces, i la cosa no seria delictiva si no fos que aquest magnat té una relació molt propera amb un tal Vladimir Putin. De fet, dies abans de l'enllaç, havia acompanyat el president rus a una visita a la Xina. El patriarca Trump no va assistir a l'enllaç. Encara no sabem si perquè no li interessa el seu primogènit o perquè la cosa encara no canti més del compte.
5: Dos quarts i mig de set del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya s'esperta amb la mirada posada al desplegament de líders polítics espanyols aquest cap de setmana al país.
2: El primer a fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox en un míting a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la Festa de la Rosa diumenge a Gavà. L'últim cop que va trepitjar Catalunya, de fet, va ser per la visita del Papa al mes de juny. I Feijóo també serà diumenge, en aquest cas a Badalona. Comencen així a escalfar motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
5: I encara sobre els líders. Pablo Iglesias no acaba de veure Ernest Urtasun com a candidat de Sumar.
2: L'exlíder de Podem creu que no és una figura que pugui fer front al vot útil a que apel·larà, diu Pedro Sánchez. Iglesias ho ha dit després d'aquestes paraules del ministre de Cultura i el matí de Catalunya Ràdio.
12: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
5: I aquest matí també tenim novetats del cas Andic.
2: Sí, segons publica avui La Vanguardia, es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, Maria Julia Liederwald, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a la tocada al precipici. Després l'animaria a empènyer-la per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer al camí de les Feixades de Montserrat, que just la mateixa ruta on després moriria el fundador de Mango.
5: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les.
2: El primer ministre canadenc Mark Carney ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carné desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
13: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
2: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país. Planteja també que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos països.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer aconsegueix eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% de tumors en ratolins.
2: Es tracta d'un estudi fet per la Vall d'Hebron, l'Institut de Recerca, el Becquer, que es podria ser una opció per a un tipus de tumor agressiu amb baixa supervivència.
5: Mònica Mas.
14: Actualment aquests casos només tenen la quimioteràpia clàssica com a tractament principal amb molts efectes secundaris i recaigudes. La investigació feta a partir d'inserir en ratolins teixit de tumors reals de dones que es tracten a l'Hospital Vall d'Hebron ha donat resultats prometedors, segons la investigadora Valeria Tubita d'Alvir.
15: Con la terapia combinada conseguimos una respuesta completa de los modelos preclínicos frente a este nuevo tipo de combinación, ¿no? Respuesta completa, que quiere decir que hay la eliminación total del tumor. Y eso frente a un 27% o a un 7% de ambas terapias por separado.
14: La novetat, doncs, és la combinació d'un anticòs contra la proteïna HER2 sumat a un fàrmac molt potent i a un inhibidor de reparació de l'ADN del tumor. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
2: Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre l'any 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes. Entre aquestes hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït a aquest descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
5: I avui comença a Girona la Gran Fira Internacional del Ciclisme, la Sea Otter Europe.
2: La mostra ha disparat el seu econòmic per la ciutat i el seu entorn i dels 20 milions de l'any passat calculen que es doblarà aquesta xifra.
5: Girona, Fèlix Martín.
16: Calculen que s'arribarà als 40 milions d'impacte econòmic i no només per la repercussió en hotels, en restaurants o comerços dels 3 dies de festival, sinó també per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius i el volum de negoci que genera. Ha concretat el director del Sea Otter, Albert Balcells.
17: Estem ja molt a prop dels 40 milions, però realment estem ja molt a prop d'aquesta xifra perquè és un treball de tot l'any, de molts proveïdors, de moltes empreses involucrades i no només el càlcul, diguem-ne, calculat amb el que són les pernoctacions i la restauració, no? Sinó amb tot el que implica una fira d'aquesta magnitud i amb tot el que deixa, ja no només doncs, els dies de la fira, sinó durant tot l'any.
16: En aquesta desena edició hi participen 500 marques i es preveuen 74.000 visitants. Per al 2027 està confirmada la continuïtat a Girona, però els organitzadors de la Sea Otter no ho asseguren per a més endavant. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I la crònica cultural avui la comencem parlant de la nova edició de la Setmana del Llibre en català que arrenca just avui.
18: I ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Té com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'hi faran trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials com Marta Sangrà o Ània Posada i també podcast en viu, entre els quals el de Trescat Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. Els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió i també es farà un homenatge a Ramon Folk i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit.
5: Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek entre les estrelles de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, que també comença avui.
18: Oficialment, engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Pel que fa al cinema català, hi ha prop d'una trentena de produccions, dues d'elles a competició oficial.
5: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
19: 5 minuts més de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Conxa de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos que plega, ha dit a 3Cat Info, definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
20: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Yo mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
19: Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui al Mercat de Música Viva de Vic, els grans escenaris de la plaça Major i la Catedral, amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi Home Maduixa.
21: Jo seré cors a partir de demà si entres a la barra encara de caramelat.
18: Això l'endemà d'una primera jornada que va acabar amb un concert de Lluqui Valverde, que és membre de la Ludwig Band.
5: Vic Marruiz.
1: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la plaça Major. Per exemple, passaran d'en Pere Albo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.
5: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio. I acabem al teatre.
21: Je suis bonne. Mais je suis belle et je te défie. Mon désespoir.
18: Perquè la directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portache, li va fer història ahir a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comèdia Francesa amb el clàssic Les Criades de Jean Genet.
5: París, Isabel Galí.
22: Estrenar la temporada de la Comèdia Francesa, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portache ha entomat amb èxit.
23: Estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstic i has d'arribar molt a fons, no?
22: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Atenea, de la Comèdia, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Passa un minut de 3:45 del matí pel que fa el temps. Sembla que les tempestes que tindrem avui seran molt puntuals. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, les tenim situades sobre el mar i en algun moment poden arribar a tocar terra entre la costa central i el nord de la Costa Daurada, i això podria passar sobretot aquest matí i al migdia. Després hi ha núvols també a les comarques de Girona. La tendència és que vagin marxant, que s'imposi el sol a la majoria de comarques, però al nord-est, encara en aquests sectors, podrien tornar a créixer algunes nuvolades amb petits ruixats a l'interior. Poca cosa. Avui en temperatures que quedaran frenades. Ara mateix hi ha 21 graus a Blanes, 19 a Valls, no refrescat gaire al Pirineu, 15 a Ripoll, 9 al Pont de Suert. Les màximes arribaran entre els 24 i 26 graus, potser 28 al sud de Catalunya. I el cap de setmana, demà encara algunes restes de núvols a prop de la costa, però amb sol a la resta i més sol de cara a diumenge.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, retencions a la C58 d'entrada a Barcelona i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Situació més complicada de l'habitual a la ronda de dalt perquè hi ha un accident. Pel que fa al transport públic, avui el servei de Rodalies arrenca amb normalitat després que ahir l'R2, R2 Nord i R11 estiguessin tallades durant 7 hores entre Sant Andreu i Granollers pels dos esvorancs que hi va haver al barri de Vallbona de Barcelona. Normalitat que aquí a Rodalies vol dir que hi ha alguns retards, com el del tren de l'R4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per una incidència que hi ha hagut entre Calaf i Manresa.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
25: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
26: Quan tornem de la platja resulta que tenim una multa posada en el cotxe. Truco a la Guàrdia Urbana d'allà i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
25: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
18: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Crescudes sòlides a les borses europees després de la pujada dels tipus d'interès de la Reserva Federal. La contenció del preu del petroli també ajuda a millorar els índexs. Ahir l'IBEX 35 va sumar un 1% i avui obrirà des dels 19.800 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha sumat un 1,7% gràcies a la remuntada de les tecnològiques com Nvidia, que després de l'enrenou dels darrers dies, ara doncs repunten un 3% les seves accions. Les borses asiàtiques també registren guanys aquest matí. El Nikkei de Tòquio creix un 2% i el Hang Seng de Hong Kong un 1%. El preu del barril de petroli de Brent, tot i que continua molt inflat, baixa a $103. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
27: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada.
0: Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Minuts i a les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Girona, Maria Rovira, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
5: I Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
5: Comencem aquesta roda informativa a Tarragona. Aquest matí arrenca finalment el judici pel cas Inipro. Han passat 13 anys des que la CUP va denunciar una suposada trama de corrupció del PSC a l'Ajuntament de Tarragona, Ricard.
4: A veure, per situar-vos, us explicaré que l'exalcalde socialista Josep Félix Ballesteros s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó juntament amb 8 acusats més. Segons la Fiscalia, el PSC va crear una xarxa de clientelisme polític per desviar 275.000 euros de fons públics en benefici del partit. Els diners que s'havien de destinar a un programa per a la integració de la població nouvinguda es van utilitzar per contractar treballadors i militants afins perquè actuessin com a ciberactivistes per promocionar la imatge pública de Ballesteros. Per cert, el judici se celebrarà a l'antiga presó de Tarragona per manca d'espai adient a les dependències del Palau de Justícia.
5: Saltem a les comarques gironines. Ara us ho apuntàvem, calculen que es dispararà l'impacte econòmic de la Fira Internacional del Ciclisme de Girona, la Sea Otter, que comença avui i fins diumenge, Maria.
9: Sí, de fet, es preveu que gairebé es pot doblar la xifra dels 20 milions d'impacte econòmic de l'any passat, no només per la repercussió en hotels o comerços, sinó per la feina que hi ha durant tot l'any amb els preparatius. L'any passat hi van assistir 74.000 persones i més de 500 marques internacionals i presentaran novetats de la temporada. I d'altra banda, quan falta una mica més d'un mes per les fires de Girona, ja sabem alguns dels grups que actuaran a la Copa, que ara l'AOZ, els Amics de les Arts, el Petit de Caleril o 31 FAM. Són alguns dels caps de cartell d'una festa major amb més de 200 activitats.
5: A Barcelona avui serà la notícia al món casteller. Per què, Marc?
7: Doncs perquè avui es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura a la demarcació i amb epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. D'una banda, Nacho Vega es presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
5: I més cultura avui al Pallars. El protagonista serà el cinema perquè arrenca el Tabaca Film Fest, Júlia.
10: Sí, el Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus. Esta edició estarà marcada pels animals, ja siguin lleons, llops o serps o criatures mitològiques. Avui, durant tot el cap de setmana, arrenquen les projeccions al Baix Pallars i a Sort, i el festival seguirà fins al 27 de setembre amb una quinzena de sessions on es projectaran 60 curtmetratges dels més de 500 que s'han rebut provenents d'una cinquantena de països.
5: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I els esports, Robert Prat.
28: El Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera d'ells a partir de les 9. El president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I victòria de prestigi a la Champions amb vol del Barça 27-28 a la pista del Montpellier. Els blaugrana fa un any que no perden.
5: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
29: Som a les portes de la primera aturada de seleccions de la temporada i la primera que serà tan llarga. 3 setmanes on els jugadors marxaran amb els seus països i això arriba en el pitjor moment per l'equip. Primer, perquè talla la dinàmica positiva dels blaugranes. Segon, perquè és una incògnita saber com afectarà físicament els jugadors aquests canvis de dinàmiques d'entrenament. I tercer, perquè es juguen més partits, 4 per selecció, i això augmenta el risc de lesió. Avui al migdia, De La Fuente donarà la convocatòria d'Espanya amb el dubte de Joan García. En principi, el porter del Barça només té molèsties, cap lesió greu. Flick el voldria per dissabte a Sevilla, però si el convoca, sap que això vol dir que també marxarà aquestes 3 setmanes amb Espanya i preferiria que descansés. Quina serà la prioritat? Doncs en unes hores ho sabrem.
5: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
30: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
31: I supem a les millors taules del món.
32: En aquesta terra protegim i acollim.
33: Fem barri i fem pinya.
34: I fem, i fem.
1: Jo ja sento, sí.
2: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb un horari nou.
14: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Catalunya nit.
13: Un informatiu en profunditat.
14: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
17: Per què?
16: Tres bessones? Bessones són dues!
17: Ah.
16: Tres són trigèmines!
17: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
16: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
17: Tio, és veritat això?
19: És veritat, té raó.
16: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre l'informatiu de Telemadrid, on van voler alertar els consumidors de diversos productes provenients del Marroc.
20: Ahir, a Telemadrid, el seu informatiu de la nit, que presenta Antonio Naranjo, es va desplegar al plató, com si d'un bodegó es tractara, tot un seguit de productes alimentaris que ens arriben des del Marroc. Van dir que no volien promoure cap boicot, però que convenia que la gent estiguera informada per poder actuar amb tota la informació a l'hora d'anar a comprar. No sé per què em vaig recordar d'aquells dies, aquell temps de boicot cap al cava català que es va fer també des de determinats mitjans públics.
5: I a la recomanació del dia, aquesta setmana que hem sabut que l'actriu i escriptora Lena Dunham ha estat mare per gestació subrogada, la Carlota Fragenet ens recomana el llibre La revolta de les mares.
21: Aquesta setmana estem parlant molt, malauradament, de la gestació subrogada, perquè les famoses han decidit que és normal comprar criatures. Per aquest motiu us vull recomanar La revolta de les mares, un llibre escrit per la Laia Gordi, que parla d'un assalt feminista a la maternitat, i és un llibre on hi trobareu maternitats de dones que han gestat i parit a les seves criatures i potser també de dones que han adoptat a les seves criatures, perquè adoptar una criatura és completament legítim, parir-la també, però comprar-la mai, mai de la vida hauria de ser una opció.
5: I ahir què deien els altres, Jovany?
33: Ahir vam sentir com els altres mantenien l'hostigament contra Kylian Mbappé, malgrat les explicacions que va donar el jugador després d'evitar posar-se una samarreta en solidaritat amb Ceuta, Jiménez Los Santos.
34: El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos.
33: Tant parlar de solidaritat, aquí al matí de Catalunya Ràdio no en sortien les paraules.
35: Ceuta diu que té tota la solidaritat.
36: Com?
35: Solidaritat.
33: I els esports de la COPE explicàvem l'estat d'ànim del madridisme després de l'espectacular començament de Lliga del Barça.
37: Es que dan miedo. Es que yo me pongo a pensar cuando juegue con un equipo que yo me sé que viste de blanco y me cae la caquita por la pierna.
33: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: Elias, bon dia.
1: Bon dia.
2: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Kate Ryan, versionant l'èxit de Desireless, Voyage, Voyage. I és que tal dia com avui, un 18 de setembre, però de l'any 1977, la sonda Voyager 1 va capturar la primera fotografia de la Terra i la Lluna juntes. Es va fer a 11 milions de quilòmetres del nostre planeta i va passar poc després del llançament de la sonda el 5 de setembre. Actualment el Voyager 1 navega pel sistema solar i no hi ha cap objecte que estigui tan a prop per poder-la fotografiar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir d'avui començarem, atenció, a notar ja el clima preelectoral d'una manera especialment intensa a Catalunya, perquè desembarquen els principals líders espanyols en diversos actes a Catalunya. Pedro Sánchez participarà a la Festa de la Rosa, quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi a Ceuta. Alberto Núñez Feijóo mirarà d'explotar justament aquesta crisi en l'acte que té diumenge a Badalona, i el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha començat a desfilar per Catalunya, aparcant el missatge contra el procés i centrant-se ja en els discursos contra la immigració. Repassem-ho tot plegat. Àlex Giralt Robert.
1: El president espanyol tancarà diumenge la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure per Catalunya des de la visita del Papa al juny, camí paral·lel al de Feijóo, que també actua demà passat, en aquest cas a Badalona, i que tampoc no feia un acte públic al Principat des del juny. Va ser la reelecció d'Alejandro Fernández com a líder del PP català.
2: Y sé perfectamente que el cambio no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña.
1: Això mentre Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat ahir a Lleida.
3: La polèmica entre catalanes y castellanos ya no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilización y barbarie.
1: Vox té entre cella i cella que s'ha el votant socialista descontent del cinturó metropolità. Àlex Giralt Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en aquest ambient ja preelectoral, l'exlíder de Podem rebutja que Ernest Urtasun encapçali una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit Pablo Iglesias, això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
4: Jo estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
0: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article a Diario Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura, textualment, podria formar part perfectament, diu, d'una llista del PSC. I encara un altre nom del clima preelectoral. Frederic Vincent, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Isabel Díaz Ayuso. L'enrenou per l'àtic de luxe s'ha enredat una mica més i el govern de la Comunitat de Madrid ha donat, atenció, una nova versió.
5: Sí, val la pena que recapitulem. El govern de la Comunitat de Madrid va comprar un àtic en una de les zones més cares de Madrid de més de 6 milions d'euros a l'abril. No en va dir absolutament res fins que El País ho va publicar el juliol. Quan surt això, primer l'executiu d'Isabel Díaz Ayuso diu que aquest pis era per fer d'oficina de la presidenta mentre es feien obres a la seu del govern. Ara bé, el propi Ajuntament de la Comunitat de Madrid, va admetre que l'àtic només tenia llicència per viure i no s'hi podia treballar. Allà. Llavors es va assegurar que en qualsevol cas no seria residència oficial, però, com deies, tenim una última versió d'ahir mateix, que és que aquest àtic podria convertir-se en allotjament ocasional.
6: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área

0: actúan contraria a los intereses del Madrid y especialmente contra mí. Es verdad que aprovechan que hemos tenido unos resultados así, no, que no han sido los mejores, pero esto es algo que asumimos porque en el deporte no se gana siempre. Esto nos ha pasado otras muchas veces.
1: Realment, escoltar el to de veu de Florentino seria ter per entendre moltes coses. En fi, Florentino Pérez, com sentiu, anirà a fer-se la fotografia a la Ciutat Autònoma per intentar tancar aquesta polèmica de les samarretes.
2: El president del Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest matí. En aquesta delegació també hi serà Butragueño i Pirri, president d'honor del Madrid i nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
3: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras.
2: Entonces, així justificava Kylian Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu que aquesta visita d'avui de Florentino a Ceuta fa temps que es prepara, però coincideix evidentment amb la tempesta mediàtica i política d'aquest cas.
4: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
5: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
6: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos, ¿no?
2: Insistim que és tempesta mediàtica, però també política. De fet, l'última que sentíem era Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular.
1: I parlant de Ceuta, és notícia d'ara mateix. Ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
2: Sí, diverses unitats de la policia, de guàrdies civils i militars s'han acostat a primera hora a la platja per traslladar els migrants fins al campament provisional que hi ha la idea de posar al port de Ceuta. És una operació que ha arrencat poc abans de les 7 del matí. Recordem que l'Audiència Nacional ha denegat la suspensió temporal del campament migrant del port de Ceuta, amb la qual cosa el govern espanyol pot tirar endavant amb els plans com tenia previst.
1: Avui parlarem de Ceuta precisament amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Serà a partir d'un quart de 10 del matí. Serà a l'Àgora del Matí amb Laura Aznar, amb Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és divendres 18 de setembre, el dia comença amb 11 graus a Viella, 14 a la Pobla del Lillet i 19 graus a Torredembarra. I amb algunes tempestes que descarreguen sobre el mar a la costa central i que en algun moment podrien arribar a tocar el litoral. Seran fenòmens molt puntuals, també comencem el dia amb força núvols, la tendència és que vagin marxant, excepte els del nord-est. A les comarques de Girona, de Barcelona i en alguns punts del Pirineu quedaran nuvolades que a la tarda podrien deixar petits ruixats. Al cap de setmana, restes de núvols dissabte al matí a la costa, però molt més sol i clarament amb més sol de cara a diumenge i amb les temperatures més altes.
9: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb un carril tallat a la P7 per retirar un camí avariat a Castellet a la Gornal en sentit Tarragona i amb les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i a les dues rondes en sentit Llobregat.
1: Ara són les 7 i 7. I ampliem tota l'actualitat que cal saber d'aquest divendres 18 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Nova aliança.
11: El Canadà accepta formalment la invitació d'associar-se amb la Unió Europea, tot i les amenaces de Donald Trump. El primer ministre, Mark Carney, ho ha dit des del Parlament Europeu, encara que de moment s'ha evitat concretar fins on arribarà aquesta aliança.
1: Estrasburg, Bruno Fortea.
12: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
13: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
12: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara a Estrasburg, la Unió Europea sí que ha donat més detalls de la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. Només una hora.
14: La llei preveu prohibir l'accés a Facebook i Instagram als menors de 13 anys. Si la llei s'acaba aprovant, entre els 13 i els 15 anys només hi podran accedir durant una hora. A partir dels 15 ja tindrien més llibertat. Ursula von der Leyen posa l'accent en garantir el benestar dels infants.
15: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
1: Prova de foc.
16: Aquest diumenge torna a haver-hi eleccions regionals a dos estats federats alemanys després de la victòria de la ultradreta a Saxònia-Anhalt fa 15 dies. El càrrec del canceller Friedrich Merz podria perillar en funció dels resultats de diumenge a Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín.
1: Sense gaire secret.
17: També hi ha eleccions des d'avui fins

0: diumenge a Rússia s'escull el nou Parlament. No són eleccions lliures, tampoc transparents. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin, Rússia Unida.
1: Canvi de govern.
2: El recompte del vot exterior a Suècia ha confirmat la victòria del bloc de centre-esquerra. Ha tret un 49,5% dels vots pel 48,8% del bloc de conservadors, fins ara el govern i l'extrema dreta. El primer ministre conservador, Ulf Kristersson, ja ha presentat la seva dimissió.
1: Estimbar un familiar.
3: Atenció al que publica avui La Vanguardia sobre el cas Andic. Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare.
1: Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la. Això ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora de la terapeuta, que va afegir que Jonathan Andic, que ho va fer saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir a presenciar l'exercici.
4: Nou rècord.
0: Del preu de l'habitatge, el preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. A Sant Cugat del Vallès, a Sitges o a Barcelona, el preu pot arribar als 5.000 euros. La capital catalana, de fet, un pis de 80 metres quadrats que fa 10 anys podia costar 225.000 euros, ara ja en val 368.000.
2: Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, diu que no creu que estiguem davant d'una nova bombolla immobiliària.
5: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: L'habitatge és una de les principals causes d'empobriment a Catalunya i un dels factors que marca més desigualtat. A quarts de 10 en parlarem també amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Paral·lel 41.
3: És el nom de la plataforma que ha presentat l'exconsellera d'Acció Exterior i regidora de Junts a Barcelona, Victòria Alsina, té per objectiu promoure el relleu generacional en els lideratges del catalanisme polític i construir una agenda amb voluntat d'incidència pública.
6: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
1: A l'acte de presentació de la Fundació Paral·lel 41, aquest dijous a la nit, s'hi ha deixat veure l'expresident Jordi Pujol.
4: Un desgavell.
0: La traducció del català al castellà durant el judici contra els policies nacionals que van buidar un ull a Roger Espanyol. El govern espanyol admet que és inacceptable i que prendrà mesures.
1: Maria Costa.
2: A l'interrogatori del primer testimoni,
7: si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
8: Pot tornar a repetir la pregunta?
7: Sí, si ell va participar...
8: Podria volver a repetir, per favor?
2: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
9: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
10: No és això.
9: És que no sento bé.
2: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant de coses que sovint no funcionen, nou contratemps.
2: A Rodalies, per l'aparició de dos petits esvorancs sota les vies del barri de Vallbona, Barcelona, els va provocar la pluja de dimecres i ahir es va trigar força estona a reparar-los.
3: Les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre van estar tallades durant 7 hores i el servei alternatiu per carretera establert per Renfe tampoc era capaç de satisfer tota la demanda.
1: Alertes menys estridents.
11: El periódico explica que la Generalitat ha demanat al Ministeri canviar el sistema d'alertes que rebem al telèfon en cas de fenòmens meteorològics extrems. Es tracta de tenir diverses opcions, amb alguns avisos que tinguin alarmes no tan estridents quan el perill no sigui molt gran o molt imminent.
0: D'aquesta manera no es perdria l'efecte de cridar l'atenció quan la situació ho requereixi. Després de l'enviament de les alertes aquest dimecres, el diari, en aquesta informació, apunta que la Conselleria encara hi ha dubtes de com i quan s'han d'enviar aquests avisos i que en alguns casos aquesta setmana potser no estava del tot justificat o es van enviar tard.
1: I setmana del llibre en català.
2: Avui arrenca i ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís companys. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris, podcast en directe i els escriptors Ramon Solsona i Mario Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
4: Això el dia en què Shakira també arrenca residència europea i avui també en parlarem al matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat sense porter.
10: El Barça es planteja fer un canvi a la porteria al partit contra el Sevilla perquè no vol córrer riscos amb Joan García. Eric García diu que confien en Xesna.
11: Tots sabem que Joan per mi és el millor porter del món, per tant mai és fàcil, però bueno, crec que tots tenim confiança en ell, crec que la temporada que va jugar ho va fer un molt bon nivell, vam arribar a la semifinal del Champions.
10: De la salut del porter també en depèn la convocatòria d'avui amb Espanya pels 4 partits de la Nations League. L'Espanyol rep l'Elx a partir de les 9.
4: D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí, connectem ara amb el quiosc.
2: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en les notícies que ens arriben des del Parlament Europeu, d'una banda sobre Canadà i de l'altra sobre la crisi de Ceuta. El País explica l'aliança del Canadà amb la Unió Europea, també ho fan portada el diari Ara, mentre que el periòdico explica que l'Eurocambra ha aprovat dividida una moció sobre Ceuta i el Mundo doncs posa l'accent en el fet que el Parlament acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta. L'altre tema del dia és el que treu La Vanguardia en portada i titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare. El País avui també explica que la vacunació infantil va caient arreu d'Europa arran d'un estudi internacional publicat a la revista The Lancet que analitza l'evolució de les 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió entre el 1980 i el 2024.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
1: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Navarcles, 17 a Vilafranca del Penedès i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
17: Retencions a la B20 a Cornellà per un accident que talla un carril en sentit sud. Problemes també a la 2 a Sant Boi i a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord i per la Ronda del Litoral.
1: Les comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona podran tramitar denúncies per delictes lleus.
18: La primera a implementar el nou servei serà la comissaria de Sarrià a partir del gener.
1: Oriol Pujador.
19: Després de Sarrià, el servei s'incorporarà a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collbonis, alcalde de Barcelona.
20: Serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment, delictes lleus a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
19: El balanç del Pla Estiu a Barcelona mostra un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda del 24% en el nombre de furts. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Oriol. Més notícies. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
3: Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals han ingressat ja a la presó, 4 a Barcelona.
1: Precisament a Barcelona ha mort Pilar Malla, va ser la primera síndica de greuges de Barcelona. Va mort als 95 anys.
18: Va ocupar el càrrec entre el 2004 i el 2010, després de ser nomenada per l'aleshores alcalde Joan Clos. Abans havia dirigit Càritas Diocesana de Barcelona, on també va desenvolupar una destacada tasca social.
3: La sindicatura ha destacat que Malla va posar els primers fonaments de la institució i va defensar el dret dels ciutadans a ser escoltats i rebre respostes de l'administració.
1: I el Vallès Patrimoni fa retirar la peanya instal·lada sense permís a l'església de Santa Maria de Llerona.
18: Es posa fi a 4 anys de queixes dels feligresos i és que l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni denega la modificació del pati adjacent.
1: Ara cultura. Avui amb Epicentre a Vic, al mercat de música viva d'una banda, Nacho Vegas.
21: Què voy a fer? He de pensar. L'encercenado la bebido.
1: Que presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, Dan Peralbo i el Comboi. No.

0: Tots tres protagonitzaran els concerts. Avui a Vic serà a la plaça Major. Passen ara 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: El 15 de novembre del 1937.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Quan rasques un rascat de l'11, ho trobes.
5: Sí! Que m'ha tocat, tia!
4: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
6: No, no, no, no, no, no, no.
4: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Els sons del matí.
7: Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona, i qui avui fa un míting a Barcelona és el líder de Vox, Santiago Abascal, que ahir ja va actuar a Lleida.
8: Jo estaré en el meu espai polític.
9: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
10: Sí, era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava.
11: Podria volver a repetir, por favor.
12: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
9: Ara són les 7 i 20, aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, líder.
13: Cap d'un partit polític, d'una associació, també cap d'una classificació, com de la Lliga o d'un sector com l'econòmic. En aquest cas ens referim als líders polítics Sánchez, Feijóo i Abascal, que com a líders visiten aquest cap de setmana Catalunya.
9: Traduir.
13: Escriure o dir en una llengua allò que ha estat escrit o dit en una altra. Els errors de les intèrprets del judici Roger Espanyol han obligat els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Ja diuen allò de traductore traditore, però tant...
9: Barranc.
13: Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar. D'aquí, per exemple, en deriva el barranquisme o descens de barrancs. El que no sabíem és que hi ha una teràpia que consisteix a simular que tires un familiar per un barranc i que Jonathan Andic s'hi hauria interessat, segons llegim a La Vanguardia, per al fill del fundador de Mango. No sembla que la cosa vagi pel bon camí.
9: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 2.800 euros.
12: És el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. És un nou rècord. En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
9: 60%.
12: Una combinació de dos fàrmacs que ja es fan servir en la lluita contra el càncer ha aconseguit eliminar el càncer d'endometri agressiu en un 60% dels tumors en ratolins. És un estudi fet per Vall d'Hebron, Institut de Recerca, que podria ser una opció per un tipus de tumor amb baixa supervivència.
9: I 467 euros.
12: És el que costa omplir el dipòsit d'un tractor de 300 litres. Són 179 euros més que al febrer. El preu ha pujat un 62%. Des del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncien que l'encariment del gasoil agrícola posa en risc la sembra del cereal d'hivern i la viabilitat de moltes explotacions.
9: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una carpa blanca de grans dimensions. Està oberta pels costats i està tota buida.
10: Sí, és la carpa del moll de Ponent del Port de Ceuta, on es preveu acollir fins a 1 miler d'immigrants. La veiem avui en alguns diaris després que finalment la justícia hagi autoritzat aquest campament. El Sindicat Unificat de Policia havia demanat la mesura cautelar aduint problemes de seguretat.
9: A la segona imatge hi veig l'edifici de la seu històrica de la Universitat de Barcelona, al centre de la ciutat, a la Gran Via. S'hi veu la torre amb el rellotge i s'hi veu poc moviment.
10: És la imatge que ha triat el periòdico per explicar que la Universitat de Barcelona desembarca a la Xina amb tres màsters científics, en concret d'enginyeria ambiental, de microbiologia avançada i de química analítica. Els programes amb més de 50 places arrencaran el curs 27-28 al campus de Weihai. La idea és ampliar l'oferta els pròxims anys.
9: I la tercera imatge ens l'envia en aquest cas d'Estrasburg, al Parlament Europeu. Hi veig eurodiputats vestits amb americana, però al mig hi ha una dona que du una samarreta de la selecció canadenca d'hoquei gel. corresponsal a Brussel·les i a Estrasburg, Bruno Forte, qui és aquesta dona?
14: Doncs no és cap esportista, Rigard. També és eurodiputada. És la líder dels Verds a l'Eurocambra, Terry Reinke. Es va posar aquesta samarreta per rebre ahir el primer ministre canadenc com un gest de complicitat, ara que el seu govern vol negociar una nova aliança amb la Unió Europea. Tots dos van saludar-se i entre rialles van fer-se una foto. Al Canadà, l'hoquei gel és tot un esport nacional.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
9: I avui a La cara B del temps parlem de la previsió meteorològica més transcendental de la història. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Sí, aquesta setmana hem fet previsions molt interessants, però no crec que passin a la història, ni que ens dediquin una pel·lícula com la que avui s'estrena a les cartelleres. Estic parlant de Tiempo de Victoria, una pel·lícula que relata les 72 hores prèvies al desembarcament de Normandia, amb el meteoròleg britànic James Stack com a figura central. Recordem que ens situem al juny del 44, Segona Guerra Mundial, i que s'havia de decidir en quin moment es faria el desembarcament de 150.000 soldats per mar i aire, i tot això en funció d'una previsió meteorològica. I recordem també que en aquella època no hi havia ni satèl·lits, ni radars, ni models meteorològics, simplement uns mapes del temps dibuixats a mà, traçats a partir de dades d'observatoris manuals i d'alguns vaixells, i amb una mica de sort podien arribar a llançar algun globus sonda per saber la temperatura a les capes mitjanes de l'atmosfera. Les eines de llavors eren molt rudimentàries, però l'objectiu final de les previsions han estat sempre els mateixos: salvar vides humanes. Tothom sap com ho intentem fer avui en dia, però la pel·lícula El Tiempo de Victoria ens expliquen com ho van fer fa 82 anys.
15: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dijous l'Enigmàrius feia esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. I la resposta era s'agoviar. S'agoviar és esquilar la llana de la cua i les anques de les ovelles per facilitar-ne la còpula. I a Segòvia hi ha un conegudíssim aqueducte romà. Acabem la setmana al camp. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. De 5 lletres. Camp de llegums vigilat per videoarbitratge. 5 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
9: Atenció a aquest titular que circula. Un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gazpacho. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. Diu la notícia que l'home va ser aturat per la policia perquè el van veure fent maniobres estranyes amb el cotxe. Un cop parat, el conductor es va sotmetre al control d'alcoholèmia i va multiplicar per 4 la taxa màxima permesa. Davant d'aquesta situació, l'home va dir als agents que ell no havia begut i que segurament donava positiu per culpa del vinagre del gazpacho. L'home, a més, en diu la notícia, conduïa sense el cinturó de seguretat cordat i manipulant el telèfon mòbil amb les mans. El conductor s'enfronta ara a una possible pena de presó de 3 a 6 mesos i la retirada del carnet de conduir d'un a 4 anys.
9: I això és real o fals?
1: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Soni, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un conductor multiplica per 4 la taxa d'alcoholèmia en un control de carretera i diu que és per culpa del gazpacho és una notícia real. Ha passat a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La mateixa policia local d'aquesta localitat ha explicat a X aquest cas i l'il·lustra amb una vinyeta on veiem un home amb el nas i les galtes vermelles i la mirada perduda, bufant en el control d'alcoholèmia i sostenint una ampolla de gazpacho en una mà.
9: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
9: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Regina Rodríguez Sirvent.
20: Avui serà un bon dia perquè un home entrarà en una biblioteca ofuscat per un problema que d'aquí un any no recordarà, però que ara i aquí el travessa i li enfosqueix el món. De cop, a l'altra banda de la taula antiga, dues estudiants intentaran reprimir el meravellós espiral d'un atac de riure. No ho aconseguiran. L'home ofuscat, enfosquit i enrabiat lluitarà amb totes les seves forces per no saltar a la llum, per no ser absorbit per la simple i fulminant alegria d'existir. Però per sort tampoc ho aconsegueix.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 18 de setembre. Ens despertem amb 12 graus al Santuari de Caral, 20 graus a Castelló d'Empúries i 13 a la Granadella, el dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port i que ha rebut el vistiplau de la justícia.
1: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militars s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges on fa un mes i mig que hi dormen centenars d'immigrants.
2: De Ceuta se'n parlarà molt a Catalunya aquest cap de setmana. Tenim desembarcament de líders espanyols. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo vindran diumenge. Avui ho farà Santiago Abascal, que ahir ja va ser a Lleida.
1: Novetats també el cas Andy, que el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar.
2: Ho explica avui La Vanguardia. El tractament el va preparar la terapeuta per un altre pacient que sentia odi per la seva mare. Es tractava de recrear una situació perquè s'adonés que era capaç d'empènyer-la.
1: El govern de Madrid admet ara per primer cop que l'àtic de luxe comprat per més de 6 milions podria servir ocasionalment com allotjament per les autoritats.
2: I Shakira comença avui a Madrid la seva residència europea. Ha construït un estadi i 8 pavellons per fer-hi 12 concerts en les properes 6 setmanes.
3: En esports, el Barça no vol córrer riscos amb Joan García. Es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera a l'Elx a partir de les 9 i el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
0: I pel que fa al temps, tenim les últimes tempestes que resisteixen a marxar. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, estan situades davant de Barcelona i del Maresme i durant el matí podrien arribar a tocar el litoral de manera molt puntual. A la resta, els núvols aniran marxant, excepte al nord-est, on encara podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
0: I mobilitat també a aquesta hora, avui, després dels problemes d'ahir, amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Els trens avui circulen sobre el previst, de moment, a l'R2, R2 Nord i R11, malgrat que ahir aquestes línies van estar tallades durant 7 hores per dos esvorancs. Pel que fa a la resta de la xarxa de Rodalies, hi ha, com és habitual, alguns retards, com per exemple el de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb 3/4 d'hora de demora per un problema en la senyalització entre Calaf i Manresa. A l'R15, el tren que va de Reus a Barcelona va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat, el funicular de Vallvidrera no funciona per una avaria i hi ha servei per carretera.
0: I a les carreteres, un accident complica ara mateix el trànsit a la Ronda de Dalt. Mireia Sala.
6: L'accident talla un carril de sortida de Barcelona i a cua fins a Esplugues. A més, hi ha retencions a la 2 a Sant Boi per un altre accident, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a la C58 a Sant Quirze i Montcada.
0: I ara fem un cop d'ull també a la premsa. Les portades, Marc Jurado.
7: Bon dia, centrada sobretot Ricard a l'Eurocambra en una doble vessant al Canadà i la crisi de Ceuta. Per exemple, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les amenaces de Trump i també ho explica El Mundo. Ara bé, l'altre gran tema de portada el trobem a La Vanguardia, ho hem explicat. Jonathan Andy, que es va interessar per una teràpia que simulava estimar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica el diari, per una altra persona que tenia mala relació, en aquest cas amb la seva mare.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Mohamed El Amrani, Marc Bataller i Jordi Cominal. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió reflexionen precisament sobre Ceuta.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus. O pel Mundo, diu la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta, reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària. La Vanguardia diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços per resoldre aquesta situació a Ceuta, mentre que El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de 3 jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta del seu equip la campanya Tots som cavalles, revela fins a quin punt aquesta crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola. Per últim, a l'Ara, l'Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia. Troba paradoxal que les crítiques als jugadors vinguin dels que defensen que no es pot barrejar política i esport quan es tracta de l'independentisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
9: La Vanguardia publica que l'any 2025 va ser un dels més secs de les darreres tres dècades per als rius de tot el món, segons el nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial sobre l'estat de recursos hídrics, que també adverteix d'una disminució contínua de les reserves d'aigua dolça. L'informe apunta que el cicle global de l'aigua és cada cop més erràtic i imprevisible. Els darrers 5 anys s'han reportat inundacions i sequeres sense precedents. Aquesta organització reclama més cooperació internacional per afrontar un problema que no entén de fronteres, atès que el retrocés de glaceres o les alteracions en una conca poden afectar poblacions situades a molts quilòmetres de distància.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
12: Ja a la venda? Bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges, agència acreditada amb tots els serveis inclosos, circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
15: Catalunya Ràdio.
0: 8:15, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Quina sèrie arrasa la Xina?
2: Una de fet amb intel·ligència artificial amb el títol de Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
0: On fan el millor pa de tot l'estat?
1: Doncs a Murcia, el Fort Joaquín, que s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet al Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana d'Osca i el forn Roiser de Coristanco, a la Corunya. De Barcelona hi ha 7 establiments i de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
0: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la Festa del Cel de Salou aquest cap de setmana?
2: Que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim el mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
0: I què dona valor?
1: Els carrils bici i les estacions de bici revaloritzen els pisos de l'entorn fins a un 3,5%. Així ho recull una investigació de l'Institut d'Economia de Barcelona que analitza l'impacte econòmic a l'Eixample i que publica El País. Tot i que és poc significatiu, destaquen que en els pisos de propietat el pis puja més si està pròxim d'una estació de bici. En canvi, en el de lloguer es valora més la presència de carrils que d'estacions.
0: I polèmica amb la geganta gitana.
2: La geganta gitana no es presentarà durant el pregó de les festes de la Barceloneta. L'Associació Gitana de la Barceloneta assegura que ho ha demanat a la Comissió de Festes i que no els ho han permès i que és racisme la solució. Faran un pregó paral·lel, el pregó gitano, a la plaça on hi ha la font de Carmen Amaya. La Comissió de Festes diu que la petició els va arribar per sorpresa i no s'han pogut posar d'acord. Ho llegim a BTV.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El Wall Street Journal avança un altre cas de seguretat en intel·ligència artificial. Explica que hi ha pirates informàtics que van utilitzar el model d'Anthropic, que es diu Claude, per entrar als sistemes d'OpenAI. En aquest cas no és un sistema d'intel·ligència artificial que actua pel seu compte, sense que li ordenin, sinó un equip de recerca de seguretat independent que buscava errors i va utilitzar una intel·ligència artificial per entrar en una altra. La notícia, diu el diari, el Wall Street Journal, és que això ha exposat els riscos. La premsa britànica continua abordant el
0: llibre del germà de Lady Di. El Times cita un altre fragment del llibre, de les memòries, en què el germà diu que l'actual rei, llavors príncep de Gales, el va trucar després de la mort de Diana i que semblava eufòric, textualment, com si hagués guanyat la loteria. El Daily Mail avança un altre punt del llibre. La reina Elisabet II va proposar tornar-li a Lady Di els seus títols reials, literalment el dia del seu funeral. A Alemanya, diumenge, hi ha eleccions a Mecklenburg, Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín. A Mecklenburg, sobretot, l'extrema dreta encapçala els sondejos per davant de la socialdemòcrata Manuela Schweizig, que és la ministra presidenta de l'Estat. El Süddeutsche Zeitung es centra avui en ella, diu que el lema final de la campanya ha estat la dona contra l'extrema dreta.
1: Aquests últims dies hem vist com el Banc Central Europeu i la Reserva Federal dels Estats Units han apujat els tipus d'interès i ara ho ha fet també el Banc del Japó. Cinco Dies explica que l'autoritat monetària nipona ha pujat el tipus del ien un quart de punt, fins a l'1,25, al nivell més alt en 31 anys. Ho fan davant del creixement del risc d'inflació. Parlant de bancs, el Santander farà un expedient de regulació d'ocupació en dues filials tecnològiques, ho llegim a l'Economista i Expansió. De moment, l'entitat no ha comunicat els motius d'aquesta decisió, ni tampoc el nombre de treballadors que es veuran afectats. I l'ONEconomia, que fa dies que publica inversions d'AEN als aeroports, avui explica que l'aeroport del Prat tindrà noves xarxes i més wifi. La companyia que presideix Maurici Lucena busca una empresa que dissenyi les noves infraestructures de comunicacions, decideixi com es connectaran amb les xarxes que ja existeixen i en supervisi la instal·lació.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca la preocupació que hi ha al Barça per la lesió de Joan García.
3: Joan García

passa ara mateix per si s'ha de fer un relleu a la porteria. El Mundo Deportivo afegeix que està descartada una lesió greu, però que el jugador ja arrossegava molèsties abans del partit contra el Racing i descansar és ara mateix el més recomanable. L'Esport va una mica més lluny, dona a Szczęsny com a titular i avisa que Hansi Flick no tremola i confia en Tech pel seu compromís, la seva feina al vestidor del Barça, un Szczęsny, això sí, que genera dubtes, molts dubtes, entre els aficionats per la seva última errada contra el Racing.

0: centre del debat a la porteria del Barça, Albert Masol a l'Esport dona irònicament una pilota de platja per Mbappé, no guanya títols, pel paperot que fa amb Ceuta i per la seva actitud poc esportiva animant els companys a marxar del camp quan li donaven al Barça el títol de la Supercopa. El País alerta que el Barça necessita aprovar demà a l'Assemblea un crèdit de 500 milions.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jovany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Per matisar-ho i recordar els oients, no som ràdio, som Catalunya Ràdio, però atenció perquè cobra la pensió de la seva mare morta durant 22 anys i al·lega no haver-se adonat.
3: Sí, l'home ha declarat a l'Audiència de Granada i ha al·legat no haver rebut cap notificació per part de la Seguretat Social i que, per tant, no n'era conscient. Se li imputa apropiar-se de més de 210.000 euros. Fiscalia demana 5 anys de presó per un delicte continuat de frau i una multa de 350.000 euros. També una indemnització per la Seguretat Social de 168.000 euros. Ho hem llegit a Andalusia Informacions.
1: Sembla la fitxa policial de Jennifer López, però no. És un lladre, és una lladra en aquest cas, que s'ha fet viral per la semblança amb la cantant.
4: Sí, es diu Sairena Enquest, té 35 anys i va ser arrestada l'agost després de ser acusada d'un robatori a Monticello, a Minnesota. 20 minuts publica la fotografia de la fitxa policial i el cert és que és clavada a J-Lo. La imatge ha provocat moltíssims comentaris. De fet, alguns usuaris han animat a López a fer-se una prova d'ADN.
1: I Julio Iglesias Jr. recorda els concerts del seu pare, diu, ens treia sempre a l'escenari a recollir els sostenidors que li tiraven.
3: Ho va explicar ahir a l'Hormiguero i ho recull avui el diari Marca. Ells eren els encarregats d'agafar els sostenidors que les fans tiraven a l'escenari després dels concerts del seu pare i també ha explicat que quan era petit les mares dels seus amics sempre li preguntaven si el seu pare l'aniria a buscar algun dia a l'escola.
1: I qui panja avui, Canalies?
4: Comencem felicitant el presentador de Telemarc Giró, que avui fa 42 anys, també, 52, també fa anys l'actriu Pilar
1: Lopetegui.
4: No, està bé, sí, serà content.
1: Bueno, qui panja avui és Elena García Melero, que ho vas dir ahir.
4: Demà fa anys.
1: Demà, imagina't. Ho vas dir ahir, que era...
4: Ahir la tarda rebo un missatge de la Melero i em diu gràcies per inundar-me el WhatsApp.
3: Però és demà passat.
4: És demà passat, però em vaig disculpar. No, és demà.
1: Sí, però era demà passat.
4: Bé, és igual, avui també faig l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes.
1: No sé qui és.
4: Sí, home, sí, i acabem felicitant l'actriu Jada Pinkett Smith, que avui divendres en fa 55.
1: Que és Sant Oral.
4: Avui és Sant Ferriol.
1: Ara ve Sant Ferriol.
4: Sant Ariadna. I un petonet per la Melero. Estimo, Melero.
1: Per cert, deixeu-me dir que ara mateix el web de l'Enigmarius no funciona. L'app va bé, però la pàgina web no, ho dic perquè no està trucant molts oients preocupats per no, que no poden concursar. A través de l'app sí que podran fer-ho. Ara mateix intentarem arreglar les incidències. I acabem el repàs amb la premsa anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 18 de setembre de 1976, aquell dia es posava a la venda el primer disc dels Segadors, autoritzat a l'Estat espanyol des de la Guerra Civil. L'havia editat la discogràfica Hispavox i era un enregistrament de l'Orfeó Enric Morera, dirigit pel mestre Ricard Macias. El single tenia els Segadors a la cara A i la Sardana de les Monges a la cara B. Ara fa 50 anys les cartes al director de l'Avui encara parlaven del que havia passat l'11 de setembre, la primera diada després de la mort de Franco. Per primera vegada s'havien vist banderes catalanes als balcons. Ramon Clop deia que per la Mercè encara n'hi hauria d'haver més. I Francesc Comerma explicava com per la manca d'existències en algunes cases van agafar tisores i agulles per convertir banderes espanyoles en catalanes. També moltes cartes a l'Avui contra Televisió Espanyola, l'única en aquella època, que va rebaixar a 30.000 els assistents a Sant Boi. Els aconsellaria una visita a la Clínica Barraquer, deia Vicenç Galera. Érem tants com a la Plaza d'Oriente en Franco i allà Televisió Espanyola sempre deia que eren 1 milió.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: Catalunya Ràdio.
9: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
10: La veritat és que va sobre rodes.
9: Tan content estàs?
10: Això també.
9: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën.
2: Consulta Citroën.es.
11: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 12 minuts seran les 8 del matí. Repassem ara els titulars del dia en 2 minuts. A primera hora del matí ha començat a Ceuta el trasllat de migrants al campament que s'ha instal·lat al port.
13: Agents de la policia, la Guàrdia Civil i militar s'han presentat abans de les 7 del matí a la zona de les platges, on fa un mes i mig que dormen centenars de migrants. Els migrants hi intenten arribar en massa corrent.
1: I atenció a aquest cap de setmana a Barcelona i a Catalunya, perquè hi arriben Sánchez, Feijóo i Abascal.
14: El primer fer-ho serà aquesta tarda el líder de Vox a Barcelona. Pedro Sánchez tancarà la festa de la Rosa diumenge a Gavà i Feijóo serà a Badalona. Comencen a escalfar així motors de cara a les eleccions municipals i generals de l'any que ve.
1: Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
13: Ho publica avui La Vanguardia, que ha tingut accés a la declaració de la professora d'anglès. La teràpia estava pensada per un altre pacient, consistia a comprovar que no es podia empènyer per un precipici un familiar a qui s'odiava.
1: I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol són un despropòsit.
14: Assegura que prendrà mesures. La intèrpret que havia de traduir les preguntes als agents de policia va ser incapaç de fer-ho.
1: I el Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
13: Per evitar comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu després que Trump amenacés de represàlia si el projecte tirava endavant.
1: Shakira comença avui els concerts a Madrid.
14: Farà 12 concerts en la seva residència europea, un recinte immens de 15 hectàrees i que inclou 8 pavellons.
1: I avui també comença, arrenca la nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
13: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? És hora de fer una ronda de connexions pel país. Des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
1: I Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem a les comarques de Tarragona perquè els Mossos busquen un intern a la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada, Clara.
15: Sí, l'home complia una condemna de 21 anys de la presó de Tarragona per haver matat a trets amb el seu germà la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. Fons penitenciari, però apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. I d'altra banda, ahir a Tarragona, en plena festa major, va tenir lloc una acció reivindicativa. És la coordinadora de barraques de la ciutat que es va instal·lar ahir al vespre al passeig de les Palmeres, tot i la prohibició de l'Ajuntament. Protestaven perquè el consistori no els ha deixat fer els actes de Santa Tecla a l'espai que havien utilitzat els últims 20 anys.
1: I en aquest cas a Lleida, avui el govern presenta noves línies d'ajut per als pagesos afectats pels efectes del canvi climàtic. Estela.
18: Un sector agroalimentari que els últims anys ha hagut de fer front a sequeres, fortes gelades i més pedregades. A les 11, les noves mesures de suport les presentarà el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig i la d'Economia Alicia Romero, perquè també parlaran de l'ampliació de les línies de finançament públic per al sector i ho faran des d'una granja de vedells de Gibanells al Segrià que s'ha acollit aquests crèdits. I en l'àmbit cultural tenim la vista posada al Pallars Sobirà, on avui arrenca la tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de cinema mitològic dels Pirineus, dedicat als animals i que projectarà fins al 27 de setembre uns 60 curtmetratges seleccionats dels 500 que han rebut de tot el món.
1: I a Barcelona avui serà notícia al món casteller, Marc.
16: Sí, perquè es presenta el nou casc casteller i el primer protector facial específic per nens que pugen ben amunt als castells. Els presentaran la consellera de Cultura i la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Això en un dia de molta cultura de demarcació i amb Epicentre a Vic, al Mercat de Música Viva. Nacho Vegas presentarà a les 7 de la tarda el seu nou projecte i més tard, a quarts de 9, ara el sentim d'en Pere Albo i el Comboi, també Mamaduixa i Lia Cali protagonitzaran els concerts a la plaça Major.
1: I acabem a Girona perquè avui comença la Fira Internacional de Ciclisme, la CIA Otter. Preveu més de 70.000 visitants a la ciutat i els hotels estan plens i ja fan càlculs de l'impacte econòmic que pot representar, Fèlix.
19: Sí, uns càlculs que diuen que es podria arribar als 40 milions d'euros, el doble que l'any passat, i no només per la repercussió en hotels que, com dius, estan plens, restaurants o comerços, sinó també per la feina que hi ha tot l'any i el volum de negoci que genera 500 marques i presenten novetats. Per tant, aquest cap de setmana, que Girona s'omple de professionals i d'aficionats al ciclisme, això quan ja es prepara també per les fires de Sant Narcís d'aquí un mes. Acaben de fer públic el programa de concerts i actuaran, que eren la Oz, els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, el Petit de Calaril o 31 Fam, entre d'altres. Una de les novetats serà un espectacle de drons la nit d'estrena.
1: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona. Que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
14: Igualment.
18: Bon dia.
2: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui encara tenim alguna tempesta, però som a les portes d'un cap de setmana de sol. Eloi.
17: Bon dia, sí, sol de cara demà dissabte amb algunes restes de núvols. Diumenge, temps molt estable, amb temperatura que s'enfila fins als 30 graus en alguns llocs de l'interior. Però avui encara amb aquestes tempestes que comentaves, les tenim just davant de Barcelona, sobre el mar, però poden arribar a tocar terra en algun moment durant aquest matí i migdia. Això passaria just al litoral. A la resta, els núvols que tenim ara tendiran a marxar, s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona i de Barcelona. A l'interior podien tenir algun ruixadet aquesta tarda molt puntual, també.
1: I pel que fa al trànsit, la via més complicada és l'AP7, Mireia Sala.
20: Sí, hi ha retencions a Santa Perpètua en sentit Barcelona-Tarragona per una topada. Cua també a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits i a l'entrada a Barcelona per la 2, per la B23 i la C58. També aturades a la ronda del litoral, sobretot en sentit Llobregat.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: Catalunya Ràdio.
23: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: El transport marítim continua sent un dels motors del comerç internacional. N'és una prova l'increment del trànsit de mercaderies al port de Barcelona, que ja supera els 41 milions de tones acumulades aquest any. Davant d'aquest escenari, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Dret i Negoci Marítim. Aquest màster ofereix una formació especialitzada perquè els professionals afrontin els reptes jurídics i empresarials vinculats al sector del transport marítim.
23: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Són les 7:55.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge del Sergi. Es queixa d'una situació viscuda a Cabrera de Mar. Va aparcar el seu cotxe al costat de la platja, en una zona senyalitzada de color verd. El problema, però, és que a Cabrera la zona verda és exclusiva per a residents.
27: Quan tornem de la platja, resulta que tenim una multa posada en el cotxe, truco a la Guàrdia Urbana d'allà, i com que no he identificat el cotxe com a resident, doncs tinc una multa. Bueno, però és que la màquina m'ha deixat treure el tiquet.
26: El Sergi lamenta que ha acabat pagant l'estacionament i 80 euros de multa i critica que no hi havia una senyalització adequada. L'Ajuntament respon que lamenta la confusió, però considera que les màquines sí que informen degudament de les normes d'aparcament.
25: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: I ara és moment de repassar el preu de les coses. I avui parlarem, atenció a l'ara, de cinemes.
18: Doncs sí, ens hem fixat en els preus de sales petites, de cinemes locals. Comencem pel cinema de l'Espai Foràtic de Lleida, l'Screenbox. És el cinema més antic de la ciutat i projecten estrenes, però també aposten per pel·lícules d'autor. El preu de l'entrada general és de 6 euros.
28: Durant la setmana, el preu de l'entrada és de 6 euros. I el cap de setmana, de divendres a diumenge i festius, 8. El dia de l'espectadora, només a 4,50. Encara que cada dia de la setmana fan ofertes d'algunes pel·lícules.
18: A Terrassa hi ha el Cinema Catalunya, que és un dels més antics de Catalunya. De fet, té més de 110 anys d'història, Ricard?
1: No, acaba trossos.
18: No és veritat.
1: Home, no, que faig molt.
18: És un cinema públic.
1: M'agrada molt aquest cinema.
18: És preciós, eh?
1: Sí, sí.
18: És molt antic, és un cinema públic, això els permet posar també doncs, preus més assequibles. L'entrada general costa 6,5 euros entre setmana, 7 euros els caps de setmana, té només dues sales, és petitet i una programació molt variada.
29: Sí que fem estrenes comercials, però també oferim doncs, cinema d'autor, pel·lícules que toquin temàtiques socials, temàtiques actuals. Intentem potenciar les produccions catalanes, produccions locals.
1: i a més a més és molt bonic, és veritat que és molt bonic i recomanem anar-hi. Sí, sí,
0: sí, és fantàstic. I a Barcelona hi trobem el cinema de l'Espai Texas, on l'entrada costa 9 euros i 7 en 20 pels socis.
3: Els nostres preus s'intenten equiparar al mercat per gaudir de les oportunitats d'estrenar pel·lícules, però al mateix temps també intentem cuidar l'espectador i busquem maneres de fidelitzar el públic, aquell que s'ho treballa i ve regularment a les nostres sales, a través de descomptes especials.
0: Tots aquests preus dels cinemes locals contrasten evidentment amb els de les grans sales. Per exemple, els Movie Cinemas, l'entrada costa 9 euros i el Cinesa gairebé 11.
1: I en aquest cas, els impostos. On van a parar els impostos? Avui divendres, atenció, què costa instal·lar gespa artificial en un camp de futbol? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. A Gavà, l'Ajuntament farà diverses obres de millora al camp de futbol de Can Torelló. S'han de canviar porteries, banquetes, un aspersor de rec i la principal actuació, la gespa artificial. L'última vegada que es va posar nova va ser el 2010, però s'ha desgastat molt. Substituir la gespa s'ha pressupostat amb 144.200 euros.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui s'ha fet viral un noi que va decidir posar-se una gorra, una bandera i una samarreta carlistes i manifestar-se en defensa del poble de Ceuta. Fins aquí, mira. La sorpresa, però, arriba quan li posen un micròfon davant i la criatura queda posseïda per l'esperit del Cid. Molta atenció.
6: Tenemos una ciudad que está ahora mismo sufriendo una auténtica ocupación extranjera que tiene su población clamando como milicianos, que están creando ahí armas caseras. Estamos ahí viendo cómo los niños, los ancianos, los vecinos están sufriendo todos los días durante todo un mes. Por eso estamos todos aquí, por Ceuta, porque Ceuta es España. Ya siendo la España desde el principio, desde los cartagineses de esta zona, ya era parte de esta zona. Siempre lo era. Ceuta siempre fue España, incluso Portugal era parte de España.
5: Estàs barat, eh? Li ha faltat acabar el discurs dient viva don Carlos V. A veure, el meu rei té una mica de batibull històric, ha colat un parell de mentidotes, potser no calia que parlés amb aquest to fregant l'infart. És veritat que s'ha de polir una mica, Ricard, però amb un parell de retocs i uns calçotets per sobre les malles, ja tenim la primera versió del Capità Espanya. Si el vols cridar, només cal que projectis al cel la silueta d'un toro d'Osborne i l'esperis al bar. Això sí, fes-ho després de la migdiada, eh, Ricard, que abans no estarà operatiu, ja t'ho dic ara.
1: Així ho farem. Elisenda Pineda, fins ara, que ens veiem,
5: fins ara.
1: Ens veiem a quina hora? A les 11, no? A les 11,
5: d'acord,
1: el dilema.
5: Sí.
1: Vaig allà, Sara Judit Mascó. Fins ara, adéu.
5: Fins ara, adéu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest cap de setmana, Catalunya es convertirà en la capital de la política espanyola. Hi vindran Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó i Santiago Abascal. Tres líders polítics, tres agendes i un sol decorat. Catalunya. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, protagonitzarà la clàssica Festa de la Rosa, la gran trobada anual del socialisme català, i hem de dir que no ha estat un any fàcil pel president del govern espanyol, i el seu entorn espera que diumenge hi hagi aquesta demostració d'unitat interna per obrir el curs polític. El mateix diumenge, Alberto Núñez Feijó reunirà la seva militància a Badalona, i beneirà en aquest cas la nova cúpula del Partit Popular Català amb Alejandro Fernández i Juan Fernández, un Feijó que també necessita exhibir unitat després d'anys de desconfiances orgàniques a Catalunya. Però el plat fort se'l reserva Vox. Santiago Abascal torna a Barcelona buscant una vegada més la confrontació. I no és casual. Vox necessita convertir Catalunya en un escenari de batalla política, perquè davant del creixement d'Aliança Catalana, la seva resposta és endurir encara més el discurs i competir per ocupar l'espai més identitari, més nacionalista espanyol i més confrontatiu. Ahir ja va ser a Lleida, i aquesta tarda el líder de Vox vol encapçalar un acte a la plaça de la Concòrdia. Quina ironia, la Concòrdia, perquè l'Ajuntament ja li ha negat el permís per dur a terme aquest acte i diferents grups d'esquerres ja han anunciat contramanifestacions. Però el més significatiu no és només on es fa l'acte, és què busca exactament Vox quan ve a Catalunya. No sembla que l'objectiu sigui explicar com pensa resoldre els problemes del país. L'objectiu és convertir Catalunya en un conflicte, polaritzar, enfrontar i simplificar. Fer de la discrepància una trinxera, i de la trinxera un clic, un titular. I això té una conseqüència. Quan la política necessita permanentment un adversari, els problemes reals passen a un segon pla. Serà, doncs, un cap de setmana on Catalunya tornarà a ser el centre de la política espanyola, i tenen poc a veure aquests actes festius de partits que aspiren a governar amb qui converteix la confrontació en la part central de la seva estratègia política. Però sí que comparteixen una inèrcia. Tots tres donen rellevància a Catalunya per un motiu evident. Les últimes eleccions generals es van decidir aquí, a Catalunya. I tot apunta que en les properes també passarà. Però venir a buscar vots no és el mateix que venir a portar idees. Es parlarà de Catalunya, però mirant sempre de reull a Madrid. Sánchez necessita reivindicar el relat de la pacificació. Feijó necessita tapar forats interns. I Abascal necessita la confrontació per mantenir viu el seu espai polític. Si els líders estatals decideixen posar Catalunya a l'agenda, se'ls ha de demanar també gruix polític. Perquè aquest país té urgències estructurals inajornables. Té un sistema de finançament que trontolla, una xarxa de rodalies col·lapsada, una crisi de l'habitatge que és severa, un de cada tres nens en situació de pobresa. Són reptes que no es resolen en mítings, i encara menys convertint la confrontació en l'estratègia política. Tres líders estatals a Catalunya, una anècdota que omplirà titulars i que crea un clima de campanya preelectoral, però que no arregla ni fa desaparèixer els reptes reals del país, ni tampoc la urgència de resoldre'ls.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:04.

0: ha dit des del Parlament Europeu que, de moment, evitarà concretar fins on arribarà aquesta aliança.
1: La cinquena.
0: Avui arrenca la Setmana del Llibre en Català i ho fa sota el lema "Molt per veure, molt per llegir". Un any més es farà el Passeig Lluís Companys de Barcelona i hi haurà trobades amb prescriptors literaris i podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra hi rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: Avui també serem en directe a partir de les 10 amb la Unitat Mòbil i Albert Om, al matí de Catalunya Ràdio. I els esports, Robert Prat?
2: El Barça, que no vol córrer riscos amb Jon García, es planteja un canvi a la porteria en el partit contra el Sevilla. L'Espanyol rep avui el CUE de primera, l'Elx, a partir de les 9. I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja a Ceuta aquest matí per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes.
1: Pel que fa al temps, avui encara estem pendents d'alguna tempesta. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. N'hi ha una ara mateix que descarrega davant la costa de Barcelona. En podem tenir alguna altra molt puntual aquest matí al litoral de Barcelona i al nord de la Costa Daurada. A la tarda, núvols i petits ruixats al nord-est, però amb previsió de més sol, especialment de cara al cap de setmana.
1: I pel que fa al trànsit, tenim també les retencions habituals d'aquesta hora per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
4: Retencions a l'entrada de Barcelona per la 2 a Cornellà, per la B23 a Sant Feliu i Esplugues i per la C58 a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la ronda de dalt a Cornellà en els dos sentits.
1: Tot això el dia en què parlarem d'immigració. La immigració ja no és una qüestió lateral de la política catalana, l'habitatge continua sent la principal preocupació, segons el CEO, però la immigració sí que s'ha convertit en un dels eixos diferencials electorals. Avui, a partir de les 9, entrevistem el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la Setmana del Llibre en Català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La Setmana del Llibre en Català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui comença un cap de setmana on es notarà d'una manera especialment intensa aquest ambient preelectoral. Ho dèiem ara, tindrem un desembarcament dels principals líders espanyols a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal protagonitzaran diversos actes a partir d'avui mateix. No coincidiran en cap ciutat, però les visites també revelen la rellevància que Catalunya tindrà en aquestes properes eleccions generals. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Què tal, bon dia?
1: Comencem, si et sembla, pel president espanyol, Pedro Sánchez, que participarà en aquesta festa de la Rosa quan el seu govern encara no ha pogut tancar la crisi de Ceuta.
12: Sí, és que, com deies, ja se sent aquest flaire de precampanya, i aquest cap de setmana n'és una mostra ben clara. Diumenge, Pedro Sánchez serà a Gavà, al costat de Salvador Illa, la tradicional festa de la Rosa del PSC, on és habitual la presència de Pedro Sánchez. La Moncloa sap el paper determinant que va tenir Catalunya a les eleccions del 23. Mira amb lupa els moviments en aquest territori dels pocs a més on hi té un govern amic. I amb Ceuta sobre la taula, Sánchez lluirà contrast entre la posició de la Generalitat i les comunitats del PP, a qui acusa de posar pals a les rodes. Ho farà després que Salvador Illa hagi ofert la solidaritat de Catalunya per acollir migrants menors sempre que hi hagi una distribució justa.
1: Això d'una banda, de l'altra, Alberto Núñez Feijóo té un acte diumenge a Badalona i Santiago Abascal ja ha començat a desfilar per Catalunya amb els seus habituals discursos contra la immigració.
12: Sí, el líder del PP també serà com Sánchez diumenge. A Catalunya a pocs quilòmetres, Feijóo estarà acompanyat del PP català, de l'alcalde Albiol, amb la immigració i Ceuta sobre la taula, un filó electoral que el PP estira per desgastar encara més el PSOE i que l'ha situat, a més, en una lluita amb Vox. Justament, el líder de Vox, Santiago Abascal, ja ha passat per Lleida, avui ho farà per Tarragona i Barcelona, com explicàveu, amb un discurs que intenta superar el procés i es focalitza ja només en la immigració.
13: La discussió, la polèmica entre catalanes i castellanos ja no tiene lugar. Estamos ante un debate entre civilització i barbàrie.
12: Abascal, que aposta per trencar tota relació amb el Marroc i desplegar l'exèrcit a les fronteres de Ceuta i Melilla.
1: Gràcies, Tània. I sobre aquest desembarcament, comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la directora de BTV, Georgina Ferri.
14: Aquest cap de setmana, Sánchez, Feijóo i Abascal coincideixen a Catalunya. És preelectoral i tots tres saben que el vot català és car. Ho va demostrar Carme Chacón el 2008, quan els 25 diputats del PSC van ser clau

0: perquè Zapatero arribés a la Moncloa. El problema és que un cop al poder sovint ho obliden. Entre el 2015 i el 2023 l'Estat només ha executat de mitjana el 55% de la inversió pressupostada a Catalunya. I això es paga, per exemple, en unes rodalies que col·lapsen quan cauen quatre gotes. El vot català és car, el compromís amb Catalunya també ho hauria de ser.
1: I encara en aquest ambient preelectoral, l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, rebutja que Ernest Urtasun un encapçal i una suposada llista electoral a l'esquerra del PSOE. Això després que el ministre de Cultura hi obrís la porta ahir, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
2: Jo estaré, estic i estaré en el meu espai polític. Els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
1: Doncs després d'aquestes paraules, Pablo Iglesias ha qüestionat que Urtasun sigui un actiu electoral per competir amb Pedro Sánchez. En un article al diari Red, l'exvicepresident del govern espanyol apunta que el ministre de Cultura textualment podria formar part perfectament d'una llista del PSC. I si començàvem també parlant del desembarcament, avui algú altre desembarcarà, en aquest cas, a Ceuta.
3: Dicen, ¿dónde está Florentino? Si yo normalmente no hablo. Sigo presidiendo
1: Pérez Real Madrid. Anirà a fer-se la fotografia a la ciutat autònoma per intentar tancar la polèmica de les samarretes. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. El president del Real Madrid encapçala una delegació del club que rebrà el president de Ceuta aquest mateix matí. En aquesta delegació també hi ha Emilio Butragueño i Pirri. Pirri és president d'honor del Madrid i és nascut a Ceuta. Des del Madrid diuen que fa temps que es prepara aquesta visita, que no és d'ara, però en qualsevol cas arriba després de tot l'enrenou de les samarretes.
5: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición...
4: Així justificava Mbappé que ell, Vinícius i Konaté portessin malament la samarreta per no mostrar el missatge de suport a Ceuta que havia promogut l'Associació Valenciana d'Empresaris. Insistim que el Madrid diu, per ser oficial, que fa temps que prepara aquesta visita a Ceuta, que no és d'ara, però coincideix amb aquesta tempesta del cas que no només ha estat mediàtica.
6: Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
7: Tú estás jugando en un equipo español y aquí ha habido una invasión ilegal.
8: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no.
4: La tempesta ha estat mediàtica, evidentment, però també ha estat, també ha estat política. L'última que sentien, de fet, era Esther Muñoz, la portaveu del Partit Popular.
1: Doncs parlant de Ceuta, és notícia també d'aquest mateix matí, ja ha començat el trasllat de migrants des de les platges fins al port.
4: Sí, hi ha policies, guàrdies civils i militars que són des de fa estona a la platja de Benítez per traslladar aquests migrants al campament provisional que el govern espanyol instal·larà al port de Ceuta. Hi ha una certa enrenou a la zona, però en principi el trasllat es fa com està previst, o com a mínim això diuen des de fonts oficials. Recordem que l'Audiència Nacional va denegar ahir la suspensió temporal del campament de migrants al port, com havia demanat un sindicat policial. Per tant, el govern de Pedro Sánchez pot continuar amb els seus plans, que passen per traslladar en aquest recinte, al port de Ceuta, aproximadament uns 1.800 migrants que continuen acampats a les platges de la ciutat autònoma.
1: Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ens explica que considera, pel que està passant ara mateix, que no hi ha prou espai per la gent que estan traslladant.
9: Sí, nos hemos levantado con la noticia de que están desalojando la playa. Hemos visto imágenes en que todos han salido a la carrera hacia el puerto, que es donde nos van a alojar, pero que no creemos que haya suficiente espacio para todas las personas del trampolín. Hasta hace poco la Cruz Roja creo que estaba repartiendo entre 4.500 y cerca de 5.000 comidas.
1: I això després també que la crisi de Ceuta dividís, recordem, el Parlament Europeu.
4: Sí, la cambra finalment ha aprovat una resolució promoguda pel Partit Popular que parla d'invasió textualment, assenyala el Marroc i demana a Rabat que assumeixi responsabilitats. Aquest text s'ha aprovat amb el suport de la dreta i l'extrema dreta. Els eurodiputats també han aprovat una esmena, impulsada en aquest cas per Vox, que reclama mecanismes que permetin la suspensió dels fons europeus en cas de, textualment, falta de cooperació en crisis com aquesta.
1: Avui en parlarem d'aquesta crisi i també del procés de traslladar també els migrants que segueixen a Ceuta. Ho farem amb el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Abans és un quart de 9 del matí i una altra previsió també del dia. Avui hi ha reunió dels ministres de Finances de la zona de l'euro. La trobada està convocada per abordar les perspectives per l'economia, molt especialment els efectes de la pujada del preu del petroli per l'escalada de les tensions a l'Orient Mitjà. I parlant de tensions, la trobada arriba també després que el Canadà hagi acceptat formar una nova aliança amb la Unió Europea. Tot i això, evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ja ha fet aquest pas en un discurs al Parlament Europeu. A Estrasburg, Bruno Forteo.
10: Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
11: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
10: Accepta reforçar la relació amb la Unió Europea, però sense aclarir si ho farà com a país associat. Ofereix a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas natural liquat del Canadà i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos llocs. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Recordem que Donald Trump també ha amenaçat Europa amb forts arancels o el trencament de relacions comercials si estreny els seus vincles amb el Canadà. Tot i això, hi ha matisos també entre la proposta de Von der Leyen i el que està disposat al Canadà, Freddy.
4: Sí, la presidenta de la comissió plantejava, ho deia ara el Bruno, que el Canadà fos un país associat del club comunitari. Hi ha una cosa important, que és que això tècnicament no existeix encara. Els tractats de la Unió Europea no preveuen l'estatus de membre associat del club, tot i que és veritat que sí que s'han plantejat versions d'una mena d'associació. De les més recents va ser quan Alemanya va suggerir que Ucraïna fos membre associat de la Unió, però en aquest cas era com a fase intermèdia en el seu camí cap a l'adhesió. Allò no va prosperar i alguns governs europeus ja han alertat que amb Canadà tampoc no prosperarà i que això necessita sí o sí el permís i el consens dels governs d'Europa. El que sí que pot ser és establir més cooperació amb coses concretes. Carney va proposar, per exemple, que els estudiants d'Erasmus doncs no només puguin anar per la Unió Europea, sinó que també puguin anar al Canadà. Però en això recordo una altra cosa important. El Canadà i la Unió Europea ja tenen un acord comercial, un acord de fa més d'una dècada que encara a data d'avui, més de 10 anys després, molts països de la Unió no han ratificat.
1: Sobretot plegat, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del país, Claudi Pérez.
12: Oh, paradoxa. El millor líder d'Europa és un canadenc, exbanquer central del Regne Unit. Mark Carney va donar ahir un discurs esplèndid a Estrasburg. El dia abans l'havia donat Ursula von der Leyen amb una bateria d'anuncis, d'acrònims impossibles, de coses que ja existeixen, de coses que mai existiran i de coses que no haurien d'existir, com la suspensió dels procediments legals en cas de crisi com la de Ceuta. Von der Leyen va dir que les paraules són importants, però els fets valen més. Carney va dir que s'ha de lluitar per les idees. Els valors no es defensen sols. Aquesta és una cita de Goethe. La de von der Leyen és una cita d'un extremista israelià. Oh, paradoxa.
1: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
13: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Ara fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Eloi.
14: Comencem pel temps, perquè ara mateix tenim una tempesta just a la costa de Barcelona. Se'n pot formar alguna altra durant el matí i migdia al litoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada. Seran fenòmens extremadament puntuals, però sí que poden descarregar amb intensitat. I a la tarda els núvols aniran marxant, però sí que quedaran restes de nuvolades al nord-est. Girona, Barcelona, amb algun ruixet a l'interior, poca cosa, a l'espera que el cap de setmana faci molt més sol, especialment diumenge, amb una temperatura clarament més alta.
15: Pel que fa al trànsit, encara queden retencions a l'entrada a Barcelona per la B23 a Sant Feliu, la 2 a Cornellà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada. A la ronda de dalt també hi ha un tram de cua a Cornellà en els dos sentits i la ronda del litoral també va molt carregada de Sant Adrià a Cantunis.
16: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
20: Un de cada cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
21: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans. Catalunya
22: Ràdio. Pedro Sánchez participa diumenge a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, al costat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo encapçala el mateix dia un acte del PP a Badalona. Santiago Abascal ahir ja va actuar a Lleida.
2: Jo estaré en el meu espai polític.
1: Jonathan Andica es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
23: Podria volver a repetir.
24: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els sons del dia d'avui, 18 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
25: Bon dia.
1: I el dia, atenció, perquè ens porta novetats del cas Andic.
24: La Vanguardia explica que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. L'havia dissenyat la seva terapeuta per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta faria de mare, i es col·locaria a tocar del precipici per demostrar-li que no podia empènyer-la.
1: I així ho ha explicat als Mossos la professora d'anglès i col·laboradora també de la terapeuta.
24: Sí, la dona va afegir que Jonathan Andic ho va saber, s'hi va mostrar molt interessat i fins i tot es va oferir presenciar l'exercici. Mentrestant, el periòdic ha apuntat que la jutgessa del cas ha ampliat a un any l'anàlisi del telèfon del fundador de Mango.
1: I encara als tribunals. Allau de crítiques pels problemes de traducció del català al castellà al judici de Roger Espanyol, que va perdre un ull per una acció de la policia. Hi havia un intèrpret per traduir les preguntes als agents que declaraven, però no se'n va sortir. Maria Costa.
24: A l'interrogatori del primer testimoni...
26: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
27: Pot tornar a repetir la pregunta?
26: Sí. Si ell va participar...
27: Podria volver a repetir, per favor?
24: La intèrpret no va saber traduir les preguntes. El jutge va proposar-ne una altra, que tampoc se'n van sortir.
28: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? Com és?
29: No és això.
28: No sento bé.
24: Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Demanen a la justícia la reobertura del cas de Gustau Muñoz, el jove mort abans de la policia durant la manifestació de la Diada del 78 i que acaba de ser reconegut com a víctima de la transició.
24: La família de Muñoz ja ha demanat formalment la reobertura de la investigació al mateix jutjat que el va arxivar provisionalment el 1983. La representació legal dels familiars, a càrrec de l'advocat Benet Salellas, considera la mort un crim de lesa humanitat, que per tant no pot prescriure. Demana la citació de 2 policies com a investigats pels fets i de diversos testimonis que sí que han declarat davant la justícia argentina i han aportat informació rellevant.
30: Hi ha un bloqueig total per part de l'Estat espanyol a l'hora de facilitar informació i col·laboració amb la justícia argentina. Nosaltres el que volem és reobrir aquest període de història d'Espanya que s'ha de tocar i s'ha d'ordenar, s'ha d'assenyalar els responsables i s'ha de fer que la gent pagui pels seus crims.
24: I sentíem era Marc Muñoz, germà de la víctima, denunciant els obstacles que fins ara ha posat l'Estat espanyol.
1: I a Madrid encara cueja el cas de l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. Ara el seu govern ha donat una nova versió del pis que va comprar per 6 milions d'euros. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia de nou.
31: Bon dia, sí, se li està fent vol el tema de l'àtic. Ahir per primer cop va reconèixer que el volien per residència ocasional.
32: Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo, un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la comunidad.
31: Ho deia el conseller de Presidència en una compareixença única per la polèmica de l'àtic. Una versió que fins ara negaven. Havien dit que era per oficines mentre feien obres a la seu de la Puerta del Sol. Les obres ni s'han licitat i la normativa municipal només permet viure i no treballar en aquest pis. Un pis comprat d'amagades per 6,3 milions i que arran de la polèmica el govern de Ayuso ha donat l'ordre de treure-se'l de sobre. S'han fet públics els resultats de la subhasta i ningú ha fet cap oferta de compra per l'àtic.
1: I tot això... Avui el servei de Rodalies va com sempre. S'ha acabat el tall de més de 7 hores de les línies R2 i R11 arran dels dos forats que van sortir sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona. Roger Santaló.
0: El punt és a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Els tècnics de DIF van reparar els forats i el servei es va recuperar a les 5 de la tarda tocades. La situació va provocar molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11 de Rodalies, sobretot per les esperes a l'hora d'agafar un dels autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
3: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
4: Això és insuportable ja. Horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
0: Les tempestes també van provocar problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I un dia més parlem també de robatoris de coure, ara per dir que han detingut un jove que hi hauria participat. N'hi atribueixen 6 en només 10 dies.
5: Els robatoris han provocat greus afectacions en la circulació de trens en els últims dies, amb nombrosos retards en diverses línies. Segons fonts policials, el sospitós té 14 antecedents per fets delictius. La detenció s'ha fet després que els Mossos i la Seguretat Privada de DIF reforcessin la vigilància nocturna a la xarxa ferroviària.
1: Rodalies és una de les principals preocupacions dels catalans. Segons diverses enquestes, la primera, però, continua sent l'habitatge i no fa pinta que hagi de canviar. El preu, atenció, perquè ha marcat un nou rècord.
5: El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre.
6: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
5: Així ho deia a Catalunya Ràdio la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén. Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, que si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%.
1: I 27 i aquest cap de setmana hi ha eleccions regionals a Alemanya. En concret, a Mecklenburg-Pomerània, perdoneu, occidental, i a la ciutat també estatal de Berlín. L'extrema dreta va per davant d'alguns sondejos, però amb poca diferència. Berlín, Jordi Regàs.
7: L'extrema dreta, segons les enquestes, puja considerablement als dos llocs, però en cap cas podrà governar. El que està sobretot en joc aquest cop és el càrrec del canceller Friedrich Merz. Si la desfeta electoral fos contundent i en el cas de Mecklenburg la CDU no aconseguís entrar al Parlament regional, la pressió per un relleu a la cancelleria aniria a l'alça. Tot i això, Merz no para de repetir que ell no plega.
8: Som un govern escollit per 4 anys. A mi m'han escollit per 4 anys. I vull que fem servir aquests 4 anys per treure el país d'aquesta situació tan difícil.
7: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també voten a Rússia. Són eleccions per escollir el nou Parlament, que no són unes eleccions lliures ni transparents. Per tant, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin ha hagut de tornar a fer campanya per remuntar les enquestes del seu partit. Malgrat que el procés no és net i que es calcula que Rússia Unida guanyarà amb un 55% dels vots, l'analista polític Anton Barbashin destaca que el president rus és un legalista i que per ell és important sentir-se legitimat per les urnes.
10: Sens dubte hi haurà manipulacions i tenen grans recursos administratius i d'altres tipus per organitzar-les, però és impossible falsificar el 40% dels vots.
9: Ara bé, durant aquesta campanya, Putin no ha parlat en cap moment dels problemes socials dels russos, sinó que els ha exigit que facin pinya amb ell i amb la seva guerra. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció al que està passant també a París, perquè el president Emmanuel Macron ha convocat tots els líders dels partits.
11: I els candidats presidencials, tots a una reunió al Palau de l'Elisi. Segons la presidència francesa, la idea és debatre textualment el ràpid deteriorament de la situació internacional. Els mitjans francesos diuen que Macron vol involucrar els futurs candidats presidencials en la gestió de qüestions de seguretat i energia.
1: I a Gaza està a punt de començar el curs escolar.
11: La Franja s'hi prepara com pot després de 3 anys de guerra. A les últimes hores, el ministre de Defensa israelià ha ofert a Turquia l'oportunitat d'acollir membres de Hamas. Això enmig de les creixents tensions entre Turquia i Israel.
1: I sobre Palestina, Ed Sheeran actua demà a Filadèlfia i encara no sap si tindrà taloners. Bad habits lead to late
12: nights and alone conversations with a stranger.
2: començat la gira després de la decisió de prescindir del raper Michael Moore, un dels teloners, pels seus missatges de suport a Palestina. Segons el mateix raper, el veto procedia del multibilionari Robert Kraft, que és propietari d'un dels estadis on s'havia de fer un d'aquests concerts. Doncs bé, sobre això, ara el multimilionari ha explicat que Xira li ha demanat que doni $2 milions a l'ajuda humanitària a l'Orient Mitjà. No ha precisat si ha acceptat.
1: Tot això avui que Shakira comença la seva residència europea a Madrid. Aquest vespre fa el primer dels 12 concerts que té previstos. És una residència, recordem, amb més pur estil americà i que paralitza un barri sencer de la ciutat. Madrid, Paula Brujats.
12: Madrid és l'única parada de la gira europea. 3 concerts per setmana durant un mes, 600.000 persones i un estadi Macondo construït per a l'ocasió. Obrirà de migdia fins a la mitjanit amb 8 pavellons, museus, biblioteca, gastronomia, on Shakira aterra.
14: Con la ilusión de darles lo mejor de mí, de ofrecerles lo mejor de nuestra cultura latina.
12: Però el show desperta tanta eufòria com malestar. Els veïns protesten per un macroesdeveniment que en lloc de Barcelona Shakira ha preferit fer a Madrid, la ciutat que els 2000 era un amor que volia deixar enrere.
1: Avui a partir de 3:15 al matí de Catalunya Ràdio amb Lorena Monton, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. I alerta ara amb això. Les taxes de vacunació infantil a Espanya registren un lleuger descens en els últims anys. Els investigadors ho vinculen a la pandèmia.
15: Un estudi internacional publicat a The Lancet analitza l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països d'Europa amb les taxes més elevades de vacunació entre el 92 i el 97%.
1: Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleuger les cobertures de 5 vacunes.
15: Entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ i el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que menys, amb una taxa del 80%.
1: 8:32 i encara més coses a casa nostra. Atenció, Marc, perquè entitats socials, ambientals i sindicals convoquen una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport.
16: Sí, serà diumenge, Ricard, a les 12 del migdia, al Passeig de Gràcia, amb Aragó, a Barcelona. La protesta coincideix amb el primer pla d'inversions que el govern espanyol va aprovar aquest dimarts i que els convocants veuen reversible. De fet, el seu objectiu és aturar el projecte, tal com ja van aconseguir amb una altra manifestació l'any 2021. Dani Pardo és portaveu de l'associació Aeroport.
17: Aquest és un projecte completament delirant, que vivim un moment de canvi climàtic en una ciutat hiperturistitzada. Els vols són responsables entre el 6 i el 8% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Sabem, a més, que hi ha més de la meitat de la població de Catalunya que suposa l'ampliació d'aquest aeroport.
1: I l'exconsellera Victòria Alsina presenta Paral·lel 41. És una fundació que vol reunir el catalanisme.
16: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'actual regidora de Junts a l'Ajuntament de Barcelona explica l'agenda de país sobre la qual treballaran. Eixos com la immigració, la mobilitat, l'emancipació dels joves, la retenció de talent i d'altres.
18: Sobre cada un d'aquests temes, la idea és convidar persones que totes estan compromeses amb Catalunya, però no necessàriament pensen igual, i a partir d'aquí elaborar propostes, projectes, iniciatives que busquin el consens i que sempre es tradueixin en acció.
16: Del patronat en formen part el politòleg Sergi Pardos com a vicepresident, persones vinculades a Convergència i les seves joventuts, com Albert Batalla i Martina Bernés, o els juristes Diana Ferrer i Oriol Valentí. Segons Alsina, la fundació és apartidista i vol reunir diferents sensibilitats ideològiques.
1: I avui a Barcelona també arrenca la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Un any més es farà el passeig Lluís Companys. Hi haurà trobades amb escriptors literaris, també podcast en directe, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió.
1: Avui serem a partir de les 10 amb Albert Tom. I també, per cert, que el programa de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda es farà en directe demà, des de la Setmana del Llibre en Català, des de la 1 fins a les 2 del migdia. I avui també comença el Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració inauguració en què el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic. Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek són algunes de les estrelles internacionals que passaran pel festival. Hi ha una trentena de produccions catalanes, dues de les quals en la competició oficial.
1: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
13: Cinco minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras i Isaki La Cuesta, Meritxell Colell i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Serà l'edició de l'adeu del seu director José Luis Rebordinos, que plega a Dieta3Catinfo definitivament i admet que no ha defugit les polèmiques.
19: Que hay temas que sabemos que las pueden generar, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos y creo que el pequeño altavocito que tenemos sirve para defender, bueno, pues las polémicas han sido muy concretas. Pero yo, mientras no tenga una orden judicial, esa película se va a proyectar.
13: Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també anem fins a París.
20: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie.
1: On la directora del TNC, Carme Portacelli, ahir va fer història. París, Isabel Galí.
21: Estrenar la temporada de la Comédie Française, la companyia de teatre més antiga d'Europa, i fer-ho amb Les Criades, en francès Le Bon, és un doble mortal que Carme Portacelli ha entomat amb èxit.
22: Estaven entusiasmats amb l'espai escènic, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. Això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja has d'arribar molt a fons, no?
21: Gairebé no queden entrades. Fins al 25 d'octubre al Teatre de l'Atenea, de la Comédie, està en obres. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.

0: Així sona La Nieves, el tema central de la pel·lícula La Bola Negra, que acaba d'estrenar fa molt poques hores. Guitarrica de la Fuente, segons ha explicat, l'artista es va inspirar en l'última carta de Federico García Lorca i en el seu personatge que fa la pel·lícula, Sebastián. Recordem que aquesta pel·lícula, dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, és la seleccionada per representar Espanya als Oscars.
1: I avui també estem d'estrena al Matí de Catalunya Ràdio, perquè avui debuta amb nosaltres un home que té més d'un milió i mig de seguidors entre TikTok i Instagram. És Marc Viernes. Aquí no podem sentir en aquests moments, però en fi, ens havia fet un vídeo doncs, explicant que avui a partir de 11:15 serà amb nosaltres per fer algunes recomanacions també culturals. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala...
2: Milloren les entrades a Barcelona, però encara hi ha problemes a la ronda del litoral des de Sant Adrià fins a Cantunis. També queda cua a la ronda de dalt de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs. I retencions també a l'entrada per la B23 d'Esplugues la Diagonal i a la P7 a Santa Perpètua.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 18 de setembre que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
1: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal vindran a Catalunya a proposar solucions per als problemes que vivim o a canviar d'escenari per seguir amb els retrets creuats sobre Ceuta?
3: Segona.
1: Amb l'habitatge a Catalunya més car que la bombolla del 2007 i mentre decidim si és culpa de l'especulació o de l'augment de la demanda, com poden les administracions augmentar l'oferta assequible al ritme suficient abans que la crisi d'accés es torni irreversible?
3: Tercera.
1: Davant les noves amenaces d'aranzels de Donald Trump per l'acord amb la Unió Europea, l'eix Canadà-Europa és una mostra d'autonomia estratègica viable o només accelerarà una guerra comercial que ens arruïnarà a tots, excepte la Xina?
3: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça contempla reservar a Joan García i no fer-ho jugar en el partit de demà contra el Sevilla.
1: Sí, sí, en principi es planteja aquesta possibilitat, ho ha d'estudiar. Les molèsties que té el genoll plantegen un canvi a la porteria blaugrana, ja que el club no vol prendre riscos innecessaris. Eric García assegura que l'equip es confia plenament en les capacitats del porter Chesney.
2: Que és una persona amb molta experiència dintre el futbol, que ens ajuda molt des que va arribar. Crec que, òbviament, ser el porter suplent del Joan no és fàcil, perquè, òbviament, tots sabem que el Joan, per mi, és el millor porter del món. Per tant, mai és fàcil, però, bueno, crec que tots tenim confiança en ell. Crec que a la temporada que va jugar ho va fer a molt bon nivell. Vam arribar a les semifinals de Champions.
1: De fet, el mateix Hansi Flick el va ratificar després del partit contra el Racing.
3: Of course.
4: És el nostre porter i, evidentment, Tech ha comès una errada, però tots nosaltres cometem errades, així que és normal, és la vida, aquestes coses passen.
1: De la salut del porter també en depèn la convocatòria que ha de donar el seleccionador espanyol aquest migdia pels 4 partits de la Nations League. Hi haurà finestres de seleccions en 3 setmanes sense futbol a la primera divisió.
0: I l'Espanyol rep avui l'Elx, que arriba a Cornellà com a cuer de la Lliga.
1: A partir de les 9, transmissió d'aquesta casa al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
5: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: Jugat a primera, Betis 1, Getafe 0, també el Màlaga 1, Villarreal 3, el Barça femení juga a les 8 al camp de l'Alavés.
0: I el president del Madrid, Florentino Pérez, viatja avui a Ceuta per tancar la crisi de les samarretes.
1: De fet, a quarts de 12 té previst entrevistar-se amb el president saudí, Juan Jesús Vives, i va acompanyat de Pirri, és president d'honor del Club Blanc, també saudí de naixement, i d'Emilio Butragueño. El Barça d'en Vol guanya la pista del Montpellier 27-28 a la Champions. Feia 2 anys que el Montpellier no perdia a casa. Ha començat a Cerdanyola del Vallès la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins. En dones, Catalunya juga avui contra França a 4:45, després de guanyar Alemanya i Portugal, i la selecció masculina juga contra Angola a 1:15 del migdia i contra Portugal a les 7 del vespre després de guanyar la selecció francesa.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
9: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
11: Molt honorable!
12: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
13: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
15: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
16: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o nou Seat Arona i continua rodant.
17: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 70.

0: L'èxit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Com et dius?
3: Ferran Adrià.
2: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
2: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Andreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
8: La IA és bona?
9: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
10: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
11: I això per què passa?
12: I a qui m'he de creure?
13: I què puc fer jo?
10: Per això fem l'Infocà.
14: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
10: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
15: Infocà, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, la periodista de Crític Laura Aznar, l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal i el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
18: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
17: Doncs una mica d'un dels temes del dia i que tractarem de seguida, aquestes novetats del cas Andic amb aquesta teràpia que va interessar el fill del fundador de Mango i que avui n'explica molts detalls La Vanguardia, i d'aquí hem saltat els problemes que ha tingut Laura Aznar amb el seu cognom al llarg de la seva vida.
18: Sí? Vols?
19: Bueno, quan era més petita, sí. Ara ja no, i a més, moltes vegades penso, no, o sigui, jo he de reivindicar el meu cognom perquè molts Aznars que no som aquesta penya dolenta hem de demostrar que Aznar també pot anar associat a bona gent, saps?
18: Bueno, Aznar parlava català a la intimitat, vull dir que tampoc...
19: Clar, jo com siguis, lluny, no? Vaig una mica més lluny de la intimitat quan parlo català, però sí, o sigui, a mi quan era petita em ratllava més del que em ratlla ara. Ara ja estic molt acostumada, evidentment, i ara ja no em sembla tan malament.
18: Però era com un motiu de mofa, diguéssim, a les classes, allò, mira, l'Aznar.
19: Sí, una miqueta, sí, ja. es va pillar.
18: Ja. Benvinguts a l'Àgora i benvingut també Mohamed El Amrani, que s'incorpora avui també a l'Àgora dels divendres del matí de Catalunya Ràdio. Com estàs?
20: Què tal? Molt bé, molt content d'estrenar-me. Els divendres sempre són, jo crec que és el millor dia per començar, per tant, content.
18: No, home, és un dia que també fa festa, però avui tenim temes importants sobre la taula. D'aquí pocs minuts ens acompanyarà també el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno. Volem parlar amb ell també d'immigració. Ja no és una qüestió, diguéssim, lateral de la política catalana, és una qüestió que està convertint-se en un dels eixos diferencials electorals, i avui en parlarem precisament el cap de setmana en què veiem com Abascal també visitarà Catalunya, i això també està tensionant zones de Catalunya. Ara en parlarem, però abans, Toni Muñoz, bon dia.
21: Què tal, Ricard? Bon dia.
18: El Toni Muñoz, com el sabeu, és un dels periodistes de successos de La Vanguardia, i avui signa una informació que ens ha deixat amb els ulls esbatanats, Toni, que costa, a més, molt de creure, que és que Jonathan Andic, recordem, investigat per l'homicidi del seu pare, es va interessar per una teràpia que simulava justament tirar un familiar per un barranc.
21: Sí, és tal qual ho expliques. Això és una informació que va explicar un personatge que ha aparegut en els últims mesos, que és una professora d'anglès que va ser col·laboradora d'aquesta terapeuta dels Andic. Recordem que pare i fill s'estaven sotmetent a un tractament terapèutic amb una terapeuta que ja hem dit que alguna vegada que no està col·legiada, que no sabem si té formació, però almenys no estava col·legiada ni al col·legi de psicòlegs ni com a psiquiatra. I aquesta dona, aquesta professora d'anglès, va ser la primera persona que va acompanyar Jonathan Andic i qui li va mostrar, li va ensenyar el camí de les faixades, que uns dies més tard acabaria fent amb el seu pare i que acabaria, diguéssim, amb aquella fatídica caiguda. Doncs bé, aquesta professora d'anglès va explicar en aquesta declaració que va prestar voluntària davant dels Mossos d'Esquadra, que Jonathan Andic s'havia interessat uns dies abans per una teràpia que consistia en posar un familiar al caire d'un precipici, d'un barranc, i fer veure que el tiraves del talaix. Això és una teràpia...
18: Clar, aquesta teràpia, és a dir, no, és a dir, què aporta aquesta teràpia? És que no acabo d'entendre la teràpia.
21: Mira, jo t'explico. Aquesta teràpia estava prevista, l'estava duent a terme o l'estava dissenyant o ideant la terapeuta dels Andic, que es diu Maria Julia Luderwald, i li havia comentat a Jonathan Andic. Aquesta teràpia que estava pensant consistia en buscar una ruta a Montserrat, buscar un barranc i posar... tot això era per un pacient, val, que es deia Salvador, que és esquizofrènic, que projectava, diguéssim, tot l'odi cap a la seva mare. I aleshores aquesta Maria Julia va pensar, doncs mira, una cosa que podem fer és busquem una ruta, que al final la van trobar a Montserrat, al camí de les Feixades, i van dir, i posarem aquest senyor fins al barranc, jo faré de mare, és a dir, la Maria Julia faria de mare, es posaria a la vora del barranc, i aleshores li diríem a aquest Salvador, a aquest pacient, bé, ara a veure, jo sóc la teva mare, tira a veure si pots tirar-me del tabaix, no? De fet, aquest experiment s'estava consolidant en la ment, diguéssim, d'aquesta terapeuta, és a dir, tenien tota la intenció de fer-lo, fins al punt que ja estava previst una mena de comitiva o de dispositiu que farien per dur-lo a terme. És a dir, primer ja havien trobat aquesta ruta, que era el camí de les Feixades de Montserrat, i per anar i fer aquell exercici ja anirien, òbviament, la terapeuta, ja aniria el pacient, també hi aniria un infermer per si passava alguna cosa, per si algú prenia mal, i després Jonathan Andic com a observador, com a espectador d'aquesta estranya teràpia. Què és el que passa? Doncs que, aviam, el dia 1 de desembre del 2024, Maria Julia Luderwald i aquesta professora d'anglès, que era col·laboradora seva, no, d'aquesta terapeuta, van anar a Montserrat a buscar una zona amb precipicis on dur a terme aquesta teràpia. És en aquell moment quan aquesta Maria Julia li diu a la seva col·laboradora, bé, aquesta ruta que hem fet amb aquests barrancs li pot servir per a aquest Salvador, aquest pacient esquizofrènic que projectava l'odi cap a la seva mare, però també li pot servir per un altre pacient que té problemes amb la gestió dels diners, que es diu Jonathan Andic, i que m'agradaria que algun dia l'acompanyessis. 7 dies més tard, aquesta professora d'anglès va acompanyar Jonathan Andic, i 7 dies més tard, Jonathan Andic va anar amb el seu pare i va acabar la cosa, doncs, com va acabar.
18: Això ho canvia tot, entenc, no?
21: Bé, el que canvia, diguéssim, aviam, fins ara teníem molts indicis en contra de Jonathan Andic, però sempre es podia dir, bé, doncs ell havia anat 2 dies, ell va anar en una setmana, des de que li va ensenyar aquesta professora d'anglès aquesta ruta, 3 vegades a Montserrat, és a dir, van el dia 7, i van el dia 8, i van el dia 10, i van el dia 14, finalment, amb el seu pare. Clar, fins ara tots pensàvem, quan no coneixíem tots els indicis que havien recopilat els Mossos d'Esquadra en contra de Jonathan Andic, tots pensàvem, doncs, bueno, que podia ser, efectivament, doncs, que Jonathan Andic anés amb el seu pare, que rellisqués i que caigués. Quan tu mires ja la fotografia amb tots els elements que hi ha al voltant, doncs, òbviament, ja fa sospitar. I sobretot perquè, més enllà de si va dur a terme aquesta teràpia o no la va dur a terme, això vol dir que uns dies abans ell ja... algú li havia plantat aquesta idea davant a la seva ment, no? És a dir, ell ja li havia... algú li havia parlat d'això, no? I a part, li havien ensenyat aquest camí, no? Que estava previst per fer una teràpia d'aquest estil, una teràpia extrema, una teràpia que jo crec que no és ni legal. Però, bueno, això ja ho explicaran els psicòlegs. Clar, si tu al final, 14 dies després, vas a aquell lloc que t'han explicat aquestes terapeutes i fas una teràpia que també, o suposadament fas una teràpia que t'han explicat uns dies previs, doncs clar, aquest element és molt important, doncs, per entendre o per poder entendre potser el que va passar amb la mort d'Isaac Andic.
18: Perquè la terapeuta, com també la professora d'anglès, podrien ara mateix acabar imputades, investigades?
21: Mira, jo suposo que sí, la veritat. Estem a l'espera de que després que aquesta professora d'anglès es presentés per sorpresa a una comissaria dels Mossos d'Esquadra i digués jo porto un any i mig sense dormir i crec que heu de saber tot això, i els explica tot això que us acabo d'explicar, també els ensenya tot de WhatsApps que s'havia intercanviat amb aquesta Maria Julia, amb aquesta terapeuta, els Mossos d'Esquadra, clar, per una banda van dir ostres, ara tenim uns elements molt més ferms que apuntalen la nostra acusació d'homicidi. I ara estàvem a l'espera, doncs, que la jutgessa cités a declarar tant aquesta professora d'anglès com també, de nou, aquesta terapeuta, perquè la terapeuta Maria Julia Luderer ja va declarar com a testimoni, en teoria estava obligada a dir la veritat, però no va obviar, diguéssim, tots aquests elements, tota aquesta teràpia que estava fent amb un altre pacient, aquesta teràpia extrema o límit. I, clar, ara què és el que fa sospitar tot això? Doncs que és possible que la jutgessa hagi obert una peça separada, secreta, que vagi investigant en secret què és el que volia fer aquesta terapeuta, què és el que va fer aquesta professora d'anglès, i per això, doncs, encara, això, és a dir, explicaria per què no l'han citat encara a declarar.
18: Marc.
3: Sí, la veritat és que és un cas, ara hi estava pensant, que segurament d'aquí un temps veurem una sèrie com vam veure amb la Rosa Peral,
18: el Carles Porta ja va anunciar que hi hauria programa, que va ser que Carles Porta fa crims en principi, vull dir que aquí també es va precipitar una mica la sentència, no? però sí, sí, és un cas molt, en fi,
3: mediàtic, podríem dir,
18: sí, sí, sí, sí.
3: I el que apuntava en Toni, no? En aquest cas no hi ha, i segurament no hi haurà una prova directa per a li condemna. Per tant, quan passen aquestes situacions, els Mossos d'Esquadra el que presenten són una cadena d'indicis que després els jutges han de decidir, en aquest cas les jutgesses, si són prou ferms perquè hi hagi una condemna. I ja n'hi ha diversos d'aquests indicis. N'hem parlat molt de cops, les contradiccions, les visites prèvies a la ruta, la trajectòria durant la caiguda que va determinar l'autòpsia, que podia ser no accidental. I clar, si afegeix aquesta teràpia, que crec que heu definit com teràpia estranya, i que per tant és un punt més d'un indici.
18: Sí, perquè quan diem teràpies estranyes, això és interessant, Toni, és a dir, vol dir que no és una teràpia convencional, vol dir que potser estem parlant que no és una psicòloga la que fa la teràpia.
21: Clar, clar. Sí. A veure, jo ahir vaig fer quan estàvem escrivint aquesta informació, vaig fer alguna consulta amb alguna psicòloga de dir, escolta, això realment es fa? Pots posar tu a un pacient a la vora d'un precipici i fer veure, doncs, que llença la seva mare diu, bé, això en principi no es fa, és molt poc convencional i no es fa mai, és a dir, com a molt, tu el que pots fer és, a dir, alguna persona que té alguna mena de fòbia, doncs posar-lo davant de la seva fòbia, però clar, això mai passaria per posar en risc a ningú, no? Òbviament. I després hi ha un altre element que jo crec que és una mica menor, però que tampoc ens pot passar per alt, i és que per què Jonathan Andic coneixia la teràpia que es feia d'un altre pacient. És a dir, al final, una teràpia, quan algú està fent una teràpia, és una cosa confidencial, pacient, professional, no? I aleshores, com pot ser que Jonathan Andic conegués què és el que es faria amb una altra persona, no? Vull dir, tot és molt estrany. Aquesta terapeuta està en el punt de mira des de fa molt de temps. De fet, la pròpia jutgessa ja va deixar escrit en una interlocutòria que sospitava que terceres persones podrien tenir alguna cosa a veure en el presumpte homicidi de Jonathan Andic. Tots en aquell moment, quan vam llegir aquella interlocutòria, aquell document, vam pensar, ostres, de què està parlant? És a dir, al final, a Montserrat, el dia que va caure Jonathan Andic, només hi havia el seu fill Jonathan Andic. Però clar, quan tu ara comences a estirar del fil i comences a veure que, ostres, doncs potser aquesta idea, la idea d'anar a Montserrat, segur que és idea de la terapeuta, però la idea de, en fi, llançar un familiar per un barranc, potser és una idea que li planta aquesta terapeuta, no sabem si de manera directa, de manera indirecta, de manera volguda o de manera no volguda, però que aquesta idea la van comentar uns dies abans, clar, i al final, 14 dies després,

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM. Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG?
5: Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I compta amb una setantena de socis.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura Robert Brillas també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població, al parc de les Tres Esplugues amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: El Dia Mundial de l'Alzheimer és una oportunitat per sensibilitzar a la nostra societat i donar visibilitat a la malaltia, posar en valor la importància d'acompanyar aquestes persones afectades, també a les seves famílies i a les persones cuidadores. L'AFA del Baix Llobregat porta més de 30 anys acompanyant a aquestes persones que estan afectades per l'Alzheimer o per altres demències. Treballen perquè la informació, la sensibilització i l'acompanyament arribi a totes aquestes famílies alhora que defensen un accés que sigui equitatiu amb avenços de diagnòstic i amb avenços terapèutics. I avui, per parlar de tots els actes que es preparen aquí a Esplugues de Llobregat al voltant d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, tenim a la delegada d'Esplugues de Llobregat, que és la Mercè Martínez. Hola, molt bon dia, Mercè.
2: Bon dia, Isabel.
1: Començarem directament, perquè els actes ja els tenim a sobre. Per la primera xerrada que fareu a la cafeteca, que normalment ja fa anys que ho feu a la cafeteca, explica'm què fareu aquest dijous dia 17.
2: Val, pues, en primer lloc, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat per parlar de la nostra entitat, no? I sí, el mes de setembre és el mes de la memòria i el dia 21 és el Dia Mundial de l'Alzheimer. L'únic és que aquí a Esplugues, com és la festa major i tenim que tenir coses alegres per tots els dies, doncs nosaltres ho traspassem el dia 26 de setembre, que farem la tòmbola, que és la gran festa de la memòria d'aquí d'Esplugues. Però a part d'això tenim altres actes, com és el que tu has dit, que és el Cafè Col·loqui, que fem el dia 17 a les 5:30 al Cafè Col·loqui. I al Cafeteca.
1: Cafeteca del carrer, sí, Sant Francesc.
2: Ja, Sant, sí. Francesc, sí. El tema que tocarem aquest any és cuidar amb dignitat. És molt important, només aquestes tres paraules ja són molt importants, no? Perquè una persona, encara que estigui malalta amb Alzheimer o altres demències, es mereixen tota la dignitat del món, val? I llavors és molt important aquest tema. Ja ho hem dit, ho farem al Cafeteca, esteu tots convidats, és una xerrada amb el Dani, que és el psicòleg de l'entitat, i bueno, us convidem a un cafè i a parlar del tema, i esteu tots convidats.
1: Repeteix-me l'hora, si us plau.
2: A les 5:30, a 6:45.
1: A 6:45 a la Cafeteca,
2: al Cafeteca
1: Sant Francesc Xavier.
2: Sí. Per assistir-hi cal apuntar-s'hi, bueno, perquè hi ha un aforament limitat i és molt petitó i clar, pues, sempre fem un grup molt reduït. Es té que apuntar, per la seva assistència és gratuït, o sigui, no s'ha de pagar res, però és per limitar les places. A l'Esther Martínez, que és la meva companya en la delegació d'aquí d'Esplugues, de l'AFA, i el telèfon és el 647 60 22 32.
1: La Esther la vam tenir en un altre programa que vam enregistrar ja fa un parell o tres d'anys.
2: Sí.
1: I bueno, i ella per motius ara laborals doncs no ens ha pogut acompanyar,
2: no,
1: però segur que hauria vingut.
2: Clar que sí, està molt implicada.
1: Acabes de dir que la xerrada la farà el psicòleg de l'entitat. Hem de dir que l'entitat té moltes delegacions al Baix Llobregat.
2: Sí, nosaltres treballem a tot el Baix Llobregat, o sigui, per això som l'Associació de Famílies d'Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat.
1: I val a dir doncs, que a més de psicòleg, l'entitat té terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagoga, té la treballadora social i treballadores familiars que formen part de la vostra entitat. És una,
2: exacte,
1: entitat molt extensa, uh-huh, i que a més el Dia Mundial de l'Alzheimer s'allarga fins l'octubre a d'altres poblacions.
2: Sí.
1: Per tant, les persones interessades, l'únic que han de fer és amb aquest telèfon que has donat,
2: sí,
1: la d'Esther, que molt amablement us atendrà i us enviarà la informació que necessiteu, tant si esteu a Esplugues com si esteu, per exemple, a Sant Just, Sant Joan d'Espí, que són poblacions a tocar d'Esplugues i que alguna persona ens pugui estar escoltant ara.
2: Correcte, molt bé dit.
1: Doncs anem a l'acte que fareu el dissabte 26 sí. als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Explica'ns què és aquesta tòmbola i a més hi ha més activitats.
2: Més activitats. O sigui, com he comentat abans, el dia 27... el dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem també, després fem tallers per nens i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
1: Hi ha una part molt bonica que són aquestes persones que fan aquests donatius, però que són els seus treballs manuals.
2: Exacte,
1: sí. I que hi ha gent que ja comença al gener a confeccionar, doncs si són coses de ganxet, coses que siguin cosides, moltes d'elles cosides a mà, que no passen per màquines de cosir. Uh-huh. I la veritat és que és molt maco rebre aquest premi de la tòmbola, uh-huh. perquè no solament estàs rebent un obsequi, que en el cas d'una botiga, doncs, és un regal que ve de fàbrica i que te'l posen a la tòmbola. Però quan et toca un obsequi d'una persona que ho ha fet a mà, està rebent amor, que està allà dintre amb aquell regal.
2: Sí, sí.
1: Amb aquell clauer que s'hagi fet manualment, ja ho he dit diverses vegades, no? Com, per exemple, el clauer que porto jo ara, a la mà, no? Això és una trena molt maca, no? I realment aquí no solament és un obsequi, sinó que hi ha un contingut emocional molt potent.
2: Sí, sí, a veure, tenim uns regals d'una persona que és la persona que fa el taller de reciclatge, que és tot, ho fa tot, o sigui, ens ha donat una quantitat d'objectes fetes per ella que són tot de material reciclatge, d'una ampolla buida o d'un pot o d'una safata que qualsevol cosa fa verdaderes virgueries, com aquesta, totes les persones que col·laboren. I jo et diria una cosa, que aquestes persones sí que col·laboren amb amor, però les botigues i entitats
1: també,
2: perquè els premis que ens donen, bueno, els vals o els obsequis i tot, també ho fan amb amor. I la veritat és que només que els demanem ens diuen de seguida que sí. O sigui, és que estem tan agraïts a tot el comerç i a totes les entitats i totes aquestes persones que no acabaria mai de donar-los les gràcies perquè això té una finalitat, és ajudar les persones malaltes d'Alzheimer i altres demències i els seus familiars. O sigui, nosaltres recollim fons doncs, per poder ajudar aquestes persones i la veritat, jo com delegada d'Esplugues, penso que necessiten molta ajuda en un principi del diagnòstic de la malaltia, tenir una associació que els pugui ajudar i que no es trobin sols, perquè quan te donen aquest diagnòstic, el primer que fas és ensorrar-te i pensar que com te'n sortiràs, no? I la nostra tasca és d'anar a poc, però donar-los esperança de que encara que tinguem a un familiar amb aquesta malaltia, sempre podem viure amb una qualitat de vida.
1: Mercè, de cara als actes del 26, no sé si ens hem deixat per dir alguna cosa, perquè sé que també feu com una xerrada oberta en el que expliqueu coses de l'entitat, no?
2: Sí, sí, sí, no, nosaltres
1: aquest any, bueno, també es mantindrà,
2: sí, sí, sí,
1: el format.
2: Bueno, és lo que he comentat abans, sí, que bueno, que fem una expliquem lo que és l'entitat, o sigui, donem informació a tota la gent que ho necessiti i després fem demostració dels tallers i la veritat, bueno, la tòmbola i el pintacares i bueno, és un matí d'esbarjo i intentem que sigui alegre, no? I la veritat és que s'alegra perquè quan la gent li toca els regals, sí, fan cara d'il·lusió. Mira, molt això bé, sempre ens fa molta il·lusió. A part d'això, després no ho tenim encara assignat el dia, però a l'octubre fem un cinefòrum i passarem la pel·lícula La gran Lili...
1: No passa res, Mercè.
2: Lili Hall o alguna cosa així.
1: Ja, sí, quan sí, arribi el moment, sí, és a la,
2: sí,
1: ràdio.
2: Sí, La gran
1: difusió.
2: Lili Hall o alguna cosa. Bueno, això. I és una pel·lícula, bueno, que és d'una artista americana que, bueno, que té, que comença a tenir problemes d'oblit i d'Alzheimer. Llavors és la vida d'aquesta persona i després farem el col·loqui i parlarem, i això ho fem a la Biblioteca Pare Miquel. Normalment és un dilluns a les 5 de la tarda, però la data encara no la tinc confirmada.
1: Ja la direm, perquè també hi ha dates que estan per concretar,
2: sí,
1: com són els tallers de suport que es donen, sí, a les famílies, però sí, que això serà més enllà del mes d'octubre.
2: Sí, bueno, els tallers de suport a les famílies acostumem a fer-los des d'octubre fins al juny, i val, això es fa... Em sembla que es fan els dimarts o els dimecres, però a les 3:30, una cosa així, el Robert Brilles. I després també tenim el taller d'estimulació cognitiva, que aquest sí, aquest és un taller de memòria, diguéssim, però és específic per persones amb un principi de demència o qualsevol altra malaltia, no? I, o Alzheimer. I, bueno, es paga, no és gratuït, costa 17 euros al mes, que tampoc és molt, però són 17 euros al mes. I ho farem els dimecres de 11 a 12 i mitja al casal de la gent gran de Santa Magdalena, aquí a l'edifici Símbol. I en principi comencem el dimecres dia 9, em sembla que és, de 11 a 12 i mitja.
1: Dimecres 9 d'octubre.
2: D'octubre, sí.
1: Val, doncs estarem atentes,
2: sí,
1: a totes aquestes informacions.
2: Això, perdona, també es tenen que inscriure, val, a l'Ester, trucar a l'Ester i dir-li que esteu interessats en aquests tallers que són de memòria, però són específics.
1: Per tant, si volem informació de les activitats que es fan a Esplugues, tant de tallers com de la tòmbola, si ens volem fer socis de l'entitat,
2: exacte,
1: podeu trucar al telèfon que hem dit abans de l'Ester.
2: O al meu també, si vols et passo el meu telèfon també, que poden, per apuntar-se a activitats i tot, a l'Ester. Val. Però si volen una entrevista per donar informació, tant, poden trucar tant a l'Ester com a mi, no?
1: Val.
2: I el meu és 670-21-45-11.
1: Val. I també podeu seguir a l'entitat des de l'AFA a Facebook, a Instagram i a Twitter.
2: Sí.
1: Val?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, teniu aquí un ventall de,
2: sí, sí,
1: de camins.
2: Per falta d'informació no serà, eh?
1: I canals, exacte.
2: Sí. Nosaltres aquí a Esplugues atenem a les famílies al Puig Coca, amb hores concertades. O sigui, sempre, si estan interessats, que truquin i concertem dia i hora.
1: Molt bé, doncs ja tenim aquí tots els canals d'informació, i que ens segueixin a l'AFA des de les xarxes socials, i ens veiem tant el dijous com el dia 26. Convidem a tota l'audiència a que participeu d'aquestes activitats, perquè l'Alzheimer ens pot tocar en qualsevol dia a qualsevol de nosaltres.
2: Sí.
1: Així que, Mercè, com dic moltes vegades, una abraçada molt gran per tu, per totes les persones que fan possible aquesta tasca des de l'AFA d'Esplugues de Llobregat i des de l'AFA del Baix Llobregat. Una abraçada per tothom. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Isabel, per donar-te aquest espai. Moltes gràcies a tu.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: To dream the impossible dream. To fight.
4: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç, aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
1: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de com eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: possible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts. Un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona Festa Major i visca Sant Mateu!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de boli pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Toms, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura Robert Brillas també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població i l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM.
2: Són les 12 del migdia.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Bona tarda, moltes gràcies.
1: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
2: A vosaltres per convidar-nos.
1: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
2: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
3: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
1: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la Coordinadora d'Entitats. Eh?
3: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la Coordinadora.
1: Doncs hem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
2: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
1: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
3: Sí, realment la Coordinadora d'Entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
2: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
1: La Coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
3: No. Primer es va crear es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau, i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans, i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants, i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
1: el
3: Joan Amades,
1: era el del
3: correcte,
1: costumari
3: del costumari,
1: que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
3: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
1: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
3: Correcte.
1: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
3: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustín, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear pues, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues, jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues, trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
1: I creem aquest seguici.
3: Exacte. Eh? I llavors havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
1: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
3: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
1: Exacte.
3: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
1: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte alguna altra, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar

0: Sí, és depèn abans del calendari. Cap a setmana, després, clar. Exacte.
1: Hem estat parlant de que la coordinadora en formal part m'has fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
2: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem és que ve un o dos representants de cada entitat.
1: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
2: Sí. Per això et dic sí i no.
1: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
2: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
0: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles. L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
2: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
0: YouTube,
2: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure, totes el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
1: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
2: Des de l'Ajuntament, sí.
1: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport, i per tant animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
0: Exacte, de fet sense les entitats no hi ha coordinadora possible, així que bàsicament és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i per tant trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la colla pastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
1: Qualsevol persona espluguina com jo que digués no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable, i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
2: Sí, tenim la pàgina web, que és culturapopular.cat, i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles, i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus, i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
1: En parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la festa major gran, per dir d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us

0: Burro, la festa de Sant Mateu, també hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu, a part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
1: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
2: sí,
1: de...
2: Sí, diem que... Potser ens deixem alguna entitat,
1: sí.
2: Demanem disculpes ja públicament.
0: Ja. És que jo sóc de TIC, eh? O sigui que no m'ha
2: de dir. Són tantes entitats que és formem veritat. Coordinadora, que ara així de memòria, no?
1: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre alguna s'escapa i mira, justament s'ha escapat
0: doncs
1: TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
2: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
1: Sí.
2: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
0: Per Sant Joan, sí.
2: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora... i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no? Per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no? Veure les seves festes, no?
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos, necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
2: Jo vull afegir dues cosetes.
0: Sí.
2: La primera és una crítica. Una
0: Digues.
2: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. Tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
1: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
2: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris, fins i tot hi ha entitats que han de deixar local altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això, però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
0: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
2: En aquest sentit estem oblidats i fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
0: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
2: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
0: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
2: Recordes bé, recordem tots.
0: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
2: Sí, sí.
1: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. Llavors, això no, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas no, en aquest aspecte.
2: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
0: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi és, va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
1: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
0: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
1: I com a poble també, vull dir que al final Exacte. Aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
2: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
1: Sí, cert.
0: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
1: I que per sort hi ha fotografies que ara sí, encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
0: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir amb l'entrevista
1: i tant,
0: i de fet, seguir conversant.
2: Sí, sí, de fet he dit que tenia dues.
1: I en tinc una altra.
0: Vinga,
2: vaig a la segona i després ja et dono.
0: Sí.
2: L'altra és que us apunteu a les colles, que és molt bonic, és un efecte social, és on la gent és superagradable, on tothom s'ho passa molt bé i si tens un problema, la resta de la colla t'ajuda a tirar endavant. És com una família, una colla és com una família i a part fas una activitat social per Esplugues. Jo us animo de veritat que ho proveu, de que aneu uns dies i veureu que us enganxa, que us enamora.
0: De fet, les colles són elements integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més,
1: Alba? Sí, ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat la Comissió Feminista, a la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no?, aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
0: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
2: De moment ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
0: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
1: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
0: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.

0: estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
1: Tenim futur, tenim memòria, poca les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
0: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
2: Bon dia, Isabel.
0: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles, i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
2: Sí. Sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment, perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida. Sí.
0: Clar.
2: I soc esplugui,
0: ets esplugui. Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
2: Correcte.
0: D'aquí d'Esplugues.
2: Correcte, sí.
0: Carles,
2: digue'm.
0: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni, la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
2: No.
0: Explica'm una mica quins llibres has fet.
2: Jo vaig escriure... Vaig començar amb... com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador, i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment, i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig tenir que aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
0: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa
2: veure,
0: molt.
2: Costa. Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més, tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat. I entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu, quan vaig escriure els meus llibres, era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
0: I comences amb els relats.
2: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va Jo tinc uns referents interessants en el tema de l'escriptura de fa molts anys, que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
0: No?
2: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
0: Sí.
2: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi i que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines i, en canvi, hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
0: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible per explicar el màxim possible, també.
2: Correcte, correcte, perquè a vegades més la gent podria interpretar. Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història. ¿Vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
0: Comences amb microrelats, quin any?
2: No, jo crec que això va ser el 2011-2012, més
0: o
2: menys.
0: I després edites el teu primer llibre?
2: Sí, aquests relats són... aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i Curt, i aquest llibre... és el vaig publicar en català i es diu Ras i Curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, vale?
0: Molt bé.
2: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
0: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
2: És un altre concepte, sí.
0: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
2: Sí.
0: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
2: És una novel·la de ficció.
0: Val.
2: Però la temàtica que parla... i una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la, però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris. Surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida de la meva família. Però els personatges, el pare, que hi ha una primera part que parla del pare, que és el protagonista, no és el meu pare, ni res a veure. El protagonista, que és l'Albert, no seria jo. Però segurament té tics meus, perquè és evident que un s'identifica molt amb el que escriu quan identifica un personatge. Agafa... Aquesta novel·la està feta amb els extrems, o sigui, arribar a l'extrem de la part còmica del personatge.
0: Això m'han dit que és una novel·la per riure.
2: Per riure molt, sí. Jo, per dir-ho d'una manera, l'objectiu d'aquesta novel·la és que jo m'ho passés bé escrivint-la.
0: I la gent que l'ha llegit també m'han dit que s'ho han passat molt bé, que han rigut molt.
2: Sí.
0: Clar, a mi em despista una mica perquè hi ha fragments que et fan pensar que és la història de la teva família, com per exemple això que diu... I això ho dic perquè forma part del relat fidedigne del meu pare, però està bastantment contrastat personalment i jo en dono fe que el Jordi és un bon Jan. Clar, dius, aquesta novel·la parla de personatges reals del voltant de l'escriptor Carles Coloma.
2: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidedigna del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit de la trama de la història, amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
0: Expliquen, perquè la història del que he pogut llegir del llibre va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
2: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
0: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
2: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
0: en
2: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
0: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
2: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, la les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al bloc.
0: Dels anys 70 i
2: correcte. Els cacs. Llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
0: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
2: Llavors, escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes el blog i llegeixes el blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
0: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
2: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí,
0: per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
2: Sí, completament, completament.
0: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014,
2: sí,
0: encara el podem trobar a la llibreria.
2: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè s'hauria fet un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya,
0: sí,
2: però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
0: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs, i aquest llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
2: Sí.
0: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
2: Sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint. Dos anys estones.
0: Dos anys conduint i tenint el cap, sí. Tot,
2: bueno,
0: recordo
2: que portava una llibreta al cotxe,
0: sí.
2: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo soc cap de compres del laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, bueno, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
0: Com ara, un diumenge i...
2: Sí, però poc a poc, no?
0: Sí.
2: Però clar, tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C, de paper, a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal, i trobava una àrea de servei, parava i escrivia el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
0: És un flash que t'arriba.
2: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà. I ho tenia com un apartat d'idees, que després lligava amb la trama de la història.
0: I ara que estem a l'era del blog amb G,
2: sí.
0: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
2: No.
0: No?
2: Segueixo amb el bloc amb C,
0: sí.
2: Perquè el bloc amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del bloc, el qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure, cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt, perquè clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana, i va haver un bon dia que vam dir prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila.
0: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
2: Exacte. Era un grandíssim...
0: Molt.
2: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
0: I com la va explicar i la va transmetre. I
2: després va vingut a fer xerrades. Pues això m'inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida. Això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació. Però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
0: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o si et faríem una propera entrevista.
2: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, una profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix.
0: Clar.
2: Malgrat hi hagi coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista, el qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
0: És més, ja ho dius, divertit. A la teva contraportada.
2: Correcte.
0: Dius, a tall de conya, sí, sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
2: Correcte.
0: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
2: Aquesta part és veritat.
0: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
2: sí, no?
0: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
2: Sí.
0: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
2: Ens veiem pels carrers, segur.
0: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
2: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
0: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
2: Quan vulguis. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
0: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
2: Molt bé.
0: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
2: Completament d'acord.
0: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
2: Gràcies, Isabel.
0: Bon dia.
2: Bon dia.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població, al parc de les Tres Esplugues amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona Festa Major i visca Sant Mateu!
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
2: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. Llavors, el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
0: Aquesta festa a Sant Antoni Abat es celebra el 17 de gener.
3: El 17 de gener, sí.
0: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
3: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre. Sí. I amb un ball final.
0: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè sí, venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
0: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja és fals, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
2: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
0: Sí.
2: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequesi i que eren fills de pagesos, i a través del Sindicat de Pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es plogués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
0: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
2: Molta agricultura i molta conreu.
0: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet el Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
2: hi
0: ha aquí a Esplugues.
2: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
0: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
3: El Quim.
0: I per això tenim una de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
2: Amb el Llorenç.
0: Exacte.
2: Llorenç Vendrell i el seu germà.
0: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem pel Cal Carboner i veníem a veure el cavall, el carruatge.
2: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els geganters van ser anomenats, van

0: I els diem si volen participar, i si tothom sempre ens han dit que sí. I ara per això sempre cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari, aleshores el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
0: Sí,
1: que és el número més rodó, 30, ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari, sí. Val? I aleshores vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
0: Bueno, l'entitat té que nombrar ella mateixa, se nombra el seu capità, ahir el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat, allà del carro, està bé, molt bé, i després, pues, l'únic que tenen que fer és que fem un pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
0: I això ho munten ells, i així participen més dintre la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
0: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
0: Sí, amb el pregó de festes, sí.
1: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
0: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
0: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que en any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí. Fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui, que hi està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu, i cada any es van superant,
0: sí, sí, cada
1: les
0: any
1: entitats.
0: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé, però l'any següent encara surt millor.
1: Exacte, sí. És així.
0: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh. per acabar d'omplir la festa, i sí. Crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
0: Sí, la coral, no? Sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
0: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
0: Sí, sí, però no, aquell dia és el dia principal, i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els hi agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
0: sí,
1: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
0: sí.
1: I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
0: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer
2: Andreu Amat.
1: Sí.
0: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
0: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis,
1: sí.
0: I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant, al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
2: Davant mateix de l'Institut de la Mallola.
0: Sí.
1: Exacte, davant mateix de l'Institut, que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència.
0: Exacte, sí.
1: Aquesta. Sí. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que arriben,
0: sí,
1: a Esplugues.
0: Van venir ahir, mentre, bueno, ja venen abans quasi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen, i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí. I llavors, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és,
0: sí.
1: 11:45,
0: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
2: Hi ha mossèn, el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció de tots els animals que passen i dels

0: animals que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel Pont d'Esplugues...
0: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Eglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també tornem a volta a Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
2: Van les entitats també d'Esplugues,
1: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
2: Sí, sí, llavors van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, eh? Vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelt o que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
0: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
0: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano,
1: sí.
0: Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, cal no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
2: Després venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans i bueno, de vegades doncs, al canvi a vegades hi ha diferències, perquè potser un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Pues clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
1: Clar,
2: i a que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, diu sí, a vegades, no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupa, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
0: Principalment la nostra tasca és la festa de Ses Doms, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Toms, tenim dues tartanes que posem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
0: la carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs, bàsicament, seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, al Pau del Fèlix, que això també...
1: A la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
0: de fruita de pagesia, sí. Regional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també. Feu
2: la revista, vull dir, això
1: que
2: sí.
1: Que us porta...
2: Sí, això hem de donar molt...
0: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha... Això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
0: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
1: totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
0: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament, sí. I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
0: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa de Ses Doms ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
0: De la missa.
2: Amb el vi dolç.
0: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Toms teniu la vostra música?
0: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir-se un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'han triat. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Eglésia,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
2: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser-ho o alguna persona que ha volgut ser-ho també ho ha fet, eh?
1: Sí,
2: en
1: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte
2: abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
1: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner,
0: val,
1: amb una tartana, amb un brec, se'l va a buscar, i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera, i passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i
0: exacte,
1: la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, i tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin també trobareu altres activitats com americà de pàdel, sessió de volipom o també hi haurà una sessió de dansa del ventre entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Toms, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
4: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també, Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, Perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i, sobretot, dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art. Art de totes les maneres.
3: Us reuniu un cop al mes? Més que reuniu-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
4: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui la per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui alguna cosa que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
3: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi han unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
4: Sí. Nosaltres tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la pàgina que la posem tothom que s'hi vol apuntar, que ens diu apuntant-se, on enviem informació.
5: És
4: grups de WhatsApp, cercle informació. Aquí no hi ha el cercle, que sí que pots entrar i conversar, però amb aquest no. Aquest només anem enviant el que anem a fer, perquè la gent no es perdi per allà en coses.
5: Saps què passa, Montse? Sí que publiquem...
3: Isabel.
5: Ai, perdona, Isabel. Ara estava pensant en les cartells que els fa la Montse. Volia dir això, perquè n'hi ha la Montse Cruce, la Egui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i és el que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, doncs estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sí, que m'interessa saber què feu, doncs l'afegim al grup i rep tota la informació que
4: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot, Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
3: Les deesses del
4: les
3: món.
4: Les deesses del món, les que creen, Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no va a l'Hebron.
5: És un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
4: Val més, ara
5: però
4: sí, l'any passat no estava encara, em sembla.
5: Sí, no, sí que sí, estava, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, està ahí aficionat.
4: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tot la Montse, i tots són sobre un patró, perquè hi hagués una unió. i això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais i ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això, i després ja el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això, nosaltres això ja no hi volem entrar-hi.
3: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
5: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho, i què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació, tens o no raó. Tenim el cartell, o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
3: Correcte.
4: De fet, la gent de l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, eh? Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, també els amics del Sant Joan d'Espí, de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots el
3: que funciona és el boca orella, oi? El boca orella.
4: Sí, bueno, clar.
3: De la gent que coneixes i dels teus contactes.
5: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass. Va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, sí, que era sí. De protecció protecció civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat, i clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat, i són quatre gatos, que saps, o sigui, has treballat tant perquè surti bé, i és una llàstima.
4: Per això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, a vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no, vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses, ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, eh? Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
3: Correcte.
4: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui, a vegades ve gent que no, dius, no sé que raro que estigui aquest senyor aquí, i en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art.
5: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, potser n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, pues això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
4: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació, jo dic creació perquè
5: sí.
4: En crear coses, del res, d'allò que una persona diu, això ho llenço a la bessura, o agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja,
5: Clar,
4: no sí, vull dir noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així, el que passa que clar, si omples la casa de trastos per fer escultures no hi caps.
5: Bueno, jo amb els quadres al final també he tingut que dir, bueno, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de veritat, perquè i d'on els metes?
4: Clar, i després depèn quin tipus de quadres fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, altres. Jo molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més, m'entens? I així cada artista, la prova està que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel i de la lluna
5: Buda,
4: i budes i hi ha de tot, i en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo faig, ara faig pintura protesta, bueno,
5: però és el que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que le caracteritza,
4: però, bueno, la... sí, perquè a mi m'agrada, sí, quan vaig pel carrer que pues, campari i em digui allò que has fet no està bé, perquè no sé què, per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadre aquell, les coses que li devien dir els francesos.
3: Sí.
4: I en canvi, què passa? Pues a mi m'ha motivat això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu, aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia, vull dir que per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això i ja està, i m'és igual el que tu diguis.
5: A veure, jo és el que penso també, no, Javier, que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, pues fes servir el que tens a mà, i en aquest cas és la pintura.
3: Exacte, però, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè sempre. No teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, l'art és la manera que tenia d'expressar a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'església pel tema econòmic, no? Però,
4: i l'església també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo com un altre,
3: Sí.
4: Perquè està aquell noi a la presó per haver dit una cosa que tothom la pensa. No se'm, no, si hagués fugit ja hagués tornat, ja estaria aquí com
3: la resta, que han pogut tornar.
4: Sí. M'entens,
3: Els que han pogut.
4: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics, perquè si
3: millor,
4: els veig...
3: No, millor que no. Millor que no.
4: M'entens,
3: Millor que no, millor que no.
4: M'entén, perquè...
3: Sí, t'entenc, t'entenc, millor que no, millor que no.
4: I els hi diria de tot cor, des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
3: Correcte, correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats, i moltes felicitats pel vostre aniversari.
4: Moltes gràcies.
5: Gràcies, gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població i l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom, amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: possible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena. Hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població. I l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila. Des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts a la xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui tenim amb nosaltres a la Patricia Ferrandez, que ve de Madrid. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Oh, què tal tu? Com estàs?
1: Molt bé, encantada.
0: Bueno, estava dient que vens de Madrid. Vale. Quant de temps fa que estàs a Catalunya?
1: Doncs jo vaig arribar a Catalunya el 2008, el 2008, sí. O sigui, ja fa temps.
0: Ja fa temps. I perquè, bueno, sí. som una mica xafardera, jo. Perquè vares venir a Catalunya des de Madrid? Com va ser la cosa?
1: Jo el 2006 havia de venir a un viatge amb uns amics i els amics no van venir, jo vaig dir... Jo marxo a Barcelona perquè jo havia llegit Nada de Carmela Foret i m'agradava, no? La Barcelona que coneixia. I em vaig enamorar de Barcelona. Llavors vaig estar un any que cada vegada que podia venia i després vaig conèixer a Madrid un noi que es diu Xavi i jo li vaig dir, va començar i li vaig dir, mira, jo estic molt bé amb tu però jo marxaré a viure a Barcelona perquè és o sigui, m'agrada Barcelona. I em va dir, home, doncs jo em dic Xavi, tu pots imaginar, jo sóc de Barcelona, i llavors vam venir el 2008, vam arribar-hi.
0: Doncs va ser un doble enamorament, això, no? De la teva parella i de Barcelona.
1: Exacte.
0: No? Està molt bé.
1: Exacte.
0: Està molt bé. I ara vius a Barcelona?
1: Visc a Vilanova del Vallès, o sigui, clar, jo pensava que viure a Barcelona era viure a Barcelona, o sigui, al carrer Balmes, a Gràcia, però no, vam venir a viure a Vilanova del Vallès i aquí soc. Sí.
0: Però a Barcelona no...
1: Sí, una vegada que...
0: Sí, digues.
1: Digues?
0: No, que dic que Barcelona no es mou, això, que podeu venir que... quan vulgueu. Sí.
1: Exacte. O sigui, el que té el poble és que és meravellós i que tu quan vols pots anar a Barcelona, gaudir de Barcelona i dius, escolta'm una cosa, que ja estic una miqueta cansada, torno una altra vegada al poble. I així estem. Ja no canvio, eh? Ja no canvio per la ciutat.
0: Molt bé. Com va ser el teu aprenentatge del català?
1: Doncs, a veure, jo soc profe de castellà. Llavors jo pensava, doncs no necessito el català per res. I vaig arribar, clar, viure a un poble no és el mateix que viure a Barcelona. Llavors jo me'n vaig adonar, no?, que el soc perejil no hi havia resposta i vaig dir, sí, hauré d'aprendre català. I la veritat és que la família del que era el meu home també m'ho va posar molt fàcil. Parlaven en castellà, però jo deia, no, parleu en català, que ho haig d'intentar. Vaig començar amb el consorci, però o sigui, no, jo vaig sentir que això no anava molt a poc. Llavors em vaig treure el B per la meva compte, després vaig fer un curs de la UB per treure el nivell C i quan vaig

0: vaig adonar que, o sigui, si a poc que parlis català, la gent ho agraeix moltíssim. De fet, recordo que jo estudiava a la universitat i llavors anava a la UB, a la biblioteca, i jo parlava català perfectament, però li deia a la noia, pobreta, li deia, no parlo català. I la noia diu, oh, que maca, i jo, el llibre no el puc tornar dilluns. I la noia diu, no passa res, dimecres, dijous. I jo dic, doncs mira, aquí tinc un filon. Sí, no, no. O sigui, una vegada comences,
1: Ja està.
0: no sé, jo em sento recolzada, sí.
1: Et passa tu de vegades que si dius que és de Madrid que comencen a parlar-te castellà?
0: Sí, sempre. O sigui, per mi, o sigui, a vegades dic que sóc de Madrid, és com, no, no me hables castellano. O sigui, jo parlo català. De fet, la gent a vegades em diu, però tu parles català? No? I jo treballo com a profe i l'altre dia els nens parlaven català, no? I estaven parlant de la classe. I dic, escolteu-me, nois, això, no? Patricia, tu hables català? Home, clar. O sigui, la gent no imagina que una persona de Madrid pugui, sí, potser entendre, però no parlar el català. I fa gràcia, no? La gent que diu, ai, que maca, que parla català. Home, si jo vaig a viure a França, doncs hauré d'aprendre el francès, no? És a dir,
1: Clar, clar, clar,
0: suposo que és la cosa més normal del món.
1: clar. Sí, però hi ha aquesta mica sempre no sé si és un respecte mal entès, de que la gent, sempre que te veu a vos una persona que no tingui rasgos, diríem, rasgos estrangers, que li parles, tens la tendència a parlar-li en castellà, no? I jo crec que no s'ha de fer, s'ha de fer parlar a l'idioma que estem aquí, no? Per això estem aquí, per això estem
0: Exacte.
1: I què tal? És professora de castellà, no? Què tal els teus
0: Sí,
1: alumnes?
0: de castellà. Bueno, a veure, tinc de tot. No, no, bé, bé, sí. Sí, no, no em queixo, bé, o sigui, tinc la feina que m'agrada, amb els alumnes que m'agraden, o sigui, jo vaig començar fent primària, però, no, clar, jo sóc profe de secundària i de batxillerat. I superbé, la veritat és que superbé. Hi ha nois que això, que intenten parlar en català a classe, normalment, no, no, nens, ara, o sigui, no, no tinc cap problema amb el català, però aquesta classe és de castellà. Però no, normalment no tinc problema amb els nens, no són macos.
1: Jo, des de luego, jo les persones que ensenyen els professors els admir molt perquè tenen moltíssima paciència. Jo no puc aguantar jo mateixa, imagina't aguantar una classe d'adolescents. És digne d'admirar, és digne d'admirar.
0: Gràcies.
1: Quan tornes a Madrid, per de vegades si tornes a Madrid o ja no hi vas mai?
0: Sí, jo tinc tota la meva família allà, és a dir, jo aquí estic sola. Tinc la meva filla i la meva parella, però jo aquí no tinc família. Llavors torno quan puc. Mira, de fet, he comprat ara bitllets per anar de vacances i intento anar-hi doncs, a l'estiu, al Nadal, si tinc un parell de dies o tres vaig cap allà, o sigui, sí, jo torno a Madrid sempre que puc, perquè a més Madrid és molt bonic. O sigui, quan ho mires des de la perspectiva de no visc a Madrid, és molt bonic Madrid.
1: Quina diferència diries que hi ha principal, a part de la mà, entre Barcelona i Madrid, o Catalunya i Madrid?
0: Ja, a mi, quan jo vaig venir la primera vegada, hi va haver dues coses que a mi em van agradar, van enamorar de Barcelona. La primera era que jo estic acostumada a Madrid, que és com, o sigui, com no veus, no veus, no? Més enllà dels edificis no veus, no? Jo vaig per la Gran Via i jo deia, hosti, tu, o sigui, jo puc caminar veig allà al fons, o sigui, ho veig tot.

0: No? És molt ample tot. I això a Madrid no ho té. I la segona cosa que a mi em va agradar moltíssim és la gent. O sigui, tu a Madrid, o sigui, una cosa que jo trobo a faltar de Madrid és la festa, no? La vida que hi ha al carrer sempre. Però a Madrid la gent som com, de moment sí, però després no, no? I aquí és just el contrari. Costa moltíssim entrar-hi, o sigui, a mi em va costar moltíssim trobar amics, gent, o sigui, quedar amb gent, però una vegada ho tens, ja està, és per tota la vida, no? I és una cosa que, clar, jo no estava acostumada i ara que ho veus, dius, quina diferència, molt bé. Sí.
1: La teva família, quan tornes a Madrid, què te diuen? Te diuen la catalana? No? Perquè de vegades l'altre dia estava parlant amb una persona així que no era de Madrid, era d'una altra comunitat autònoma. Que em diuen la catalana i sóc, crec que era andalusa. I, bueno, a tu te diuen alguna cosa d'aquestes?
0: No, no, això no, però sí que és veritat que, per exemple, a vegades amb la meva filla jo parlo català, o sigui, jo normalment parlo castellà, però hi ha vegades que fem el canvi de xip, no? O sigui, això que feu els catalans de manera instintiva, jo ho faig també, no? I la meva família dius, però ¿por qué le hablas en catalán a la niña? Bueno, pues porque lo hago, és a dir, em surt i a vegades ho fem en castellà i a vegades ho fem en català. I això és una cosa que la meva família, per exemple, no entén. Però després estan molt contents perquè veuen que aquí, o sigui, la gent em tracta molt bé. Llavors diuen, mira, o sigui, nosaltres voldríem que estiguessis amb nosaltres aquí a Madrid, però tu ets feliç, doncs ja està, perfecte. I venen aquí a Barcelona i amb la família de Vic, és a dir, estan contents perquè jo estic bé.
1: I què tal és la vida per Vilanova del Vallès?
0: Molt bé, molt bé, meravellosa. Vilanova és un poble petit, però és un poble que està pensat molt, molt per nens. Té molta vida, té moltes activitats per nens. I jo no vaig gaudir del poble fins que vaig tenir la nena. Perquè, clar, treballes, casa, treballes, els amics, doncs, potser a Vilanova, però potser no, normalment no. Llavors no feia vida. I ara que tinc la nena, que té 5 anys, no? Llavors comences, per exemple, a la biblioteca els dijous, tots els dijous, hi ha sempre activitats. Un conte, aquest dijous hi ha un taller de no sé què, d'escriure no sé com. L'altre dia, la incubadora de llavors. Al Centre Cultural el dissabte vam anar i hi havia un espectacle d'un mag o no sé, o sigui, té moltíssima vida. Llavors, és un poble petit, la gent es coneix i es viu molt bé, molt tranquil, la veritat. Jo no ho canvio, per la ciutat.
1: Com a professora de castellà i com a parlant perfecte de català,
0: Gràcies.
1: m'agradaria que me diguessis un autor, un literat, un poeta o un novel·lista que t'agradi en castellà i un que t'agradi en català i me diguis per què t'agraden.
0: A veure, en castellà, Federico García Lorca. És a dir, no hi ha... No hi ha...
1: Sense
0: No hi ha
1: comentaris,
0: motiu. Hi
1: sense
0: ha motiu.
1: comentaris. Sí.
0: Evidentment, evidentment. En català, he llegit poca cosa. He llegit, quan vaig començar, no sé com es diu l'autora, Digues que m'estimes encara que sigui mentida, era un llibre, però no em recordo com es deia l'autora. Però he llegit Mercè Rodoreda, he llegit... ai, com es diu? No sé com es diu. Bueno, he llegit Albert Espinosa, però en català, sempre en català. O gairebé sempre. La plaça del Diamant és de Mercè Rodoreda. Sí, però hi ha un autor que és que no sé com es diu. Perquè t'explicaré un secret. Faig classes de català de segon de batxillerat. És a dir, de repàs. de repàs per selectivitat. I llavors, les lectures prescriptives són La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i l'altra, com es diu ara? El tinc allà, però no me'n recordo, que és una obra de teatre. No me'n recordo, però Mercè Rodoreda sí, sí l'he llegida.
1: Molt bé.

0: Doncs, bueno, ja gairebé per anar aquí avant, perquè aquí el temps es fa curt. Ja crec que t'he preguntat tot el que te tenia que preguntar, però tu, digue'm alguna cosa que no se m'hagi acudit a mi, que perquè no quedi res al tinter, que t'inspiri aquesta entrevista, aquest programa.
1: Doncs no ho sé, la veritat. O sigui, jo estic molt contenta de viure a Barcelona, no tornaria a Madrid. De fet, he tingut oportunitat de tornar-hi, però no ho he fet i la veritat és que jo em sento com a casa. És a dir, em fa molta ràbia moltes vegades quan surto i no, quan arribes a Madrid, no la família, però en general, sents coses i o llegeixes coses a les xarxes socials i penses, doncs, aquesta no és la realitat que jo em trobo. És a dir, és que en Catalunya, si no hables català, jo he viscut anys sense parlar català i no he tingut mai cap problema. Llavors em sap greu, no?, que moltes vegades sé que ja no es crea una realitat alternativa del que es viu aquí. Jo visc en pau. Sí que és veritat que la meva llengua és el castellà. Amo el castellà, és a dir, no canviaria la meva llengua, però moltes vegades penso que la gent de fora sent, que no ha viscut, no?, la realitat de Catalunya, sent que la gent d'aquí hem de triar. Tu què vols parlar, castellà o català? Què prefereixes, la llengua, la cultura espanyola o la catalana? I a vegades és tan senzill com dir, m'agraden totes dues llengües, m'agraden totes dues cultures i com... O sigui, aquesta convivència és que si no, tu no vius aquí, no te la pots imaginar, és meravellosa, de veritat.
0: Doncs, molt bé, moltíssimes gràcies, Patrícia Fernández, per les teves paraules. I, bueno, nosaltres, com sempre, la setmana vinent seguirem xerrant d'arreu.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Irina Illa, que va néixer a la capital de Colòmbia, a Bogotà. Hola Irina, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Sí, tu vas néixer a Bogotà i et va adoptar una família catalana quan tenies 4 anys. Originàriament ja et deies Irina?
1: No, en el meu cas tenia un altre nom. Sí. I me'l van canviar.
0: I per què?
1: Perquè des del seu punt de vista seria més fàcil la meva adaptació, la meva integració.
0: Perquè és un nom que aquí no es coneix, el nom que tu tenies.
1: No.
0: Ja. I on eres quan et van adoptar? Saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
1: Sí. Sí.
0: T'ho van explicar, sempre t'ho han explicat, la teva família adoptiva.
1: Ha sigut un tema una mica tabú.
0: Ja. Yeah.
1: Però que al final d'alguna manera s'ha pogut gestionar. I bé, al cap i a la fi també és una realitat, una veritat, i és important.
0: I tant, que tothom necessita conèixer els seus orígens, no?
1: Exacte.
0: I a quina edat t'ho van explicar?
1: Aviam, el fet de ser adoptada, jo sempre he sigut conscient.
0: Sí.
1: Perquè d'alguna manera amb l'edat que ja tenia...
0: Clar, amb 4 anys.
1: Exacte. Ja era conscient i de fet me'n recordo fins i tot de la primera vegada que els vaig veure.
0: Clar.
1: Vull dir, hi ha una consciència. D'alguna manera la historicitat meva prèvia, d'alguna manera,
0: sí,
1: a l'adopció, aquest ha sigut el tema més difícil de gestionar o de posar damunt de la taula.
0: Ja. I allà on estaves tu? A Colòmbia, quan et van adoptar, a on estaves? En un centre d'acollida o...?
1: Sí, jo estava en el que es coneixen com els hogares sustitutos.
0: Sí.
1: Que o bé són centres o bé són famílies d'acollida. En el meu cas, quan van venir els meus pares, jo estava en un centre que era com si haguéssim un traspàs.
0: Yeah.
1: Una miqueta adaptatiu, no? De sortir d'un lloc per
0: anar a un altre. Mm. I éreu molts nanos allà amb aquesta família substituta?
1: No
0: te'n recordes?
1: No,
0: no,
1: ja.
0: No te'n recordes amb qui comparties i això? No.
1: No.
0: No. I de la família aquesta tampoc no te'n recordes?
1: No.
0: Gens?
1: No.
0: I dels teus primers 4 anys de vida, quins records en tens?
1: Tinc records emocionals.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, de tenir consciència de no tenir família. I poca cosa més. O sigui, sé que és una experiència, per exemple, que he compartit amb moltes adoptades, el fet de passar gana,
0: sí,
1: que és algo que et marca
0: fixa't.
1: Molt.
0: Fixa't. Ni això us garantien, el fet d'una bona alimentació, no. I tu vas sentir el desig de ser adoptada? Sí.
1: Sí.
0: Que sabies que hi havia aquesta possibilitat i ho esperaves, diguéssim.
1: Sí.
0: La teva nova vida devia ser xocant, no? Tenir una família, una nova ciutat... Com ho vas viure, això?
1: Doncs va ser molt caòtic al principi.
0: Clar.
1: Perquè jo recordo que no discernia on estava, o el canvi.
0: Ja. Yeah.
1: Eren molts canvis, era un canvi de territori, de clima, de cultura, de llengua. I per mi va ser molt, molt xocant. O sigui, vaig tardar... El meu procés va ser com bastant llarg,
0: sí,
1: perquè vaig tardar molts anys a assumir o assimilar la meva realitat com a adoptada.
0: Ja. Yeah. Tens més germans o no?
1: Sí, tinc un germà, és adoptat, també a Colòmbia.
0: Ah, mira, més gran o més petit?
1: És més gran.
0: Sí.
1: Té un any i mig més.
0: I amb ell veu fer el procés junts o no?
1: No.
0: No, ell ha seguit un procés diferent.
1: Sí, Sí, perquè, bueno, són com realitats molt diferents. O sigui, allà el van adoptar en mesos.
0: Sí.
1: I al cap de 6 anys em van adoptar a mi. I clar, per edat i per estructura familiar ja...
0: Sí, clar, és diferent. Sents que vas perdre l'arrelament, diguéssim, o sempre has sigut conscient dels teus orígens?
1: Jo he passat com per molts processos. Quan era petita volia que, no sé, d'alguna manera que m'acceptessin, estar integrada, estar adaptada, i refugia molt, d'alguna manera, de la meva racialitat, de la meva negritud, dels meus orígens, perquè també dintre del context o l'estructura, crec que va ser un dels primers missatges que vaig arribar com a entendre, era com... com no estàs benvinguda amb la teva racialitat o la teva realitat. Llavors vaig passar com per un procés de negació.
0: Ja, però tu tampoc no ets tan negra ni tan diferent, no? I ets molt guapa, a més a més. Bueno.
1: Sí, però és que clar, no és tant una qüestió de ser més o ser menys, sinó una qüestió de que quan ja no entres dintre d'uns paràmetres molt tancats, la gent et tracta diferent. A vegades ni tan sols és una qüestió de que et tractin bé, malament o t'aïllin, et tracten diferent.
0: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
1: Jo des de que vaig arribar.
0: Sí?
1: Clar, sí, jo vaig passar per una escolaritat d'on jo era potser l'única persona racialitzada, o de les poques.
0: A quin tipus d'escola vas anar?
1: A una concertada.
0: Sí, aquí a Sants?
1: No.
0: No.
1: No, a l'Eixample.
0: I et va fer sentir malament, això?
1: Sí. Sí, o sigui, no va ser fàcil.
0: A vegades sembla que... perquè és una escola així com de pagament, no? Que tindràs més bona educació i que et tutoritzaran més i no sé segons com s'aguditzen més les diferències, no?
1: Totalment. Totalment. Jo és algú que sempre he reivindicat bastant amb la qüestió de l'adopció, perquè com a infant, no, aquesta és una infància on cal posar-hi un ull.
0: Sí, clar.
1: Perquè d'alguna manera integra moltes realitats, no? que xoquen, i pel tema de l'adaptació és important tenir en compte aquesta realitat. Abans, per exemple, arribava un infant adoptat, se l'escolaritzava per seguir amb la línia d'adaptar, no? De l'adaptació.
0: Sí.
1: Ara mateix això ja no es fa, perquè es comprèn que un infant que està en un moment caòtic, com pot ser l'arribada des del país d'origen, no pot estar, no té les seves necessitats emocionals per poder atendre l'escolaritat.
0: No, és un procés molt llarg. I a vegades això, hi ha nanos que sembla que sigui fàcil que s'adaptin perquè corren, salten, i sembla que no els hi passi res, no? Però que veus que no es vinculen emocionalment, no? Que són incapaços de mirar-te els ulls, que fan com que no passa res, però que efectivament no es vinculen. I fins que no hi ha aquesta vinculació efectiva, és que no pots aprendre, perquè tothom té necessitat... Si tu no et sents estimat, vull dir, dediques les teves energies a que t'estimin. I això és prioritari, aprendre, diguéssim, no?
1: Exacte, sí, totalment.
0: I fins que no tens això resolt, no pots com aprendre, no? Mira, que posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Perfecte. Ué!

0: I tu sents que a l'escola no es va treballar prou el teu procés d'acollida?
1: No.
0: No.
1: No. Vull dir, es va, per exemple, d'alguna manera l'adopció en si,
0: sí,
1: que jo sempre he pensat que és, integra moltes qüestions.
0: Uh-huh.
1: Es va agafar més com una excusa per determinar les carències.
0: Yeah.
1: Que no pas per posar l'ull i donar unes, no sé, un acompanyament més adequat o més concret.
0: Sí, sí, sí, sí. I pel fet que tot signifiquessin pels teus trets físics i tot això, tampoc no es va treballar a l'aula, no?
1: No.
0: Ja, ja. Em sembla que ara es fa més sortosament, no sé. He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
1: Sí, també.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. Yeah. És una realitat que ens acompanya a moltes i que, bueno, és important poder-lo gestionar, reconèixer-lo, abraçar-lo.
0: Sí. I tu segueixes treballant, tu, o creus que l'abraces ja?
1: Jo no sé, jo parteixo des del punt de vista que sempre està.
0: Sí.
1: Perquè, o sigui, el que ve de la primera infància és algo que sempre t'acompanyarà.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: I d'alguna manera és important treballar-lo i també tenir com una comunitat, una, que pugui abraçar aquesta realitat.
0: Clar. Veus, bueno, m'agrada que dones molta importància a l'educació dels primers anys de vida, no? Que a vegades sembla que no és important, no? Que la canalla només juga, que, i en canvi, jo penso que sí, que tot el cos emocional i afectiu, no? Es construeix a aquestes primeres edats.
1: Sí, totalment.
0: I que és per sempre.
1: Mm-hmm.
0: Creus que les polítiques d'adopció són adequades? Han anat canviant des de que et van adoptar tu?
1: Sí, hi han hagut canvis.
0: Uh-huh.
1: Perquè, bueno, de fet, farà uns 10 anys hi ha molts països que van tancar les portes a l'adopció internacional, per exemple. També ha canviat el concepte de l'adopció i els processos, perquè dintre del boom de l'adopció internacional,
0: sí,
1: que més enllà d'allò que es va vendre en el seu moment, no? D'obertura global, d'un pensament més obert, d'un antiracisme, va amagar bàsicament que les adopcions internacionals eren molt més senzilles, molt més fàcils d'adquirir d'alguna manera que les adopcions nacionals, que ja passaven més per un registre més difícil. Què ha passat amb aquestes primeres adopcions internacionals? Doncs que ha generat, o han sortit, han posat damunt de la taula molts conflictes.
0: Mm-hmm.
1: Relacionats, per exemple, amb la identitat, amb el racisme, amb el sentiment de pertenença, i també està la qüestió a nivell de relacions internacionals de que els països d'origen acostumen a ser, dintre de la historicitat, els països perdedors.
0: Uh-huh.
1: Ja sigui per la colonització, ja sigui per les guerres, i que van arribar moments o punts en la qual aquests propis països ja no podien abastir com,
0: uh-huh,
1: més nanos, i va entrar tot un entramat de trata de nanos, no? Que eren sostrets, eren robats, eren,
0: yeah,
1: de famílies enganyades.
0: Mm-hmm.
1: I això, pues, no sé, hi ha països com Noruega, com Suècia, que s'han posat mans i màniga a gestionar-ho i estan fent polítiques i estan treballant-ho. França, per exemple, que crec que l'any passat va publicar tot un informe, i o sigui, hi ha conseqüències.
0: Menys mal.
1: I penso que això també és important recalcar-ho.
0: I tant. A nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit? T'agrada estudiar o tens la sensació que els estudis o la feina no responen a les teves expectatives?
1: A mi m'agrada.
0: Sí, no, perquè has fet com tres carreres, oi?
1: Sí.
0: I en canvi treballes per sota de les teves possibilitats, no?
1: Mm.
0: Perquè em vas dir que havies estudiat ciències polítiques, no?
1: Sí.
0: Educació infantil.
1: Sí.
0: I que ara estàs estudiant programació.
1: Sí.
0: I treballes de dependenta.
1: Sí. Sí, però això és una realitat que ens toca moltes de nosaltres, que estem com qualificades,
0: sí,
1: sobrequalificades, i no tenim oportunitats. I no sé, d'alguna manera, bueno, tens el temps també.
0: Ja. Yeah.
1: Però sí.
0: Però, per exemple, tu, si vas estudiar ciències polítiques, vas intentar treballar d'això? O com a mestra d'educació infantil que vas estudiar després?
1: Sí.
0: Que sembla que és una feina que, bueno, qualificada, i que hi ha feina, diguéssim, no?
1: Mm. Sí, però de moment no ho he aconseguit.
0: No.
1: Perquè, o sigui, jo sempre he treballat i estudiat.
0: Sí.
1: I d'alguna manera se m'ha dificultat bastant poder accedir o poder tenir una trajectòria com més, no sé, més tranquil·la.
0: Uh-huh.
1: I no sé, vull dir, és, no, que no és fàcil.
0: Ja, yeah, ja, yeah,
1: yeah. No és fàcil entrar al món laboral. O sigui, d'alguna manera la meritocràcia no existeix massa.
0: Mm-hmm. Bueno, a l'escola suposo que, clar, t'has d'arriscar un temps, això, apuntar-te a llistes i començar fent substitucions, que segurament d'entrada no guanyaries tant com el que guanyes ara, que hi ha d'haver un període d'impàs, suposo, no?
1: Clar, però al final necessitem un sou que ens doni per pagar el lloguer, el menjar.
0: Ah.
1: I
0: ja.
1: Vull dir, sí, jo què sé, haurien de canviar les condicions.
0: I ara amb la programació tens expectatives de poder treballar d'això?
1: Jo crec que sí, perquè hi ha bastanta sortida i jo estic animada d'alguna manera.
0: Mm-hmm.
1: Penso que tot el que comporta esforç, tard o d'hora té
0: recompensa,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Però així des de fora semblen carreres molt dispars, no? I que és que tens interessos molt diferents.
1: És que jo,
0: o molts interessos.
1: Sí, jo trobo que l'educació està totalment correlacionada amb la política.
0: Uh-huh.
1: Perquè al cap i a la fi el sistema educatiu determina la ciutadania del futur.
0: Mm-hmm.
1: D'alguna manera, l'educació lliure, per exemple, alimenta que els infants decideixin, o sigui, tinguin capacitat per discernir, per decidir.
0: Uh-huh.
1: En un futur seran crítics, autocrítics.
0: Uh-huh.
1: No esperaran a què voto, què dic, què faig, no.
0: Ja, yeah. Sí. Sí, sí, sí que té a veure, clar. Has anat mai a Colòmbia? I en saps alguna cosa de la teva família biològica?
1: A Colòmbia no hi he anat mai.
0: Oh. No ho vas demanar mai a la teva família adoptiva d'anar-hi, no?
1: No.
0: No.
1: No, perquè
0: ni t'ho van proposar. No.
1: No. Mm. No. Va, és un tema que ha estat difícil.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè han sentit molta inseguretat i por.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ah, jo què sé, doncs, per exemple, que jo anés a Colòmbia i no tornés o...
0: Ah.
1: I, bueno, ha sigut un tema bastant difícil i tabú.
0: Sí.
1: Fins que d'alguna manera vaig posar el tema damunt de la taula, perquè al cap i a la fi és la meva història.
0: Clar, clar. I amb el teu germà ho has pogut compartir, això?
1: No massa. Mm. Perquè ell almenys no ha mostrat massa interès.
0: Ja. Yeah.
1: Aleshores no ho he compartit.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. I tens pensat anar-hi a Colòmbia?
1: Sí, hi aniré aquest estiu.
0: Ai, que bé.
1: I tinc moltes ganes, perquè serà reconnectar amb el país, amb la cultura, amb tot, amb les arrels.
0: Mm.
1: I, i també sento que, que forma part, no, de mi, és com...
0: Clar, sí, sí. Quin procés com de reafirmació has seguit tu? O on has buscat les arrels o això? Perquè jo veig, bueno, per exemple, no, que et pentines, que d'alguna manera realces els teus trets, no? Que és com un, com una reafirmació, no?
1: O sigui, per mi d'alguna manera és que està integrat en la meva persona. I és dignificar.
0: Clar.
1: És com una autodeterminació de dir, és que jo sóc aquesta, no sóc una altra. Sí que hi ha aquesta versatilitat, no, de poder decidir jo sóc això o sóc això, però jo em sento orgullosa d'haver nascut a Colòmbia. Em sento orgullosa de la història, no? del que jo sempre dic, de la meva història. Perquè sempre penso en la història que t'ensenyaven a l'escola, a la universitat, amb la que tu cerques, amb la que trobes i dius, uau, mare bé, no? Vull dir, vinc d'aquestes lluites, vinc dels palenques, de... I em, no sé, per mi enriqueix moltíssim.
0: Clar.
1: I dignifica.
0: I tens rastres de la teva família biològica?
1: Sí. I, bueno, estic buscant.
0: Doncs tant de bo trobis i trobis, no sé, les respostes que tu esperes, no? Que, mira, se'ns acaba el temps del programa i això desitjo que tots els projectes de futur que tens es compleixin. Que segur que t'ho mereixes.
1: Sí.
0: I això, i que segueixis endavant, tal com fins ara.
1: Moltes gràcies.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edstaway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població, al parc de les Tres Esplugues amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: alegria.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
4: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
3: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
4: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, a poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diguem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan. Són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, que són importants de que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, poder col·laborar i bueno, informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
3: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la

per exemple, la plataforma de Jo compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al centre esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borgonya.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Randa Jouri Kalash. No sé si ho he dit bé.
1: Kalash és palabra catalana. Sí,
0: que va néixer a Síria. La seva ciutat natal és Alep, al nord del país. Hola, Randa, com estàs?
1: Hola.
0: Tu vas néixer a Alep, al nord de Síria, i he vist que la ciutat tenia uns 2 milions d'habitants, més o menys com Barcelona. Tenen altres similituds les dues ciutats?
1: Sí, Alep és la segona ciutat en Síria, com a la Barcelona, i la primera industrial i comercial. És al nord de Síria, en frontera amb Turquia. Turquia, i també té abans la guerra tenia aproximadament 4 milions habitants. És famosa en industrial, agricultura també. Parlo sobre?
0: Sí.
1: També és Alep és famosa en agricultura i més el

0: l'arbre de la fruta, del pistatxo.
1: Ah, sí, el festuc.
0: El festuc és, agafo el seu nom, el festuc ala d'Alep, festuc halabi, quan tu és més petit i més dulce.
1: Sí.
0: I també té el coto. El coto és el més famós també, té el millor generalment per al món, és el coto d'Alep també. I també tenim industrial, textil sí. I materials.
1: I arriben aquí festucs d'Alep?
0: No, però l'altre dia jo hi fer una viatge
1: sí.
0: He vist al camí de Lleida
1: sí.
0: El festuc se sembla molt al meu país. M'agrada, agafo una mica per provar el sabor.
1: Sí, i s'assemblava al gust.
0: Sí, nosaltres és tu que compra ahir més gran i més gruixet.
1: Sí.
0: El d'Alep és més petit.
1: Ah, ja.
0: Sí, al voltant d'Alep tots així, i cereza.
1: Sí, també. I com era la teva vida allà?
0: Abans de ara.
1: Abans a l'EP, sí, quan vivies allà.
0: Sí. La meva vida és molt tranquil·la, activa.
1: Sí.
0: La meva vida està ben activa. Treballar on treballo i participo activitats de la meva família, socials, amics. I no tinc temps. Estic tranquil·la amb la meva mare, el meu mare i el meu pare. Abans de venir aquí vaig viure amb el meu pare i mare i també 5 germans.
1: Ah, ja.
0: Sí. I treballar allà també.
1: Clar. I vas venir sola cap aquí?
0: No, sé que va venir aquí perquè vaig casar amb el meu marit i ell treballa allà. Per això vaig venir per a poc temps. Després
1: sí.
0: La guerra me quedo.
1: Ah, ja.
0: Espero l'any que ve millorar el país, però...
1: Ja, el teu marit és sirià també.
0: Sí, és de Síria, d'Alep també.
1: Però tenia feina aquí.
0: Sí, es va venir aquí per estudiar i després me quedo a estudiar i treballar.
1: I per què vareu marxar de Síria?
0: Què, jo?
1: Sí.
0: Perquè quan jo vaig casar necessito viure amb el meu marit, per això.
1: Perquè ell venia, sí. Ell venia cap aquí.
0: Sí, venia per a poc temps, no?
1: Ja.
0: Sí. Allí vaig treballar i tinc la meva plaça i tots.
1: Clar, sí. I amb què treballaves allà?
0: Allà treballa com a professora de mates.
1: Ja, i t'agrada?
0: Sí,
1: la teva feina, sí,
0: està bé.
1: I hi ha suposo que hi ha un abans i un després de la guerra, no?
0: Sí, hi ha moltes diferents. Ha canviat totalment el país.
1: Ja. Yeah.
0: No ha canviat, ha destruït el país tot.
1: Sí.
0: Ha canviat, fins la gent, perquè abans, més o menys, de 22 milions de persones. I per ara no, quasi la 35 per ells estan fora. Ara hi ha 6 milions quasi desplaçat la casa.
1: Clar.
0: Desplaçat dintre el refugiat, desplaçat dintre el país i algunes vas fora, a Líbanon, Turquia, Egipte i també a l'Europa.
1: En
0: països, sí.
1: I tu creus que ha servit d'alguna cosa la guerra?
0: No. Abans teníem un dictador, ara teníem molts. I també a partir del país, entre moltes parts, al nord, sol, al sud, amb el govern, alguna persona, poca habitants, també fora. No m'agrada que vas fer al meu país, perquè ha canviat molt. No ha canviat al millor. Necessita quan fer una guerra per a alguna cosa per a millorar el país, no per a destruir-lo totalment. I entra molts països fora, Iran, Rússia, Amèrica. I saps, la gent ara tots fora del país, que té nivell d'estudi, que té diners, el rics, el primer gent agafa la seva fàbrica i diners i va fora, refugiar primera, després abans tu quan vas a un carrer ves moltes mèdics, molta energia, oficina d'enginyers, enginyers, però ara falta molts, falta molts.
1: Ja. I tot el patrimoni que s'ha destruït, això deu ser irreversible, no?
0: Sí, per exemple, nosaltres tenim el castell d'Alipo, és el més antic del món, i el comerciant comercial també, és el suc, es llama suc, crec que aquesta paraula també en català usar-la, és el més llarg en el món, sí. I el més antic també. Aquest, con aquesta guerra, tot s'està a la terra, no hi ha res, i és això que ningú persona, és no solament per a comerciant, sinó per a la gent per passejar dins.
1: Clar.
0: I fer, perquè hi ha moltes carrers i cada carrer té una oficina o sí. professionals com de oro, de textil,
1: sí.
0: per a dona,
1: sí, sí, sí, d'oficis,
0: sí,
1: no?
0: Per a avall, que és un ropa més culturals, i ara no hi ha res. I per a també a fer-lo una altra vegada és molt difícil perquè no hi ha
1: clar.
0: les mateixes pedres, les mateixes
1: clar,
0: professionals.
1: Clar, clar. Tot el casc antic de l'EP estava declarat Patrimoni de la Humanitat, oi?
0: Sí.
1: Però no es va respectar, vull dir que...
0: Encara no. Ara para la guerra dintre del país para, sí. però econòmicament molt no hi ha vida perquè falta molt tallar l'aigua, l'electricitat, el combustible. Abans, aquest any falta molt, fins al cotxe, transport, no puc que, va en el país, mm-hmm. és que no hi ha petroli, no hi ha res. Este problema també.
1: Ja.
0: Yeah. I baixa el nivell econòmic que hi ha, ni la persona, l'altre dia busco, la persona no cobra quasi 30 euros al mes.
1: Ja, yeah. uf.
0: Molt poc.
1: I amb això es pot viure allà?
0: Algunes treballen tota la família, abans la dona treballa molt menys, ara yeah. tots la família treballa per a viure ajuda de la família fora, algunes.
1: De seguida, quan vas venir aquí, ja vas anar a viure a Esplugues?
0: Sí.
1: I què, et vas sentir acollida allà a Esplugues?
0: Sí, està bé, m'agrada molt.
1: Les sí.
0: Esplugues i la Barcelona, tot. Aquí tinc el meu cunyat.
1: Sí.
0: El meu cunyat també viurà aquí, té la seva dona. I també alguns amics del meu marit abans. Està bé. I la gent aquí està amable i... conmigo.
1: I veu venir a Esplugues per això, perquè hi teníeu família.
0: El meu marit també té la casa d'aquí, a comprar una casa d'Esplugues. Sí.
1: Està bé.
0: I l'Esplugues està tranquil·la, està molt bonita, a mi m'agrada.
1: Yeah. I aquí tu has vist reconegut el teu bagatge cultural, els teus estudis? Ho has pogut fer valdre aquí?
0: Jo quan vaig venir aquí el primer any no penso per treballar, però quan va portar la meva licenciada,
1: sí.
0: la meva licenciada, com tinc papers com espanyola, va homologat entre un any i mig o menys de dos anys.
1: Ah,
0: sí,
1: així
0: perquè
1: tens...
0: jo necessito portar tots els papers i no faltar ningú en signatures i tot.
1: Sí, sí. O sigui que els teus estudis s'han homologat aquí.
0: Sí, cap sí. problema, sí.
1: Ja. Però no et veus en cor de treballar aquí
0: sí, necessito...
1: com a professora, com allà.
0: Però no problema perquè estic en Espanya o en Catalunya. El problema és que necessito fer el CAP, que estic
1: ja.
0: dos anys, i el català.
1: Sí, sí, sí, sí. Però bueno, el català ja has posat fil a l'agulla.
0: El català és que necessito com a professora, és
1: clar.
0: El mínim nivell.
1: Sí, sí, per poder impartir les classes en català.
0: Vaig fer classe de català i va estar al nivell B2, però
1: sí.
0: parlo no. Gramàtica este va bé, però
1: clar.
0: parlar
1: bueno,
0: una mica.
1: És qüestió d'anar practicant, no? És que deu ser molt diferent, no?, de l'àrab.
0: Sí, jo es que no, mira, el idioma árabe nosotros hasta la letra es diferente totalmente.
1: Sí,
0: y tenemos claro. Algunas letras no ya en catalán, en idioma latino tampoco, no solamente en catalán.
1: Ya, letras. Claro. És que és tota una arrel molt diferent, no?
0: Sí, però jo una poca persona perezosa, no molt treballadora per esforçar d'això.
1: No, no et donis la culpa tu, que segur que és molt diferent i no deu ser fàcil, no? A més, tu ja t'hi has posat. Quan vas decidir aprendre a parlar en català?
0: Quan penso va estudiar. Cuando vas a matricular a la universidad,
1: sí.
0: Y piden nivel de catalán.
1: Claro.
0: Y como yo no, dice, voy a comenzar.
1: Sí.
0: Después, como no parlo, paro este proyecto. Pero no para siempre, para algún temps.
1: Claro.
0: Para algún temps.
1: Claro. Y tú fas català tant al consorci com participes dels grups Xerrem, no? D'un grup del Xerrem d'Esplugues, oi?
0: Sí. Amb la senyora Teresa.
1: Sí, molt bé. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I quines llengües parles tu?
1: Jo, la meva idioma materna,
0: sí,
1: és àrab.
0: Sí.
1: I també parlo anglès i castellano.
0: Uh-huh.
1: O el català.
0: I el català
1: com
0: també.
1: Escoltar.
0: Ara t'hi estàs posant fort, no? I tu fas classes d'àrab de forma voluntària. A qui van dirigides?
1: Sí, començo l'any 2010,
0: sí,
1: en el Centre Cultural Islàmic in Clot.
0: Sí.
1: Després, este una classe dirigida a la gent adulta espanyol.
0: Sí.
1: I també fer classe privada per a alguns periodistes o traductors o gent o alumnes de universitat o li agrada estudiar àrab.
0: Mm. I com et va sorgir aquesta oportunitat?
1: Està bé obrir alguna porta.
0: Clar.
1: Per a contactar amb la gent, fer alguna cosa.
0: Sí.
1: És que m'agrada deixar un petjada.
0: Sí, petjada.
1: En el país que quedo.
0: Clar, clar,
1: no,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: A que sí o no?
0: Clar. I com veus la situació a Síria ara?
1: Ara està para la guerra, després del 2018.
0: Sí.
1: Però econòmicament el país està molt baix, no hi ha res, i la gent no hi ha res en el país ara, està més pobre, tanca tota la puerta,
0: sí,
1: en Turquia tot està cerrada també. Antes Alep és el pont important entre l'oriental i l'occidental,
0: uh-huh,
1: i és el més important comercial.
0: Sí.
1: Entre Europa també, però ara està tot estancat.
0: Yeah.
1: I l'agricultura també no va com antes.
0: Mm-hmm.
1: I industrial, la majoria fàbrica, empreses que estava en Síria, està fora.
0: Mm-hmm. La teva família s'ha vist afectada per la guerra directament?
1: Sí, fins ara, i jo també.
0: Clar, clar, clar.
1: És que tinc 5 germans, 4 en Alep i el meu pare, però aquest any va morir, i cada un té su casa, tu família, tu fills, però perdem la majoria de sus casas. Ah. I ara viu en una casa al lloguer.
0: Ah, de lloguer, sí.
1: Lloguer, sí.
0: Ja, ja, ja.
1: Però deixar la casa com està, ja, preparada a tots, solament el meu germà major solament agafa su ropa
0: con, ja,
1: con la ropa. Deixa una casa molt gran, tot així.
0: Clar, clar, clar. És un desastre, això.
1: Sí, però...
0: Tu hi vas anar el 2019.
1: Sí.
0: I quina impressió et va fer? Devies quedar... Tot quan... i que, bueno, devies anar tenint notícies
1: quan
0: i això.
1: Quan vaig anar amb molta il·lusió per a veure la meva família totes després de 9 anys.
0: Clar.
1: És que després de 9-10 no vaig anar a la Síria. Uh-huh. Comença el problema.
0: Clar.
1: El 2011. I quan vaig anar vaig amb moltes, primera cosa, quan entro a l'aeroport de Beirut,
0: sí,
1: per a mi, perquè necessito el passaport de Síria, no deixa-me entrar amb el meu passaport espanyol.
0: Ah, ja. Yeah.
1: No acceptar-me com espanyola, com tens origen. És el primer problema. Quan soluciono el problema, això és que tinc el passaport de Síria també. I entro al país i va agafar-me el meu germà. Per a mi una estranya és que tot el 1, 2, 3 quilòmetres, per a mi una part del govern, altra part de l'oposició, altra part de Daesh, i tots necessiten, sabes, que té dins el cotxe. Este, quan el temps està molt tranquil,
0: i has d'anar ensenyant el passaport.
1: No, jo necessito, saps, que dins de la cotxa jo no meto con todo, estoy en el cotxe i el mis,
0: sí, sí, sí, sí,
1: germans,
0: sí, sí, sí. Però trobes controls dels diferents,
1: però, sí,
0: països que han invadit.
1: Sí, el camí està molt llarg abans, perquè canvia, no? És el camí el més curt, com sempre nosaltres agafem, en 4 hores ja estem en la ciutat. Perquè abans jo, quan vaig anar des de Barcelona, vull amb l'avió directament a Damascus o a l'Alep. Però aquesta guerra no puc, per això necessito entrar entre Turquia o Beirut.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: com
0: sí,
1: en Turquia ara serà con este problema.
0: Ja, ja, ja.
1: Però està bé.
0: I tu t'has plantejat tornar-hi a Síria?
1: El 2010 plantejar tot, preparar totes.
0: Sí.
1: El treball, el casa, tot està. Però ara mateix no.
0: No.
1: Però quan millora, sí.
0: Ja,
1: ahir sí. Mi casa i ahir mi casa també.
0: Clar.
1: Ahir mi casa i aquí també la segona casa.
0: Clar, clar, clar. Però ara que t'estàs obrint camí aquí, no? Que si fas el CAP podries donar classes també aquí i això, sí. Però et planteges tornar
1: cap
0: allà.
1: Sí, però puc anar més en 6 mesos allà, poc més aquí.
0: Ah, mira, alternar les dues cases.
1: Sí, perquè tots la gent aquí, la família, també el meu cunyat, el meu marit,
0: clar.
1: Pensa així, quan va a jubilar,
0: sí.
1: Passar poc temps allà, poc temps allà, però com aquest problema,
0: clar.
1: Tots quedar
0: allà. Ja. I et relaciones amb altres sirians aquí?
1: Sí, un poc, no molt.
0: Yeah.
1: Però quan hi ha algunes festes de nostra o sí, o un mecaniado també aquí, sí.
0: Uh-huh.
1: Algunes famílies.
0: Sí, perquè al Centre Cultural Islàmic hi deu haver gent de tot arreu, no? De tots els països
1: sí, però,
0: àrabs.
1: Sí, però sí, abre saludar, sí, però com molt,
0: yeah.
1: No una persona com catalans.
0: Clar, clar, clar.
1: Ja, però, ja abro, però no amb... Tots,
0: no, no. Però us deu fer il·lusió, no? Quan us trobeu sirians aquí,
1: sí.
0: Entre vosaltres, sí. Home.
1: Sí. Però ara també hi ha problema, perquè si tu saps la siriana està moltes dos parts, alguna com aquest, l'altra com el, al contrari. Per això jo no m'agrada entro con coses polítiques.
0: Jo ja.
1: Viure aquí tranquil·lament.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs res, mira que se'ns acaba el temps del programa.
1: Ah, sí, bé.
0: Moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i això puguis anar tornant a Síria i venint cap aquí, no? Que també és casa sí. Teva. No?
1: Sí, moltes gràcies.
0: Mira, has guanyat una casa, no?
1: Sí, gràcies, moltes gràcies. Espero si hi fallo, li sento molt.
0: No, perdona, no pateixis, però que ja perdona, es veu mai. Que estàs en procés d'aprenentatge, no? Del català. Sí,
1: ah, sí.
0: I vas,
1: moltes gràcies per
0: vas progressant. Doncs fins una altra.
1: Merci, adiós.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: To dream the impossible dream to fight.
4: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
8: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
9: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals,
8: és violència.
9: Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: L'Avenç Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'event Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Hatim Azhari, que va néixer al Marroc, a la ciutat de Nador. Hola, Hatim, com estàs?
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: A tu per accedir-hi. Què va motivar que la teva família vingués cap aquí?
1: Bueno, tirem enrere molts anys i ens trobem doncs a una mare amb el que es diu Tarifa, que viu a la ciutat de Nador, i el meu pare, que es diu Abdel. Llavors, amb la il·lusió i l'esperança, no, de venir a Europa buscant una vida millor, buscant construir una família i crear el seu recorregut de vida, decideixen doncs sortir de la seva zona de confort, on tenen la seva família, on tenen la seva casa, on tenen tot, la seva cultura, religió, tradició, i decideixen donar una passa endavant buscant aquest futur millor i venen aquí a Barcelona. Llavors arriben al barri del Poble Sec.
0: Sí. Quina edat tenies tu?
1: Jo vaig néixer al Marroc i vaig venir aquí amb 2 anys.
0: I en tens algun record de Nador?
1: Bueno, amb 2 anys no, però sí que vaig tornar a Nador, bueno, i encara, bueno, fa anys que no baixo, no, al Marroc, però sí, records que tinc és la zona on vivíem nosaltres, és una zona on hi havia cabres, on hi havia prop de la ciutat, però no al mig de la ciutat, sinó més poble, hi havia un pou d'aigua. Vaig aprendre a anar amb bicicleta,
0: sí.
1: I em recordo que les meves cosines m'animaven i em deien, bueno, vinga, va, i m'acompanyaven, em deixaven i queia, i dic, vinga, una altra, i vaig aprendre a anar amb bicicleta i al Marroc.
0: Sí, que bé. Tota aquesta reconstrucció que has fet de l'avinguda de la teva família, i has arribat, diguéssim, per tu mateix a donar-te aquesta explicació, i fa molt temps que això, que t'hi has reconciliat o ets conscient?
1: Sí, bueno, aquesta història és una història que recorda la meva mare, sobretot amb molt orgull, amb molt entusiasme, no? I també amb molta tristesa, no? El fet de sortir on és casa seva, on ha crescut, i tot això buscant un futur millor, no? Tot això buscant unes aspiracions, no, de vida, i res, i m'ho explica, i cada cop que parlo amb ella i m'assec sempre té aquestes històries, no, de les dificultats que es va trobar, la gent que la va ajudar, que la va acompanyar aquí. La meva mare és una persona molt agraïda i crec que aquest sentiment de gratitud també m'ho ha transmès molt.
0: Que bé. Els hi va costar trobar feina als teus pares?
1: Van arribar en un moment que crec jo que hi havia feina. Llavors, quan parlo amb el meu pare, sempre em deia sí, que hi treballava més de 40 hores, que treballava a 2 llocs i que, bueno, que va tenir l'oportunitat de treballar, de regularitzar la seva situació amb més facilitat. Sembla ser que ara és bastant més complicat. I els records que tenen és això, no? Com que arribaven a un lloc, no? a una terra on hi havia oportunitats, i així era al principi.
0: Ells en sabien alguna cosa de Catalunya o van triar venir aquí a Barcelona i al Poble Sec per alguna raó, o va ser casualitat?
1: Bueno, la seva idea, em sembla que la meva tieta sí que va arribar abans, va anar a Platja d'Aro.
0: Sí.
1: I llavors la meva tieta, doncs, una persona molt apanyada, amb estudis, amb molta preparació, sí que va saber, doncs, vincular-se al territori, participar, doncs, del teixit comunitari, trobar feina. Llavors la seva experiència va motivar la meva mare, no, a donar aquesta passa buscant un futur millor, i res, i aterren a Barcelona, i aquí és on comencen amb uns petits estalvis,
0: sí.
1: Lloguen un pis i comença tot, pues, a buscar a través de la seva comunitat, a través d'entitats, dels serveis socials, es van orientant, i ens trobem que són 2 persones que han tingut l'oportunitat de treballar i de construir una família, d'estalviar i de conviure.
0: És curiós que us hàgiu mantingut al Poble Sec, no? Perquè Bueno, jo conec la realitat d'altres famílies, no?, que, clar, han anat canviant de lloc en funció de la feina, i com que són feines molt inestables, vull dir que ara viuen en aquest barri però després troben feina a Hospitalet i se'n van, i vosaltres us heu mantingut, no?, sempre al mateix barri.
1: Sí, bueno, a més de mi, tinc dos germans, el meu germà que té 2 anys més que jo i la meva germana que té 4. Llavors ens trobem que tots estudiem al Jacint Verdaguer, tots anem a la 25a Olimpiada a fer la secundària. Llavors crec que tant a nivell educatiu, no?, teníem tot allò al costat, també els vincles, no?, de les amistats, la nostra relació amb el territori, doncs ens fa sentir del poble sec, i bueno, i jo no m'imaginava anar-me a un altre barri. Per mi és una traïció a un barri que m'ha donat tant i m'ha portat tant.
0: Que bé. Tu has estudiat integració social.
1: Sí.
0: Per què t'ha interessat aquest tema?
1: Bueno, vaig acabar el batxillerat, llavors em feia la pregunta, no?, de cap a quina direcció volia que anés la meva vida. Si volia centrar-me en un tema econòmic, un tema més empresarial, o si volia ajudar, no?, i donar resposta a totes les necessitats que hi havia al barri, no? Llavors em trobo en un moment en què iniciem l'associació de joves, tenim l'oportunitat de conèixer moltíssimes realitats que convivien amb nosaltres però que no veiem. Mm-hmm. Això també és una cosa a tenir en compte, i és molt trista que vius en un barri però vius en una bombolla dins del teu barri, no?
0: Sí.
1: Llavors quan fem aquest esforç, no?, de vale, què està passant aquí al poble sec, per què el jovent, per què tantes persones s'estan anant del barri, hi ha un component que és el tema del lloguer, que és una part importantíssima, però després també trobem que al poble sec no falten serveis pel jovent, no? Quan volen anar a estudiar, ens trobem que la biblioteca és un espai molt reduït i molts se'n van, no?, a altres barris a estudiar, perquè la franja horària és més àmplia, perquè hi ha molt més espai. Trobem que quan parlem d'assessorament laboral no hi ha cap recurs per ni adolescents ni joves, i també s'han d'anar al Raval o s'han d'anar a altres barris per trobar aquest assessorament. I després atenció psicològica, tema de salut mental igual, i trobem que quan volen donar resposta a les seves necessitats es veuen obligats a anar-se'n del barri perquè el barri no sap donar aquestes respostes. I ja ni parlem a nivell d'espai públic, no? A l'espai públic, doncs, no trobem ni instal·lacions esportives ni espais on poder practicar esport, i trobem una fuga. El jovent s'està anant del barri perquè no troba cap recurs ni públic ni de cap tipus que doni resposta a les seves necessitats. Llavors totes aquestes preguntes ens les fem, són compartides quan parles amb el jove. Pues, tu què fas al teu dia a dia? Pues, jo me'n vaig, faig vida a Sant Antoni, jo faig vida a la Barceloneta. Uau, vius al poble sec? I diu, bueno, jo realment dormo al poble sec. Perquè després molts estudien ni al barri, s'estan en altres llocs. Llavors nosaltres, pues, el que fem és una tasca una mica de detecció i comparar altres barris, perquè el poble sec, tot i tenir més de 7.000 joves d'entre 17 i 29 anys, no hi ha recursos i no es destinen recursos. Llavors tota aquesta reflexió em dona la resposta a això que em preguntaves, no? Per què integració social? Doncs perquè jo tenia la necessitat, no?, d'abordar tota aquesta situació, però necessitava eines, necessitava coneixements, necessitava formar-me. Llavors decideixo anar en aquesta direcció una mica per alimentar tot aquest moviment que estava sorgint, per formar-me, per entendre, per adquirir noves habilitats, i evidentment per un tema laboral, no? I perquè això era el que em cridava i el meu cor em reclamava, no?
0: Sí, llavors... sí. Tu segueixes estudiant. Què et sembla que és el que ha influït més en tu pel fet de que segueixis tenint ganes d'aprendre? Perquè hi ha molts nanos que això, que avorreixen l'estudiar una vegada acaben la primària i en tenen prou.
1: Bueno, hi ha diverses qüestions, no? Dins de mi, no? És una qüestió, jo vaig acabar batxillerat que no em plantejava estudiar. Jo deia, bueno, batxillerat, començo a treballar i començo a ajudar a casa a nivell econòmic, però t'adones que la feina que pots trobar és molt precària. Quan no estàs especialitzat en algun àmbit, et trobes que les feines que hi ha, doncs, potser no són les que et motiven, Llavors decideixo pues, fer aquest petit esforç, no? Sobretot quan trobo altres referents que ja treballen en l'àmbit, no? Vas preguntant, vas coneixent gent, sí, estic fent integració social, estic fent treball social, hi ha bona sortida laboral, surts preparat i preparada per la vida, no només a nivell laboral, perquè totes les eines que et donen. Llavors dic, pues, bueno, hauré d'explorar-ho, no? Uh-huh. Això ve acompanyat també de que vaig fer un curs de monitor de lleure, de director de lleure, i començo a vincular-me amb tot el moviment associatiu, juvenil, i trobo que aprenc moltes coses i que també tinc moltes coses en comú. Llavors és un terreny que comença a fer-se més familiar per mi i dic, pues, vull continuar en aquesta línia, m'agrada aquesta línia i crec que puc aportar molt.
0: Mm. Estàs treballant com a mediador intercultural. En què consisteix aquesta feina?
1: Bueno, des de fa mes i mig he començat a treballar aquí al districte de Ciutat Vella com a mediador comunitari intercultural, amb l'objectiu principal, no? Amb diversos objectius que vindrien a ser donar suport a les entitats d'origen divers. En aquest cas, jo treballo més amb la comunitat àrab-marroquí. Hi ha entitats islàmiques, hi ha entitats com Diàlegs de Dona, on fan formacions, fan cursos. Trobem que hi ha un volum d'entitats al Raval i a les proximitats que tenen dificultats per accedir, pues, al tema administratiu. Trobem que hi ha barreres entre el districte i les mateixes entitats i que la informació no arriba ni en una direcció ni en l'altra. Llavors aquest servei dona suport a aquestes entitats, fa una mica de pont entre l'administració i les entitats locals i també donem suport a centres educatius. Uh-huh. Centres educatius que tenen una realitat, no?, de persones que van estudiar d'origen divers. Llavors necessiten un acompanyament d'un perfil, no?, un mediador que pugui, pues, explicar una mica la realitat d'aquest jovent o d'aquesta gent que està estudiant i preparar i formar a moltes persones que són professors i professores que encara no arriben a entendre la realitat d'aquestes persones.
0: Mm-hmm. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: L'associació de la que ens parlaves abans és l'associació Joves Units del Poble Sec, que tu vas fundar, i has explicat una mica com et va sorgir la necessitat de fundar-la. I et va ser fàcil trobar complicitats per muntar l'associació, o teniu algun suport institucional?
1: Bueno, tot això sorgeix perquè quatre joves del barri, pues, que seien, que parlaven, no? I que sempre, pues, compartíem això, és que fa falta això, és que no sé què, i arriba un punt que diem, què fem? Hem d'esperar? Això no canvia, les coses no canvien. Ens hem de mobilitzar, ens hem d'organitzar. Llavors és quan comencem, pues, no sabíem res del món associatiu nosaltres, i diem, vale, si volem interlocutar amb el districte, què hem de fer? Llavors comencem a fer la nostra investigació, comencem a mirar, veiem que hi ha una forma jurídica, no?, que és l'associació, no?, i diem, pues, mira, potser ens hem de constituir i començar a conscienciar sobre la realitat del barri. Perquè una cosa curiosa és que la necessitat sempre ha estat. Uh-huh. Han passat generacions, però aquesta necessitat sempre ha estat aquí. Què passa? Que ningú dona resposta a això. Què passa? Que ningú dona veu a això. Pues bueno, perquè moltes vegades o no coneixes els mecanismes, o no coneixes la fórmula, o directament dius, pues mira, no tenim això, pues mala sort, em busco la vida. Llavors nosaltres, pues, és un punt on ens parem i diem, pues anem a treballar, no? Anem a donar una resposta real a una problemàtica real, i deixem de parlar, perquè clar, jo estava cansat de parlar,
0: clar,
1: que sí,
0: clar, clar.
1: Hi ha necessitats, però què estarem sempre parlant.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: És quan ens organitzem, ens constituïm, fem un llistat de necessitats, no? El principal de tots és un equipament juvenil per joves de 17 a 29. Uh-huh. Perquè ens trobem que hi ha un espai jove de 12 fins a 16,
0: sí,
1: però un cop fan els 17 ja no poden accedir o participar d'aquest espai, no? I diem, doncs necessitem un equipament juvenil amb una sèrie de recursos. Aquesta és com la primera demanda, recursos d'assessorament laboral, d'assessorament acadèmic i d'atenció psicològica, aquestes tres línies.
0: Uh-huh.
1: Perquè no pot ser que en un barri amb una taxa d'abandonament escolar tan elevada no hi hagi recursos per orientar el jovent i els adolescents per estudiar.
0: Mm-hmm.
1: Com pot ser això? Jo he tingut la fortuna i la mala fortuna de veure com molts companys que van estudiar la primària amb mi i
0: sí,
1: companyes abandonaven el sistema educatiu, pues, sense acabar l'ESO.
0: Sí, sí,
1: arribaves a batxillerat i et trobaves que a classe teva hi havia tres companys de la primària. La resta on està?
0: Sí, sí.
1: I hi ha carreres universitàries... Ni els contem. Com pot ser això? O sigui, alguna cosa està fallant.
0: Clar.
1: I nosaltres l'edat o la franja que considerem que és on es falla és, pues, a l'ESO, no?
0: Sí.
1: Quan no arribes a motivar l'alumnat i veuen que és innecessari estudiar, i en la franja de l'ESO, pues, a un cicle superior o per continuar estudiant, no? Llavors diem, és que si no hi ha recursos, si no hi ha referents, si no hi ha persones que t'empoderin i et motivin per estudiar, què faràs?
0: Clar. A on teniu la seu de l'entitat?
1: Nosaltres ara mateix no tenim local.
0: Ah, no teniu local?
1: No, no. Nosaltres fem ús ara mateix del Centre Cívic del Sortidor.
0: Ah, us trobeu allà.
1: Sí. Mm. També reivindiquem això. Els espais municipals són espais,
0: clar,
1: que són del veïnat i són nostres també.
0: Sí, clar. Llavors... Està molt bé que ho pugueu fer allà, sí.
1: Sí, sí.
0: Però llavors feu servir instal·lacions, no? Perquè vaig veure que organitzàveu activitats esportives i això.
1: Sí, sí, sí. Bueno, durant aquests anys, més enllà de reivindicar tot el tema de l'equipament juvenil, també reivindiquem la transformació de l'espai públic, no? Dotant aquest espai públic d'instal·lacions esportives, com un espai de calistènia, com un espai per practicar bàsquet, i també durant l'any organitzem activitats obertes, doncs, de futbol sala, de bàsquet, de vòlei, una mica fomentant la part esportiva, els hàbits saludables entre el jovent, perquè una altra problemàtica que detectàvem és que tota l'oferta d'oci, o molta oferta d'oci, passava pel consum d'alcohol i les drogues.
0: Mm.
1: Llavors, nosaltres com a associació crec que el nostre posicionament és clar i les nostres activitats ho demostren, que tot el que és perjudicial o que no beneficia el jovent, mm, i evidentment el consum d'alcohol, drogues i totes les addiccions, considerem que això no aporta ni al nostre jovent ni a la societat en general. Llavors és un posicionament molt fort, i sempre que tenim l'oportunitat de recordar-ho, des de les festes majors dels barris, des del Consell de Joventut, ostres, hem de fer un esforç per desvincular jovent i alcohol, jovent i drogues. No pot ser que quan pensis en joves el teu imaginari i el teu cap se'n vagi al consum d'alcohol o si...
2: Esplugues FM.
3: Són les 4 de la tarda.

0: alegria.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts. Un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu!
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

S'anomena Bren, el seu nom és Brennan Reid Keller, cantautor de 21 anys, originari de Tuscaloosa, a l'estat d'Alabama, que es va donar a conèixer massivament a través de plataformes com TikTok, amb un estil acústic, un estil proper al folk, al que

Aquesta és la música de Brent, que ens ha acompanyat al començament del nostre programa. Un dels problemes, o no problemes, depèn de l'utilització que se'n faci, és l'arribada de la intel·ligència artificial al món de la música, i la música country no se n'està pas de lliurar-se'n d'aquest món. Hi han artistes que han sortit per internet, com diu, o que bons que són, però la veritat és que són creades les cançons i les veus per intel·ligència artificial, per la IA. Una prova d'això, per exemple, és aquesta cantant que és excepcional. Tot això ve des del nord d'Europa, des de Rodríguez, de la Heidi Hauch, segons crec. Es diu Country Angel, i això és If You Feel So Lonely.

reconèixer que és una meravella i sona magníficament bé, però no sabrem on arribarem. Si tot ens ho acaben fent les màquines, difícilment sabrem apreciar el que és el millor de la música. Country Angel sona molt bé, com tants d'altres que han sortit. Altres s'han ajudat amb la IA per fer la música, per ajudar a modificar la veu. En tenim casos, doncs, que darrerament ens han arribat a nosaltres d'artistes famosos, però creació tota, totalment, fins i tot la imatge d'intel·ligència artificial és una cosa que a mi no m'acaba de fer el pes. Això sí, si tanques els ulls i escoltes, dius que són meravelles. Country Angel amb Walking Away.

deia fa poc que de la música nova que surt, de la que ens arriba a través de plataformes, ja prop del 40% ja és feta, no sé si el 100% o el 50% per intel·ligència artificial. Per tant, aquí hem de vigilar molt i filar molt prim, tot i que reconec que és absolutament impossible de saber de bon principi en la quantitat de música que ens està arribant quina és íntegrament feta si no es posa, i això ja ho estan començant a fer algunes plataformes i també els canals de vídeos si ho estan indicant. Els Red Clay Strays és una banda de rock sureny i de música d'arrels formada a Mobile, Alabama, l'any 2016. Tenen un so bastant eclèctic que combina country, rock and roll, soul i gospel. El grup ha viscut un ascens fulgurant gràcies a la potència dels seus directes i a l'èxit viral del senzill, per exemple, el Wondering Why. La banda destaca per la veu profunda, apassionada, del seu cantant principal, en Brandon Coleman, que evoca, segons els artistes que ho han comentat, a gent com Elvis o com a Johnny Cash. És una banda que realment està triomfant moltíssim, està obtenint diversos premis importantíssims, tot i que a les llistes d'èxits no hi tenen cançons. Sembla mentira, veritat. If I Didn't Know You, del seu darrer treball discogràfic.

Sols Reckless Trace, If I Didn't Know You, va sortir com a senzill d'aquest àlbum Grateful, editat el mes de maig, el disc. Va ser el número 37 a les llistes del US Country. El Demons In Your Choir, que acabem d'escoltar, el número 32. I People Hating, el senzill d'avançament, que va ser publicat el 2025, que escoltarem d'aquí un moment, va ser un número 38. A les llistes rockeres americanes va arribar a ser un top 15. Grateful es va editar el mes de juny, el 5 de juny de 2026, a través de RCA Records, i la veritat doncs és que aquesta formació és una d'aquelles que està obtenint, com hem dit, l'èxit a través dels seus directes, anomenada doncs com a millor banda americana de l'any, el grup vocal de l'any per la Country Music Association, l'Associació de Música Country, el 2025, també com a nou duo vocal o grup de l'any per l'Acadèmia de Música Country, el 2025, també va guanyar, i tot això, com hem dit, sense èxits, només aquell Wonder Why, que va ser un número 18 les llistes americanes de música country. Tot i això, ho estan demostrant que cada vegada més es pot confiar en la seva música per gaudir una bona estona. People Hating són The Red Clay Strays.

Diferent del que solem escoltar, aquesta peça a capella és realment magnífica. Pertany a l'àlbum Hole on Heart, el tercer treball discogràfic d'una banda magnífica anomenada Carson Pictures and Iron Mountain, una banda tradicional de bluegrass amb una alta energia. També és una banda de gospel, com hem pogut escoltar amb aquest tema que portava el nom de I Need Jesus, necessito a Jesús. El que esteu capdavant, el prodigi del violí, del fiddle i cantant Carson Peters, i basada sobretot amb la zona de les Apalatxes, d'on treuen tota la seva energia i música, les regions de Tennessee, Virgínia i Carolina del Nord que hi coincideixen. Carson Peters, amb els altres membres de la banda, el seu pare, en Jamie Peters, i en Henry Borges, en Jake Gofforth, en James McDowell i en Taylor Parks. Iron Mountain, perquè això és un lloc localitzat a prop de la casa de la ciutat on són els membres originals de la banda. Peces realment magnífiques amb aquest disc, com hem dit, aquest Hole on Heart, que tanca amb una versió esplèndida d'un tema d'en Jim Croce. És aquest Walking Back to Georgia.

No en sé pràcticament res d'aquest cantant, Our Fish, només que treballa en Diamondback Records, ha treballat durant molts anys amb en Glenn Erickson i companyia, i ara també ho porta, continua fent, una vegada s'ha retirat en Glenn, amb cançons, la majoria escrites per ell mateix o per el mateix Erickson. Aquest era un dels temes del seu darrer treball discogràfic, que porta el nom de Riding with the Devil, es deia The Cowboy, la cançó que l'obria és el que li dona nom, Riding with the Devil, Art Fish.

Jim Lauderdale és un altre d'aquests personatges que no s'atura, malgrat la seva edat, de fer música, i ho fa al costat, com gairebé sempre amb els darrers anys, de The Paul Rambling Boys. Això es diu We Look at Things in Different Ways, del seu darrer treball discogràfic, editat recentment també

Gairebé 70 anys d'edat, l'intèrpret de Statesville, Carolina del Nord, ens aporta la seva música i amb la col·laboració amb aquesta banda, amb els Paul Rambling Boys, ens aporten el millor de la música bluegrass, col·laboracions com van tenir amb el disc The Long and Lonesome Letting Go del 2023, en la qual hi participava també la llegenda del bluegrass en Del McCurry, o aquest The Birds Now, àlbum del 2026, que és en total el 39è àlbum d'estudi per Jim Lauderdale, un àlbum escrit específicament per aquesta reunió a la banda, per barrejar aquest bluegrass tradicional amb unes perspectives més contemporànies, cosa que ens han demostrat en la primera de les cançons que anem escoltant, We Look at Things in Different Ways, o el You'll Never Forget Her Until You Do.

darrera part del nostre espai amb els darrers protagonistes, que són ni més ni menys que Mick i Diane Wharton. Ens aportaran l'àlbum We the People, amb cançons originalment enregistrades, si no vaig errat, el 2021, i que han vist la llum també amb una nova edició aquest en 2026, com aquest One More Spring.

0: artistes independents de Laguna Hills, Califòrnia, que porten més de 30 anys en el món de la música professional, sobretot la producció d'àudio.
1: Esplugues FM.
2: Són les 5 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: A Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena. Hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població. I l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàlegs sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
2: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació. I que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix a l'espai Diàlegs sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàlegs sota la sorra i com vareu començar.
2: Diàlegs sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, Que ens centrem bàsicament en tres països, diem, són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants, bueno, de que es visibilitzi aquest, la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, poder col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
3: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: festa d'estiu.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Avui tenim el plaer de parlar amb la Sabina Pujol, directora, programadora i el que calgui del Festival Berretina de Cornellà de Llobregat en la seva 11a edició que tindrà lloc a l'Auditori de Sant Ildefons del 17 al 20 de setembre. Hola, Sabina, com estem?
3: Hola, què tal? Molt, això que has dit, el que calgui, eh?
2: Home, és que jo ja et conec i menys escombrar, que no ho sé del tot, faràs de tot. Sí. I com va l'estrès? Els nervis bé? Ja estàs una mica ja a punto a punto?
3: Bueno, doncs bastant nerviosa, sí, els dies previs ja. Sempre surten coses de darrera hora, ganes de que surti tot bé, mil coses, bueno, sí, amb nervis, amb il·lusió, bueno, ja, i moltes ganes.
2: Ja parlarem off the record d'alguns problemes que hagis pogut tenir i que no val la pena comentar, però... Escolta, una pregunteta. Pels espectadors que no ho saben, que deuen haver uns quants, explica'ns una miqueta així per sobre de què va el Berretina. Què vol dir Berretina? Que és un barret que es posa...
3: Ai, mama.
2: Ai, mama meva. Bueno, en quatre paraules, sí.
3: Sí, sí, sí. No, el Festival Berretina, la B és pel cinema de sèrie B, que és el que més ens entusiasma, tot i que a vegades hem posat coses que no entraven molt en aquesta definició, però bueno, cinema de sèrie B, poc pressupost, molt boig, molta comèdia negra i idees molt, molt boges. I retina, bueno, doncs de veure aquest tipus de cinema que tant ens agrada.
2: De totes maneres, jo quan ho vaig sentir per primera vegada, dic, Berretina, això sona a cine B de poble, que has d'anar al cinema amb Berretina, no? No té també, aquesta,
3: si voleu...
2: aquesta segona anomenada no la té, no?
3: No, però sí que crea a vegades confusió que no passa res, sí. Perquè clar, si ho dius així de seguida és com, bueno, la Berretina, no?
2: La Berretina, i si la pronuncies en català ja, Berretina, ja, autèntic. Molt bé.
3: Sí, sí.
2: Escolta, per situar-se una mica, i si algun espectador volgués trobar un festival com el Berretina, fins a on haurien de viatjar? És a dir, hi és un festival que està aquí a la cantonada, podrien trobar un altre, a Sant Feliu, per exemple, a Hospitalet, parlant de pobles del Baix Llobregat, o haurien de viatjar ja una mica més lluny?
3: No, tothom ha de venir a Cornellà de Llobregat, que amb la línia de metro L5 des de Barcelona s'arriba en mitja hora, i si no, amb la Renfe, bueno, que va com va, però també arribeu. I és l'únic festival de la península ibèrica de cinema de sèrie B, tot i que evidentment hi ha d'altres festivals que programen també aquest tipus de pel·lícula, però com el Berretina no n'hi ha cap. A més, sempre portem invitats també molt, molt interessants i molt bojos, i pel·lícules, sobretot aquest any, amb moltes premiers de sèrie B o sèrie Z.
2: Sí, sí, aquí més o menys he mirat per la pàgina web i algunes coses que m'heu explicat, i trobaríem títols de Karaus Hell, Big City Pizza, The Thingy Confessions of Atinashis Placenta i Fuck My Son, entre d'altres. Aquests títols, diguéssim, són els principals de la programació, o n'hi ha algun amagat per allà que tu diguis, hosti, quan posem aquests, s'enfonsa l'auditori?
3: Bueno, d'aquests que has comentat, jo et diria que totes, de veritat que els hi tinc estima i m'encanta, no? Però n'hi ha una especialment de les noves d'aquest any, que és Fuck My Son, que és una pel·li molt, molt bèstia, de lo més punk, crec, que he vist dels últims temps, i és una comèdia negra molt bèstia, però estic seguríssima que la gent que la vegi s'ho passarà a bomba. I amb la ment oberta, pensant que és una pel·li de ficció, i que no hi ha res obscur darrere. És una pel·li molt, molt divertida, basada en un còmic d'un autor dels Estats Units, Johnny Ryan, que fa historietes molt, molt bèsties, deixem-ho així.
2: Vale.
3: No sé com explicar-ho.
2: No facis spoilers, per si en cas.
3: Perquè no.
2: Gent de Residències no crec que hi vagi, però crec que va per aquí la cosa, no? Una mica.
3: Sí, a més el títol és bastant descriptiu.
2: Sí.
3: Vull dir, ara no farem la traducció, però crec que...
2: Per poc anglès que sàpigues, més o menys, sí. Escolta, sí. Una coseta. Aquest 2026, que és la 11a edició, l'anuncieu sí. com a Redux. Explica'ns una mica el motiu.
3: Vale, això també és com un, crec que, joc de paraules i idees, amb el qual una mica la ficció es barreja amb la realitat i viceversa, però ve de que, bueno, després de la darrera edició a l'equip ens vam quedar, doncs, quatre gats, però literal, o sigui, super poca gent, però vam decidir tirar endavant. Llavors, pensant en una temàtica, un nom o un leitmotiv, jo pensava en la pel·lícula d'Apocalypse Now, però la versió que extendida que va fer de 4 hores o 5 hores, que es deia Apocalypse Now Redux, no? Que a priori sembla Redux, doncs, fa referència o sona a reducció, equip petit, però aquesta vegada la realitat supera la ficció i realment el muntatge del festival aquest any ha sigut com un Apocalypse Now. Ho deixo aquí. Però tot bé, eh?
2: O sigui, és una mica socarroneramente, no? Dit?
3: Sí.
2: És que sí, per la gent que no capti la idiosincràsia del festival s'ha d'anar fent alguna ajudeta, no?
3: Sí. No, però a més tot això sempre amb molt d'humor i moltes referències a tot tipus de cinema, perquè, bueno, som molt cinèfils i sempre una picada d'ullet a altres pel·lícules que ens agraden, no? I lo de Apocalypse Now, bueno, perquè ha sigut complicat i tal, però també molt combatiu aquest any, hi ha pel·lícules molt potents i aquest és l'esperit, no? De ser molt combatius i a por todas. Mm-hmm.
2: Sí, s'ha de lluitar per tot per l'audiència, no?, que es diu.
3: Això mateix.
2: Escolta, una cosa, a cada edició teniu un convidat destacat, no? Enguany vindrà George Butgerate, director, entre d'altres, de la delirant Necromantic. Esteu preparats per la seva arribada? Perquè pot ser una mica...
3: Buf. Sí, jo estic molt nerviós, eh? Confesso que m'imposa bastant, però perquè també és un artista, en totes les paraules, lletres en majúscula, perdó, que admiro moltíssim. Té una filmografia increïble, realment Necromantic, jo crec que va ser una revolució al cinema i també a la cultura. Pensem d'on ve aquest senyor de Berlín, la pel·lícula és del 87, bueno, 86-87, en una època, bueno, gairebé abans que caigués el mur de Berlín i políticament molt interessant. Llavors és una persona que ha fet unes pel·lícules, curtmetratges també, en un entorn cultural i polític molt, molt interessant.
2: Normalment el convidat, habitualment, parlo, hi ha vegades que no,
3: sí,
2: que són una mica passats de rosca en qüestió d'edat, no? El George és una mica, entra una mica dintre dels paràmetres, diguéssim, juvenils, no? Encara que tingui 60, 62 o 63, no? Més o menys,
3: sí,
2: més o menys. Vull dir, aquest els donarà candela, eh? Heu d'estar preparats.
3: Sí, però... És que, bueno... Sí, ara estava pensant en convidats que hem tingut abans que tu has vist en directe també.
2: Sí.
3: Bastant, com ho diria, peculiars, no?
2: Sí, jo me'n recordo, mira, de l'entrevista que li vaig fer al, com es deia aquest, de los vingueros, al Esteso. Al Fernando Esteso. Bueno, una delícia, d'home, una delícia.
3: Sí, no, a mi em va encantar, o sigui, m'ho vaig passar bomba. Tinc moltes anècdotes que me les guardo per mi, evidentment, o... Fora de micròfons.
2: Millor.
3: Sí, però va ser brutal. Mm-hmm. I ell amb els fans i tot es va portar superbé, amb els mitjans també, va ser molt guai. Mm-hmm. I jo crec que el George Butgerate, bueno, sí que és d'una altra època i també d'un lloc molt diferent. Bueno, estic una mica a l'expectativa, a veure si serà molt fiestero o no, o molt alemany, o és que no ho sé.
2: Bueno, però bueno, els alemanys deixa'ls anar, quan venen a la Costa Brava no veguis la que lien.
3: Ja, ho sé, però ell com que és punky, no ho sé.
2: Ah, a lo millor no veus bé aigua, jo què sé, tu, o té.
3: Sí, no sé, ja veurem, però bueno, la comunicació que he tingut amb ell els darrers mesos ha sigut superbona,
2: molt
3: content de venir, uh-huh, i de la projecció, del festival, o sigui, jo crec que hi ha bona onda i estarà molt guai.
2: Inclús sí, li doneu un premi, no?, un petit record del festi, no?, de, com li dieu?
3: Com li dieu? Golden Ticket.
2: Ah, això mateix, el Golden Ticket.
3: Uh-huh. Sí, sí, cada any invitem a algun cineasta, algun artista, per fer-li un homenatge a la seva carrera, l'anomenem Golden Ticket, no? Uh-huh. I certament a York Badgerate, tot i que potser cinematogràficament no és tan prolífic últimament, però sí que ha fet un munt d'assajos, pel·lícules curts, teatre també, uh-huh, dibuixar còmics, vull dir, no ha parat de fer coses, no? Uh-huh. I de fet Necromantic, clar, l'any que ve farà 40 anys, però bueno, ens hem adelantat una mica i jo crec que li tocava de nou un reconeixement a la seva carrera, que és increïble.
2: I tant que sí, i tant que sí. I segur que ho agrairà, no?, en principi. Creiem.
3: Sí, sí. A més, ell ja té...
2: No, digues.
3: Digue'm. Recordar com a fan fatal, una petita anècdota, l'any, se m'enfallarà la data, crec que va ser el 94, que es va inaugurar una botiga de VHS a Barcelona, el Gorgon Video, uh-huh, que era la primera botiga especialitzada en cinema de gènere en VHS, i a la inauguració va venir el York Badgerate. I jo recordo que hi vaig anar, però bueno, era jove i tímida, i no em vaig atrevir ni a saludar-lo, però... Però ara sí.
2: Ara no quedarà més remei,
3: Clar.
2: Escolta una cosa, el públic d'aquest festival ja sap on va, no? O a què va, no? I què li diries a algú o a alguna que vulgui estrenar-se en el cinema de sèrie B?
3: Doncs... Ostres, bona pregunta, eh? Doncs diria... evidentment que vingués a descobrir un tipus de cinema molt divertit, sense filtres, molt boig, i que crec que malauradament, o potser això és positiu, no ho tinc clar ara mateix, no té molt de recorregut en altres cinemes. Llavors, és una oportunitat de viure una experiència única en comunitat, que sempre és més guai, de veure pel·lícules que no veuràs enlloc més. Llavors, amb la ment molt oberta, hi ha coses, bueno, potser una mica més gores o més, hardcores, però tot és ficció i són pel·lícules, en el fons, molt divertides.
2: Sí, sí, en principi jo que ja fa uns anys que hi vaig, sí, la reacció del públic és totalment festivalera, diguéssim, que s'ho passa la gent, s'ho passa en gran, vull dir, és brutal.
3: Sí, és que és això el divertit, no? O sigui, en pel·lis, la que us deia abans, de Fuck My Son, que està feta realment per riure, i la vida a vegades és una mica difícil o absurda, doncs amb aquesta pel·lícula és per passar-ho bé, comentar-ho amb el que tinguis al costat, no sé, és un divertimento, i sempre hi ha bona intenció darrere, que és el millor.
2: Mm-hmm. I a més, diguéssim, el que és a fora de lo que és l'auditori, hi ha una sèrie de paradetes on podeu trobar llibres, discos, no?, i una sèrie de... diguéssim, de ventes així, de coses rares que les podeu trobar allà, no? Inclús podeu comprar la samarreta del festival, d'edicions anteriors, les programacions, etcètera, etcètera, no?
3: Exacte. Sí, a més, a fora tenim un espai molt xulo, que és, bueno, com una plaça, així, molt, molt guai. Com deies tu, cada any tenim, doncs, això, una mica de paradetes amb merchant, tant del festival, d'altres artistes que venen a vendre les seves obres, també hi ha una barra amb begudes, hi ha un food truck, vull dir, bueno, perquè la gent quan surti de les pel·lis a comentar-les, doncs pugui estar per allà, pues, prenent alguna cosa o comprant merchandising o el que sigui. És xulo l'espai.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. No sé si hi haurà aquest any alguna actuació musical com anys anteriors.
3: Ai, amic.
2: Ah, surprise. No he preguntat res.
3: No, no, no. A veure, sí que et puc dir seguríssim que el divendres, el que seria l'hora de sopar a vespre, tindrem la sort de tenir un DJ que es diu, a veure si ho dic bé, és que si no ho haig de pensar, DJ Javi Tupa Tutupa, que sí, sí, sí, que posarà música així canyera mentre això sigui l'hora de fer l'entrapà, beure alguna cervesa o el que sigui.
2: Ah, molt bé.
3: I el dissabte, que és quan normalment tenim algun grupillo així guai per tocar, a hores d'ara encara no et puc confirmar qui vindrà. Uh-huh. Això a la que puguem, evidentment, perdó, ho anunciarem a xarxes i us informarem de tot. Però em sap greu, ara mateix ho tinc, bueno, al precipici, no et puc dir res.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, anem acabant ja. Anem a preguntar-te una, okay, difícil, una de difícil. En què, en què diferenciaries el Barretina de qualsevol altre festival? Bueno, és difícil, ai, però facis alhora, eh?
3: Prou. Doncs el que us deia abans, primera, el lloc on es fa, estem a Cornellà de Llobregat, en un barri al Sant Ildefons molt xulo, en un lloc, tu ja el coneixes, com et deia, en aquest espai, les vistes que tenim, l'auditori, això és únic, ho tenim a tocar de Barcelona. I bueno, a vegades està bé, no?, sortir de la capital. Primer això, el barri on es fa, que és xulíssim, i més important, la programació. O sigui, tenim pel·lícules de debò que no veureu enlloc més. Divertides, superboges, i com us deia, aquest any que tenim forces premiers com la que deia al principi de Big City Pizza, una pel·li d'animació que no s'ha estrenat mai aquí. Una que també, bueno, aquesta no l'he comentat, la de The Thingy Confessions of a Teenage Placenta. O sigui, les confessions d'una placenta adolescent. Això, companys, només ho podeu veure al Barretina, de debò.
2: Molt bé, molt bé. Ai, mare.
3: I que hi ha molt bon ambient, tens l'oportunitat, doncs això, doncs aquest any serà York Badgerate, d'acostar-te artistes molt importants, d'una manera molt propera, no? Més que un festival molt gran, som petits però bastant guerrers.
2: No, no, la veritat és que és curiós perquè, per exemple, si ve el George Badgerate, suposo que farà signatura no sé, de material que porti la gent, no? DVDs, no sé, cintes de vídeo, etcètera, etcètera, no? I es podrà, fer una foteta amb ell, etcètera, etcètera. O parlar amb ell, no? El que tingui ganes i domini l'alemany,
3: sí,
2: no?
3: O anglès.
2: Deu parlar anglès, no, també? Molt bé, molt bé.
3: Sí, perquè jo alemany, nine, kind of problem, nine, algunes paraules, però cap. En anglès cap problema. Sí, sí, intentaré muntar, com l'any passat i d'altres, un momentet perquè els fans puguin acostar-se i, bueno, es demanar una foto, una abraçada, el que sigui.
2: El que sigui, molt bé. Doncs vinga, vols afegir alguna coseta més?
3: Re, que molt contenta que estigui amb la programació, que us espero tots del 17 al 20 de setembre a Cornellà i que qualsevol cosa que vulgueu xerrar amb mi, doncs aquí em teniu, ja està.
2: Perfecte, moltes gràcies, Sabrina. Sabina, no us oblideu, apunteu a l'agenda del 17 al 20 de setembre, teniu una cita amb el bon, o no tant, cinema a l'Auditori de Sant Ildefons a Cornellà de Llobregat. Es veiem per allà!
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg Sota la Sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
4: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació. I que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg Sota la Sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg Sota la Sorra i com vareu començar.
4: Diàleg Sota la Sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa, i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, que són importants que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, més enllà de fer actes, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem poder col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs Sota la Sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena. Hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població. I l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'Esbar de la Vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura del Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona Festa Major i visca Sant Mateu!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de voli-pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Toms, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero!

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'esbar de la vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs, que des d'Esplugues FM, molt bona festa major i visca Sant Mateu! Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura Robert Brillas també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
2: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
2: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa, i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan. Són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, que són importants que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, més enllà de fer actes, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Esplugues, estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població i l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Esplugues FM. La lluna ve, la lluna va. Tota la música.
1: Tota la música. Tots els estils.
2: Tots els estils.
0: Ja som... Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Allà on siguis.
0: Esplugues FM.cat.
3: Quantes coses no vaig dir ni fer. Sempre et vaig dur dins el...
1: Si vols col·laborar amb nosaltres...
0: Esplugues FM@gmail.com. Esplugues FM.
4: Són les 7 del vespre.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: impossible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
5: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre, associació de veïns, artista, ONG, músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
2: L'Avenç Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avenç Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut

0: de l'avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de quan eres les festes majors d'abans no us podeu perdre. Allà us espero.
1: L'Avenç Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avenç Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: Comença la Festa Major d'Esplugues. Aquest divendres ja tenim el pregó de Festa Major. S'inicien els actes a les 7 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brilles, on les entitats de cultura popular es reuniran per fer aquest seguici i toc d'inici. Seran els diables, trabucaires, geganters, bastoners, els castellers, a l'Esbar de la Vila d'Esplugues i d'altres entitats que formaran part d'aquest seguici. A les 7 de la tarda es farà l'homenatge als traspassats i a continuació aquest cercavila des del Casal de Cultura Robert Brilles fins a arribar a la plaça Santa Magdalena de l'Ajuntament. Mentrestant, les autoritats i altres càrrecs electes estaran preparats per rebre tant el pregoner com a la població i les entitats del poble. El pregó està previst que s'iniciï a les 9 del vespre. El pregoner d'aquest any és en Guillem Edgeway. Ell ha estat durant aquests darrers 30 anys a càrrec de la secció sardanista de l'Avent Centre Cultural i com a president aquests darrers 16 anys. Així que rebrem amb molta emoció i agraïment el pregoner d'aquest any. Més activitats. Quan acabi el pregó, el toc d'inici amb la banda del Ferro Ferro. A continuació, un recorregut de correfoc des de la plaça Santa Magdalena fins al parc del Pou d'en Fèlix. A l'avinguda Esteve i Fontanet, aquest any tindrem dos concerts, un que començarà aproximadament a les 10 de la nit amb Sinodei i a continuació l'orquestra Mondragón. Hi ha més activitats a la població. Al parc de les Tres Esplugues, amb altres concerts i l'obertura de el Corral i les activitats que es faran al mercat d'Espluga City, que estarà al carrer de l'Església i al carrer Montserrat. Així doncs que des d'Esplugues FM, molt bona Festa Major i visca Sant Mateu!
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Hi ha una màgia que no té truc.
3: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
4: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
5: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
6: El programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
7: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
0: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
9: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemens, David Minoves, que ens farà una introducció el tema, sobretot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
0: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix a l'espai Diàleg sota les sorres podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
9: Diàleg sota la sorra és un, bueno, un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobretot els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant doncs, allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i, bueno, sobre, amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diguem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants de que es visibilitzi aquest, la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
0: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de volipom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes, us volem oferir una novetat aquí a Esplugues. És una activitat que es realitzarà aquest mes de maig a l'Avent Centre Cultural, que ja sabeu que l'Avent vol ser un referent en el teatre dintre de la nostra comarca. Per parlar de teatre d'aquests dies, tenim i ens acompanyen el José Sanz, la Anna Barjau i la Paula Lua. Molt benvinguts a tots tres i gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: M'agradaria que primer parléssim de què és la companyia Dicanca. És un nom que és molt atractiu, és molt sonor i estic segura que darrere d'aquest nom hi ha una gran història. Només del nom. Anna, explica'ns, què és Dicanca?
4: M'he de remuntar al moment en què vaig conèixer el José, i va ser a través d'un grup de teatre que tinc a la universitat, a la Politècnica. En soc la directora des de fa molts anys, i el José es va afegir al grup per una primera representació d'una obra que estava treta. És un relat d'un llibre de Gogol que es diu Vetlles en un veïnat de Dicanca. I això ja ho diu tot, no? D'aquí va sortir la idea de que si muntem una companyia, doncs s'hauria de dir Dicanca com a homenatge a la nostra trobada, a la nostra primera trobada teatral.
2: Per tant, una companyia de teatre també és una convivència, com un veïnat, no?
4: Jo diria que més, és com una, és una família. Sí, és una família, sí, perquè és una... muntar un espectacle teatral sempre són moltes hores, i és moltes hores junts i parlant i discutint, i sí, es creen uns lligams que són com una família.
2: Per tant, com sempre, el nom defineix molt, no solament el grup, sinó a les persones impulsores, perquè vosaltres dos, en José i l'Anna, sou membres d'aquesta companyia Dicanca i, pel que ens està explicant ara l'Anna, membres fundadors. Bueno, la fundadora seria l'Anna, no?
4: No, de fet, la proposta era del José.
2: Ah, la proposta és del José.
4: I em va dir, a veure, em va enredar i li vaig dir que sí, però la idea ha sortit d'ell. Jo diria que si algú és l'ànima de la companyia, és el José.
2: Doncs anem a desgranar una miqueta les persones que tenim aquí als micròfons, perquè per mi és molt important parlar de les coses, però les persones són les que defineixen les coses. I per tant tenim aquí en José Sanz i voldria una miqueta que m'expliquessis quin és el teu recorregut teatral, què et motiva doncs entrar al món del teatre i com hi entres.
5: Doncs, com molt ben ha dit l'Anna, no? Molt bé ha dit. Jo vaig començar en un grup a la Politècnica quan estava estudiant enginyeria industrial. I allà em pica el virus, no? Allà comença el virus teatral i després vull més. Vull estudiar més professional, no? Quelcom més professional. I llavors començo a fer cursos amb José Pérez Ocaña i després ja em fico a Nancy Tuñón, escola de Barcelona, escola d'actors. Allà precisament conec a la Paula Lua, que és una de les integrants de l'obra, Àlia. I res, acabo la formació i ja començo a fer teatre, a fer curs. I, bueno, la meva trajectòria he fet Emmarats de Joaquim Bundó, també Oficinats, també, de Joaquim Bundó, i Ikigai, que també vam compartir companyia amb l'Anna, no? En aquest cas, amb la companyia Mame Mimo, amb la que va ser fundada per mi també i pel Marwan Sabri. I res, majoritàriament comèdies, i aquesta, Àlia, en concret, també és una comèdia.
2: Anna, des del món de la tècnica i la ciència, he descobert en els espais d'entrevistes que hi ha moltes persones que es dediquen a l'art, sigui pintant, sigui escrivint i en aquest cas interpretant. I m'agradaria una miqueta que m'expliquessis des de la teva experiència quina unió fas entre ciència i teatre.
4: Jo diria que, diguem, qualsevol pràctica artística és un contrapès excel·lent quan un es dedica a la ciència. I això jo ho vaig comprovar durant els meus estudis. Jo vaig estudiar física a la Facultat de la Universitat de Barcelona i de la meva promoció, jo diria un 90%, o tocaven un instrument, o escrivien, o... En fi. A l'Escola d'Enginyeria Industrial, que és on estic actualment, soc professora d'allà des de fa moltíssims anys, els temes culturals costa una mica d'introduir perquè els estudiants encara no han entès que la vida és alguna cosa més que l'enginyeria i encara no els hi falta aquest contrapès. Però entre el professorat sí que hi ha moltes persones que tenen inquietuds culturals i que han participat, per exemple, a les activitats teatrals que organitzo o concerts que hem muntat també o revistes literàries. Sí, no és una cosa infreqüent, al revés. I jo crec que ens va molt bé per poder buidar el cap de números i fer una altra cosa.
2: I ara aniríem cap a la Paula, que és una de les tres intèrprets d'aquesta obra d'Àlia. És una de les tres que has vingut i després ja explicarem quines són les teves companyes de repartiment. En el teu cas, Paula, com entres en el món de l'escena?
6: Doncs jo vaig descobrir el teatre bastant tard per mi. Va ser als 18 anys. Jo havia portat tota la meva vida fent art, però més des de dibuixar, des d'una timidesa, també cantava, però no davant de la meva família. Em vaig com anar descobrint en aquest món força tard per aquesta introversió, no? I després, bé, quan vaig començar a mostrar que això realment m'apassionava, els meus pares pues, em van ajudar, òbviament, i van voler pues, invertir una mica en això que realment em portava... cap a una plenitud. Llavors va ser als 18 anys que vaig intentar provar teatre musical a un curset d'aquests d'estiu per veure que si no m'agradava doncs era fàcil també marxar d'allà, no? Però va ser tot el contrari, em va encantar. I més que encantar, com ha dit el José, va ser una espècie d'infecció que ja doncs, es va anar propagant per tot el meu cos. I vaig dir, vale, jo això ho necessito en el meu dia a dia i així ho vaig procurar. I després de fer com tota la formació a la Coco Comín de comèdia musical, vaig veure que el teatre era quelcom que em parlava molt intensament i que volia saber més, volia aprendre més i més i més. I vaig fer també la formació de la Nancy Tuñón, de la formació pla professional de l'actor, i allà al primer curs em vaig trobar amb el José, vam compartir pues, això el primer any de la formació, va ser molt guai. I després, doncs, el tercer any, també em vaig trobar amb unes companyes meravelloses amb les que vaig formar una pròpia companyia. I bé, des de llavors he anat intentant sempre actuar en diferents coses perquè, clar, m'encanta l'art. Llavors tot el que sigui poder barrejar aquestes disciplines em flipa. Llavors intento doncs, dedicar-li el major temps possible i res, m'encanta. M'encanta formar part de projectes en processos creatius com aquests i l'obra d'Àlia doncs, ha sigut un regal en aquest sentit també.
2: Quan us he demanat una música, perquè a mi sempre a les entrevistes m'agrada dir-me una música que us identifiqui a vosaltres, al projecte, i el José em va dir, mira, jo crec que aquesta cançó del Pescaïlla ens identifica. Així que no sé què té a veure la rumba catalana amb l'obra, però ara sí que vull que em parleu d'aquesta obra que ens presenteu aquest 10 de maig aquí a l'Avent Centre Cultural. Doncs expliqueu-nos què podrem trobar el dia 10 de maig aquí a l'Avent amb aquesta obra.
5: Doncs trobareu rumba. Rumba boja, molt boja. Sí, perquè la història es situa en un barri d'extraradi de Barcelona, en una peixateria. El protagonista és un peixater i el mar, no? Els peixos, la música de l'extraradi ens portava ens portava a la rumba catalana, no? Com, com en, aquell, en aquella època, no? Al Pescaïlla, no? A Gràcia. I de fet, la Fosca Tasso, que és una de les noies, no? Que també que és música i interpreta també un dels personatges a l'obra, s'encarrega d'aquesta part musical. I res, l'obra és d'un peixater que té molts problemes, té problemes maritals, té problemes amb els seus pares i també té problemes amb la feina.
2: La vida, és així, la vida.
5: És la vida, sí, sí, sí. Però pateix molt. I en aquest patiment apareix un ésser, no? un ésser extravagant, estrany, extraterrestre, diguem-ne, i li trastoca una mica bastant la seva vida. I aquí comença el conflicte de la història, sí.
2: Doncs parlem una miqueta més. Dius que hi ha un peixater, però l'obra està composada també per tres dones. Una d'elles és la Paula. Uh-huh. Expliqueu-me una mica els personatges que intervenen.
5: Sí, la Paula en concret fa de... Bueno, elles tret de mi, que jo faig de peixater i ja està, elles fan un munt de personatges. Però els més importants, en aquest cas, la Paula Lua fa d'Àlia, aquest personatge enigmàtic, que no no volem explicar massa, no, de com és, volem que la gent ho descobreixi, però certament és molt divertit i molt entranyable. I després està la Irene Aguilar, que fa de la parella, d'aquesta parella, del peixater, del Roc, fa de Petra.

0: I des de la ràdio ja us anirem informant de com heu de fer la reserva de les entrades, que això també és molt important. Com a companyia, bueno, tu ja has anat explicant una mica de coses que has anat fent, val? Però com a companyia d'ICANCA, quants projectes porteu?
1: Nosaltres, de fet, vam començar a treballar, a part d'anar al grup universitari, vam començar amb Mami Mimo, amb el Marwan, i ara, com ha sorgit aquesta branca, no, diguem-ne, no, ens hem desmembrat una mica, no? Està Mami Mimo per una banda, però ara tenim ICANCA per una altra. Amb ICANCA ara és el primer projecte que tenim junts, l'Anna, o sigui, només l'Anna i jo, en aquest cas. I sí que durant... mentre estàvem fent Àlia, hem parlat de possibles projectes futurs.
0: O sigui, ens avançarem, si un cas, perquè m'agrada acabar les entrevistes amb els projectes, però si un cas ja colem els projectes.
2: Bueno, és que jo crec que no els podem desvelar encara, no?
0: No?
2: No, però tenim...
0: Teniu projectes.
2: Sí, tenim
0: i els anirem coneixent.
2: Ah, espero que sí.
0: Perquè ara vosaltres aquí a l'Avenç esteu fent la residència artística. Expliquem-ho una mica, ja ho hem parlat tant amb la Laia com amb Sergi, ens van explicar la residència artística d'aquí de l'Avenç, però m'agradaria que m'expliquéssiu la vostra experiència amb aquesta residència aquí a l'Avenç Centre Cultural.
1: Doncs això neix de que jo normalment, quan estic buscant un local d'assaig, he de buscar-lo a Barcelona. A Esplugues no trobava lloc per assajar i m'havia d'anar a Barcelona, i llavors jo, doncs, un dia acabo a l'Avenç parlant amb la Laia, i la Laia m'ofereix això, fer una residència amb el NYAC, no? La iniciativa, sí, aquesta que tenen ara, i jo encantat, tenia aquest projecte entre mans i els hi vaig dir, i sí, ha estat tot molt fàcil. Hem pogut encaixar els horaris i la veritat és que ens han ofert, doncs, espais per guardar també tota l'escenografia, que és una cosa també important per no estar carregant i descarregant, moltes facilitats, i la gent és molt maca també, o sigui que això fa molt...
0: Això és molt important, perquè tu pots tenir un espai molt adient, però si la gent... no et dona aquest caliu i et dona les facilitats, doncs es fa tot molt costa amunt.
1: Exacte.
0: Vosaltres que veniu un dia a la setmana a fer l'assaig?
1: Normalment.
0: O veniu més dies?
1: Venim dos.
0: Dos cops per setmana,
1: sí.
0: Veniu aquí i assageu a la sala del teatre?
1: Sí, una sala a part, no? La sala 75è, i també a la sala del teatre quan es pot, perquè està més sol·licitada. Però sí, ara conforme s'apropa la data d'estrena, ells ja ho saben i ens tenen més buida, no? La sala per nosaltres.
0: Perquè deies, és molt difícil, no trobàveu sala d'assaig aquí a Esplugues.
1: Aquí a Esplugues, sí.
0: Tot cap a Barcelona. En general, a part, deixaríem de banda Barcelona, que hi ha de tot, no? Trobeu dificultats aquí, a la comarca, a Esplugues, Hospitalet, a Cornellà, a l'hora de trobar sales d'assaig? És dificultós?
1: La veritat és que hi ha molt de lloguer. Sí, que les coses no surten barates, diguem-ne.
0: Val.
1: Sí. I la veritat és que aquí a la comarca sí que costa.
0: Per això que tothom anem a Barcelona, eh?
1: Vull sí.
0: Ja no solament a l'hora de buscar una sala d'assaig, sinó que en general a la gent d'Esplugues ens costa trobar allò que necessites, i com que tenim tan a prop Barcelona, però clar, Barcelona també està molt cara.
2: Sí,
0: amb tots els aspectes.
2: Sí, també, vull dir, jo crec que a Barcelona locals així on puguis assajar sense pagar un lloguer, no crec que n'hi hagi, eh?
3: És complicat.
2: És molt complicat, i difícil. Si els pocs que hi ha, poquíssims, molt sol·licitats, i
3: sí,
2: difícil.
0: I aleshores el retorn, que és que l'estrena la feu aquí?
1: Clar. Sí, normalment és una contraprestació, no? De tu tens el local, assages, però després l'estrena, doncs, l'has de mostrar aquí, no?
0: Està molt bé. Sí. A partir d'aquí, que heu de començar a buscar bolos, perquè heu de fer la gravació de l'obra, que
1: sí,
0: això és molt important.
3: Sí.
0: Heu de fer el dossier.
1: Sí.
0: i presentar-ho a qui sigui, amb altres temes.

0: teatres, distribucions, exacte, qui sigui, perquè si la gravació no està ben feta, no es pot vendre el producte.
1: No passarà això.
0: No. La part tècnica, com porteu tota la part tècnica?
1: No, nosaltres no ens encarreguem, sempre no. hem de tirar de gent que entengui, sí, i fiar-nos, clar. Sí.
0: Teniu un equip així fixa que no. us acompanya o aneu canviant?
2: És el tècnic de la sala on estiguem fent la funció. Llavors, cada vegada s'han de donar les instruccions una altra vegada i s'han d'aprendre.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí, perquè sí. És com començar de zero cada vegada.
2: No,
0: vosaltres no, com a equip artístic no, però...
3: El tècnic deu ser més complicat, sí. Però bueno, ja per això hi ha un guió tècnic, la gravació...
1: Sí.
3: I bueno, s'intenta sempre prevenir, no?, amb temps i enviar-li les coses, el material, perquè també s'ho puguin preparar, perquè si no, òbviament, clar, deu ser bastanta feina de primeres, no?, quan t'ho trobes.
2: De tota manera, com que l'espectacle és amb música en directe, diguem, el tècnic bàsicament s'ha d'ocupar de la il·luminació, això també simplifica.
3: Sí, molt.
1: Sí. I és important això també, de destacar-ho, que la gent vindrà i podrà escoltar música en directe.
3: Sí. És un punt super a favor per l'obra.
2: Sí, sí.
0: És un valor que s'està valorant molt darrerament, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: De tenir la música en directe, perquè no tothom ho fa, és que els músics també han de treballar.
1: Sí, clar. Sí, sí. De fet, m'agradaria també destacar un altre valor que sí. té l'obra, que és que per cada entrada venuda destinarem una part, un euro en concret, de cada entrada per la ONG Plastic Free Wave, que s'encarrega de la retirada dels plàstics a les platges, als paratges de Catalunya, i volíem destinar-ho a això.
0: És una sensibilitat que ens estan transmetent constantment dels microplàstics que estem ingerint, i que és molt important eliminar els plàstics de la nostra natura.
1: Exacte, sí, sí. I en aquest cas, degut a la temàtica, no, de l'obra, que parlem de l'alimentació, no, dels peixos, de la peixateria d'aquest personatge, no, el Roc, doncs està molt vinculat.
0: Doncs no sé qui dels tres ho voldria fer, o tots tres, però ara m'agradaria que féssiu un espot publicitari perquè els nostres oients us vinguin a veure a l'obra de teatre. Vinga. Jo d'entrada puc dir, veniu a l'Avent Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà, número 27, d'Esplugues de Llobregat, a veure aquesta obra d'Àlia amb la companyia d'Icanca. I ara, com me la veneu?
3: Molt bé, doncs us convidem a totes i a tots a veure Àlia, o Rumba boja d'un peixater, que és una comèdia romàntico-fantàstica, realment fantàstica per veure, amb música en directe, que no us deixarà indiferents amb un munt de personatges esbojarrats i a la vegada amb els que es pot connectar molt fàcilment. És una obra superdinàmica i molt interessant.
2: Ho has fet tan bé que no, sí, no podem afegir res.
1: Res a afegir.
3: És millorable, això, eh?
0: Sí, sí. Jo normalment sempre em deixo coses a l'hora de preguntar, però jo sempre, la meva darrera pregunta sempre és: alguna cosa que vulgueu dir que jo no us hagi preguntat i que sigui necessària per a aquesta entrevista?
1: Jo crec que és una obra que la gent connectarà molt fàcil, s'ho passarà super, super bé. És que jo estic segur, és que és molt divertida, és molt divertida. Ens ho passem bomba nosaltres fent-la, i això és un símptoma molt bo de que el resultat serà boníssim. I això, si vols desconnectar, a més, veuràs això, escoltaràs música en directe, i en part estaràs col·laborant amb una causa com és aquesta, no?, de retirar els plàstics. Jo no sé què més dir.
2: És una sorpresa contínua, és... Sí. Constantment són coses que no t'esperes i que et sorprenen i que et fan riure i que... És fantàstica, de veritat.
0: I això que avui en dia costa molt de sorprendre, perquè amb tantes xarxes socials i tanta informació que tenim,
3: sí,
0: és difícil. Per tant, això ha d'haver estat un guió molt acurat, per les persones que hagin intervingut.
2: Sí. Ha sigut una bogeria. És a dir, la idea és, parteixes d'un guió i tot el que se't va acudint i les idees més boges, doncs, es van incorporant, i d'aquí ha sortit un joc meravellós.
0: O sigui que us heu deixat anar amb la vostra imaginació, sí. Alegria,
3: moltíssim. Sí, sí.
0: I aquest és el resultat, sí, Àlia.
2: Sí. Sí.
3: He de dir que com a intèrpret és un regal tant pel guió del José, que és una passada perquè és un recorregut per això, per situacions molt boges, i després també la bogeria creativa de l'Anna com a directora, que hi suma més creativitat, no? Llavors és molt fàcil deixar-se anar i gaudir del procés i el projecte com a intèrpret, i jo crec que com a públic també.
2: Bé, si no tinguéssim les actrius que tenim,
1: exacte,
2: no hauríem fet res del que hem pogut fer.
1: Exacte.
3: Tothom sí, aquí té.
2: No, però és veritat, jo sento que és una cosa molt, molt de grup, és dir, encara que sí que hi ha uns títols, no, el guionista, la directora, però no, és tothom.
3: Hem fet sort amb un gran equip, també amb la Irene i amb la Fosca. Sí, que va tot bé.
0: I nosaltres, com que som de la perifèria de Barcelona i ens agrada molt la rumba catalana, i a més amb aquesta música en directe, és que és obligat venir a veure Àlia aquí a l'Event Centre Cultural.
1: Obligadíssim.

0: Doncs en José Sanz, a l'Anna Barjau i a la Paula Lua, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. Estem gravant aquesta entrevista, encara queden dies perquè s'estreni l'obra, i jo suposo que d'aquí al dia 10 de maig ens tornarem a veure, i si necessiteu alguna cosa teniu a la vostra disposició els telèfons de la ràdio d'Esplugues FM.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic la guerra del francès, tocar sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: tots per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'Escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'Escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que a Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i, bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
0: A la Conxi Brau.
2: Dic, hòstia, dic, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica mostra,
2: molt tirada endavant i... I bueno, així van començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu Carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs, o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit, i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808, 1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs, a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Estem, Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està en projecte.
0: Quin Res. Any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017.
2: Perdó.
0: 17. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, s'hi van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No, d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, sí. És un repenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i d'innovenar-lo a Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era a l'Espaluc, doncs que vinguessin a defensar-nos les trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria, sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, perquè però, tu, Garret, pensando que tú...
1: Sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, bueno, el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no, bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
1: Ja.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer, no,
2: però
0: com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels Camó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que fa.
2: No, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... Hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espaluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'Espaluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues.
2: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan, també tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes, o sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa, per tant, on ens vulguin.
1: El problema és de que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és de que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però...
0: no ens podem apuntar
1: d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC, i llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix la, truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o aquesta inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic? Uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
1: bueno.
2: I els altres és lo que se puede.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra de francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs, jugar una miqueta doncs, si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem de que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
1: Sí, no ho sabrem mai.
2: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Vam fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. hòstia, recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el camodrom o caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària, eh?
1: Bueno, per això estic jo, que també estic armat. Això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
0: Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem, i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé, i malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant trabucaires.
1: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Doncs m'hi apunto, no?
1: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Hola, si avui parlem del Mateu, la Marta, la Caterina i en Quim, sabeu amb quina entitat estem parlant avui? Avui parlem amb la Colla de Geganters d'Esplugues.

0: Avui tenim amb nosaltres el Cisco Martín. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Cisco, Mateu, la Marta, la Caterina, en Quim són alguns dels personatges que teniu a la colla.
1: Bueno,
0: ens falten tots els capgrossos.
1: Sí, són els principals elements i els protagonistes de la colla. Els que has nombrat són els gegants d'Esplugues, els que representen el nostre poble quan fem l'activitat arreu de Catalunya i fora d'aquí. I són les peces importants que fem ballar cada vegada que sortim, uh-huh. I les que representen pues, la part més... la que portem més a dins, poder, del cor quan sortim a fora, no? El fet de representar el teu poble, pues, realment és molt important. I la Marta, el Mateu, la Caterina, el Quim, són les quatre peces que tothom les té identificades com Esplugues de Llobregat.
0: La porteu al cor i les porteu a les espatlles. I pesen el seu. Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Són... De fet, aquesta activitat, com altres entitats, requereix una forma física, entre cometes, una mica especial. Vull dir, carreguem els gegants perquè un gegant concretament pesa entre els 50 i 60 quilos, que són el que pesen les figures nostres, i nosaltres tenim l'avantatge, per dir-ho així, de la visualitat del Quim, que és el cavall, que el cavall el porten dues persones, i el Mateu, el gegant, pot pujar sobre del Quim, que és molt espectacular, però el problema és que, clar, són 120 quilos i que ho porten dues persones, i llavors necessites estar una mica en forma per poder portar un gegant, no? No és difícil, per això, però necessites estar una mica en forma.
0: Exacte. La veritat és que jo crec que només l'he vist dues vegades amb Mateu a cavall, amb el Quim, eh?
1: Sí, pot ser, perquè de fet el Mateu sobre el Quim només surt per Festa Major, uh-huh. I bueno, a Festa a Esplugues, si no em falla la memòria, ha sortit cada any muntat, cada any. Pot ser que algun any haguem fallat per algun motiu, però Esplugues fem l'esforç amb el teu poble de sortir el cavaller muntat. I et diré més, et diré que fa anys vam adaptar les peces dels cavallets i la Marta la vam pujar al Quim, cosa que molt poca gent ha vist. Aquesta sí, la Marta sobre el Quim. Sí.
0: No l'he vista pas, m'ho he d'haver perdut.
1: No, poca gent l'ha vist, poca gent.
0: Cisco, després parlarem dels portadors i les portadores de les figures, però ara voldria fer una miqueta de història dels gegants d'Esplugues, quants anys té ja l'entitat, 25 segur.
1: Sí, sí, sí. La colla neix l'any 84, la colla. Diré que és una de les primeres entitats, per no dir la primera, oficialment, que es va constituir Esplugues, com a entitat cultural i tal, perquè dic no la primera perquè, bueno, jo he viscut uns anys enrere altres entitats que ja sorgien de la inquietud de jovent del poble, que vam anar creant grupets i tal, però oficialment Geganters va ser la primera entitat que, entre cometes, que va sortir aquí a Esplugues. Data de l'any 84, on neixen les figures i neix la colla. Aquell any neixen el Mateu, la Marta i el Quim. Neixen. De fet, vam estar 4 anys només amb aquestes figures, i arran d'una inquietud que va sorgir de la part femenina de la colla, perquè, com deia, doncs els gegants avui en dia ho porten tot tipus de gent, ja sigui femení o masculí, fa molts anys hi havia com una mena de respecte amb això, per el que comento, pel tema de pes, no? Llavors, aquí a Esplugues va sortir una inquietud de que poder s'havia de fer una figura que fos portada per les dones. I explico una mica la història, com va sorgir el tema de crear la Caterina. Els gegants d'Esplugues tenen la seva llegenda i tenen la seva pròpia història, no? Arran d'aquesta llegenda, que ve del cavaller de Picalqués, dins d'aquesta llegenda hi ha una minyona, que és la Caterina, que és a l'hostal de Picalqués, que està al servei de la Marta, I bueno, decidim crear aquesta figura que és la gegantona Caterina. I la gegantona Caterina es va fer expressament al marge de tenir les quatre figures que constitueixen la història perquè ho veiessin les dones. I va ser així, es va pactar internament a la colla, es va deixar per escrit que aquella figura la portarien les dones. I va ser portada per les dones durant molts anys. Vull dir, ja, perquè teníem la sort que teníem força gent a la colla.
0: Està molt bé, perquè la Caterina representa la dona de classe treballadora dintre de l'imaginari dels gegants.
1: Dels gegants, exactament. Sí.
0: El que és l'imaginari de gegants i sobretot el que és l'imaginari dels animals, en aquest cas Esplugues, el qui més propi d'altres cultures del món. Mm. Podem veure, si per dir-ho directament, a tot el tema de la Xina és molt habitual veure els dracs. Mm. Val?
1: Sí, sí.
0: Jo desconec si en altres colles d'aquí de Catalunya també tenen algun altre animal que no sigui o potser cavall, n'hi ha més? És habitual?
1: No és habitual.
0: No és habitual.
1: No. De fet, és pràcticament únic en quant a figura de gegant. Sí que hi ha colles que tenen mulasses o tenen un altre tipus de figura, però com a cavall i que pugui pujar el gegant a sobre, et diria que pràcticament és l'única. O sigui, però... clar, nosaltres, el Quim, també explicaré una mica el fet del Quim, que forma part de la llegenda, perquè el cavaller, el Mateu, venia a cavall, i abans, antigament, tothom anava a cavall per aquestes conrades. El nom del Quim se li va posar en memòria a l'últim cavall d'Esplugues.
0: Ah, sí.
1: L'últim cavall d'Esplugues, que es deia Quim, que precisament el teníem aquí davant dels estudis d'Esplugues,
0: sí,
1: FM.
0: Jo l'havia vist, sí. Córrer de l'escola Isidre Martí, perquè sabíem que sortia el cavall i que eren dos germans.
1: El Carratxec, que se li deia.
0: I baixaven corrents pel carrer de l'església perquè volien veure com sortia el cavall o que allò l'entrava. No sé, suposo que a l'hora de sortir nosaltres de l'escola de tarda o entrava o sortia d'aquí davant.
1: Bueno, si venia d'allà o pujava, havia sortit d'aquí perquè sí. el tenien al corral d'aquí, del carrer Mossèn Cinto, i aquí pues, estava fins que va morir i sempre sortia d'aquí i feia la volta. I inclús el que tu comentes, jo sé que la Quitxalla, pues, quan pujava pel carrer Mossèn Cinto, perquè el carrer Església, anaven al darrere corrents,
0: sí.
1: I a vegades pujaven inclús al carro, no?
0: Algun cop, sí.
1: I, bueno, són aquelles coses que, a veure, jo he viscut amb poca... perquè era petit, però vam creure que era oportú el fet de fer el Quim, de posar com homenatge a l'últim cavall d'Esplugues.
0: El Cisco i jo estem dient aquí al davant, sí. I pels que ens esteu escoltant, visualment és on hi ha una òptica a la cantonada del carrer Mossèn Cinto, just al davant de l'Avenç. Ja sabeu que hi ha una òptica, hi ha totes les columnes, a davant del Brilles, doncs just a la cantonada, allà és on estaven els cavalls.
1: Exactament, sí, sí.
0: Doncs està molt bé.
1: Ha canviat molt.
0: Perquè en l'imaginari... hi ha altres figures, a Berga, per exemple, hi ha una figura, però clar, no forma part de gegants.
1: No.
0: Per tant, seria únic a Catalunya aquest Quim.
1: Sí, amb aquest és el que volia diferenciar-te, amb aquest aspecte, o sigui, el que és bestiar i tal, està més enfocat a foc. O sigui, trobarem, sí. trobarem molts per qualificar-lo molt bestiari.
0: Exacte.
1: I és de foc, no? Vull dir, que pots trobar àligues, pots trobar mulasses, pots trobar lleons, i tot això s'ha identificat com a peça de foc. Clar, com a peça de gegant, és el que diem, o sigui, el Quim pràcticament és únic, n'hi ha poquíssims. Hi ha mulasses i hi ha algun altre element que sí que acompanya a vegades a gegants d'altres pobles, però no tenen aquesta particularitat de poder pujar el gegant a sobre. Vale? Per tant, o sigui, també us puc dir la gràcia d'Esplugues a l'inici, quan les colles anaven formant, tots els pobles volien que anéssim al seu poble i portéssim el Quim amb el Mateu a sobre. I això va fer que la colla, amb els seus inicis, tingués, però sortides no, a punta pala. Teníem un calendari tan ple que no podíem absorbir-lo. Però, clar, havies d'anar amb el Quim i el Mateu. I als inicis de colles, doncs, Esplugues va gaudir molts anys de festa major amb 30-40 colles aquí al poble, perquè ens movem amb la fórmula de moure'ns és a través d'intercanvi.
0: Sí.
1: O sigui, la colla va a un poble que té gegants i vas a la seva festa major i el poble que tu has anat ve per la teva festa major. I és un intercanvi. És la forma que funcionem les colles de geganters.
0: Per festa major sé que venen colles, un any poden ser 10, 12, 14. Sé que es va fer una trobada...
1: La ciutat gegantera?
0: Sí.
1: El 97.
0: Exacte.
1: No fa d'any.
0: El 97.
1: Ciutat gegantera.
0: Sí. Ja fa temps, sí, del 97, fa anys.
1: Fa anyets, sí.
0: I éreu moltes colles.
1: Sí, perquè, de fet, és la trobada nacional de gegants de Catalunya.
0: Sí.
1: I totes les colles optem a fer aquesta trobada, a acollir aquesta trobada al teu poble. Malauradament, actualment, tal com està la situació, cada cop costa més i anar trobant ciutats geganteres, pobles que vulguin acollir ciutats geganteres és molt complicat per pressupostos, perquè portes totes les colles de Catalunya, les portes al teu poble. I aleshores això no és un retorn, sinó que tu fas una festa especial, que és la festa del món geganter, i portes totes les colles al teu poble. I clar, això té, primer, una infraestructura molt, molt gran, necessites un pressupost molt elevat, sí. I bueno, no és fàcil. Però gegants tenia molta tirada i segueix tenint tirada, però el problema que ha hagut és que per manca de pressupostos, per manca d'estructures, per manca de gent, sobretot, gent, perquè les colles estan en un moment

0: formar part d'aquest equip humà de geganters, on s'hauria d'adreçar?
1: Ens juntem cada dijous al local que està al cantó del Brilles. Hi ha una nau al cantó del Robert Brilles, que és el local de gegants on guardem tot el material i on cada dijous... cada 15 dies la norma era que cada setmana ens havíem de reunir i ens trobàvem a les 8, quarts de 9 al local, i tothom que volgués participar o apuntar-se podia venir al local i ja està, no? I simplement amb aquesta inquietud de voler apuntar-se i portar gegants. Pot entrar a el que és la nostra web, a la colla geganters d'esplugues.cat, i allà el contacte, i ens posaran en contacte amb ells i podem quedar a qualsevol moment per parlar-ne i explicar com funcionem i explicar com treballem i com fem l'activitat, no? Estaria bé que qui tingui inquietud, sobretot famílies amb nens que vulguin conèixer gegants, que vulguin aprendre a ballar, i pues, que s'apropessin i ens donessin un cop de mà a fer créixer la colla.
0: Per no espantar i per animar a tothom, no us penseu que us posaran a sobre una estructura per aguantar 50 quilos, us podem dir que tenen caps grossos que els poden portar els petits i les petites, i si un cas començaríem una miqueta també per explicar totes aquestes figures i la participació que també teniu de les escoles directament.
1: Sí. De fet, hem parlat de les figures grans, però tenim tota la part més juvenil o més infantil. Passem pels gegantons, per gent més jove, i passem pels capgrossos, que comencen, doncs, tota la quitxalla comença portant capgrossos. Els capgrossos, doncs, també són elements molt importants dins de la colla, perquè sempre han acompanyat a les figures, no? Amb els seus vestits i els seus balls, i després tenim la part important, que tenim tres peces que són úniques, que són les tres peces que formen part de l'agenda del cavaller de Picalquers, que són la lluna, el fantasma i el dimoni. Aleshores, tota la gent que comença, pues, tant quitxalla com gent que no vulgui portar pes, pues, comença per aquí, comença portant capgrossos, comença portant gegantons, i en mica es va fiançant i coneixent com moure la figura, i al final pues, acaben passant a portar gegants, no?
0: Doncs, Siscu, m'apunto.
1: T'apuntes?
0: M'apunto de portadora. Jo vindré, ja conec a la colla, ja conec a la gent que hi forma part, però és d'aquelles coses també que quan veus ballar els gegants, dius, ostres, si jo fos valenta i tingués força, m'agradaria un dia poder fer ballar la Caterina o a la Marta. Jo sé que no ho puc fer, però... sí que m'atreveixo a ballar amb la lluna, el fantasma o el dimoni o qualsevol de les altres figures.
1: Els capgrossos.
0: Sí, exacte. Tant, ara públicament em comprometo i he de complir la meva paraula.
1: Bueno.
0: D'acord?
1: A més, disfrutaràs molt perquè, com sabeu, tenim, o per la gent que no ho sap, les entitats, o almenys gegants, tenim la part de balls propis, que també ens identifiquen, no? Llavors, capgrossos tenen el seu ball propi, que llavors tens també el coquet de assajar aquest ball, i gegants tenim els balls propis també, per poder lluir-nos a les festes majors. Per tant, és un afegit amb el sentit de que no és només portar, sinó que hi ha el tema de ball, aprendre coreografies, estar compenetrats amb el grup, doncs tot això comporta el fet de pertanyar a gegants, no? També una miqueta aquesta gent que tingui ganes, diu, no és només anar a sortir a caminar amb el gegant o amb els capgrossos, sinó que té el rerefons que doncs, tinc que ballar, no? O sigui, uns elements de festa major han de sortir al carrer a ballar, no a passejar, a ballar. A ballar i a fer gaudir el públic, els nens, amb els seus moviments, no? Que és quan realment tenen vida, no?
0: Doncs anem a fer una crida molt directa. Mentre esteu sentint aquesta entrevista a esplugasfm.cat, podeu entrar al Twitter d'EsplugasFM, també al nostre Facebook, i dir, jo m'apunto a la colla de geganters. I també teniu les xarxes socials de la colla de geganters, també teniu el Twitter, així que fem la crida. Apunteu-vos a través de les nostres xarxes socials per formar part de la colla de geganters i geganteres d'Esplugues. Siscu, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar amb nosaltres, i us volem veure pels carrers i ballant ben aviat, el més aviat possible.
1: El més aviat possible. D'acord.

0: necessari.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç, aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperem per gaudir plegats.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
7: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
6: A on?
7: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàleg sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàleg sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
8: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, el Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, doncs, bueno, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació. I que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobretot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
4: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix a l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
8: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobretot els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant doncs, allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, bueno, sobre, amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan, són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, bueno, que són importants de que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, bueno, més enllà de fer actes, doncs, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem, bueno, col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
4: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin, també trobareu altres activitats, com americà de pàdel, sessió de voli-pom, o també hi haurà una sessió de dansa del ventre, entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa, perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota, perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Esplugues, estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena. Hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població. I l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Event Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Esplugues FM.
1: Són les 10.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: possible dream
1: to find. Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural Elavens aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i cervell per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin també trobareu altres activitats com americà de pàdel, sessió de bolipom o també hi haurà una sessió de dansa del ventre entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avent Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avent Centre Cultural. Al Casal de Cultura, a Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona festa major. Visca Sant Mateu!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàleg sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
2: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, no ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació i que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
1: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix a l'espai Diàleg sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàleg sota la sorra i com vareu començar.
2: Diàleg sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, poc a poc, més enllà de la sensibilització, poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan. Són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són, són importants de que es visibilitzi la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, més enllà de fer actes, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
1: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat. ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, no, no, no, no, para nada.
1: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre, allà us espero.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Avent Centre Cultural. És Gelada. I a més, Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres a l'Oriol Pi. Benvingut.
3: Gràcies.
2: Gràcies a tu per estar aquí i per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
3: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
2: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
3: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
2: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
3: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és, doncs, sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per varis temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava, doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no es permetien, doncs, d'organitzar tant de sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però a l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada, o no trobes aquell grup de gent, o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent, que tinguem ganes de sortir a la muntanya i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir, com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs, atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
2: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
3: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
2: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi i me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
3: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
2: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure a Montserrat.
3: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
2: Sí, ja sortim.
3: No tenim la no. Possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa, si fa bon dia s'intueix.
2: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Val.
3: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
2: També,
3: ens falta això, ens falta
2: no.
3: Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs, descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
2: sí.
3: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit amb un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
2: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podrem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
3: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
2: I explosiva de color,
3: sí,
2: i de vida.
3: Sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bon nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure i fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta, la d'Andorra, com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i està obert això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs, fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
2: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? A on s'han d'adreçar?
3: D'entrada, podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, donarà informació quan s'apropin les sortides. També anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs, via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
2: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
3: Home,
2: com a d'altres.
3: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona del mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
2: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
3: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí a prop i el país.
2: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu.

0: i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena. Hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població. I l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila. Des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

l'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan era?

les festes majors d'abans, no us podeu perdre. Allà us espero.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Aquest dimecres 23 de setembre, a partir de 7:45 del vespre, l'Espluga Viva ens ofereix l'espai Diàlegs sota la sorra. Aquesta setmana s'inicia el cicle i la temporada 2026-2027. L'Espluga Viva es troba al carrer Sant Francesc Xavier, número 5. Diàlegs sota la sorra parlarà del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Tenim avui amb nosaltres a la Carme Porta. Ella és membre de Diàlegs sota la sorra i també és la coordinadora d'aquest espai. Ens explica aquest acte del dia 23.
3: Aquest dimecres 23 de setembre comencem el nou curs i ho fem per parlar del Sàhara. Creiem que amb tot el que ha passat aquest estiu, al Marroc, a Ceuta, ha quedat invisibilitzat un conflicte que fa molts anys que dura i que també és fruit del colonialisme espanyol, que va ocupar durant anys i anys el Sàhara i després els va abandonar la seva sort en mans del Marroc. I volem, d'alguna manera, que totes les promeses que se li van fer, com a mínim, es visibilitzin, no? I que es visibilitzi que és important que el Sàhara Occidental pugui tenir dret a l'autodeterminació. I que, a més, aquesta autodeterminació està reconeguda per Nacions Unides i, a més, és una promesa que es va fer que ha estat oblidada pel Marroc i per la comunitat internacional. Vindrà el president del Siemen, David Minoves, que ens farà una introducció al tema, sobre tot el que s'està fent i com està actualment el conflicte. I passarem una pel·lícula que es diu Limbo, la promesa oblidada.
2: Carme, podríem dir que el Sàhara Occidental està en el Lim. És un territori el més gran que hi ha en aquest planeta, que encara està per descolonitzar dels seus colonitzadors i encara està sota una ocupació marroquina des de l'any 1975. Bé, és una esperança eterna que té la població del Sàhara i que el que vol és resoldre la seva autodeterminació. Pel que ens estaves dient, Carme, qui no coneix l'espai Diàlegs sota la sorra es podria pensar que aquesta és la primera temporada, però vull que ens expliquis una mica què és Diàlegs sota la sorra i com vareu començar.
3: Diàlegs sota la sorra és un grup de gent que ens vam ajuntar fa 12 anys. Volem fer alguna cosa, sobretot sensibilització, sobre tots els conflictes que hi havia arreu del món. Hem fet moltíssims actes, inclús en temps de pandèmia vam fer també actes online, aprofitant allò que teníem gent a Xile, gent a Euskadi, gent diversa, i que, sobre amb la qual podíem parlar sobre diferents temes. En tot cas, a poc, més enllà de la sensibilització, a poc a poc hem volgut ser un espai de solidaritat internacionalista, que volem ser de referència aquí a Esplugues, que ens centrem bàsicament en tres països, diem, que són Palestina, el Sàhara i el Kurdistan. Són tres països, tres nacions sense estat, que fa molts anys que estan en conflicte i que creiem que són són importants de que es visibilitzi aquest, la seva situació. Això no vol dir que només parlem d'aquestes tres nacions, sinó que parlem una mica de tot. Hem parlat de Cuba, hem parlat del Congo, hem parlat de Colòmbia, hem parlat de moltíssimes coses en aquests 12 anys i de moltíssims països i conflictes i des de diferents perspectives. I ara el que volem és, més enllà de fer actes, per exemple, fem taquilla inversa per poder fer aportacions als projectes que es desenvolupen en els països d'on fem l'acte, intentem portar exposicions, intentem poder col·laborar i informar a la gent també d'Esplugues i col·laborar amb altres entitats o ONGs que estan fent cooperació directa.
2: Gràcies, Carme, per ampliar-nos aquesta informació de Diàlegs sota la sorra i de l'acte que es farà aquest dimecres 23 de setembre per parlar del Sàhara Occidental, autodeterminació contra l'oblit. Es farà la projecció del documental Limbo. L'entrada a aquest acte és totalment lliure i gratuïta fins complir l'aforament de la sala i també hi ha una taquilla inversa per col·laborar amb aquestes entitats que estan al càrrec d'aquestes lluites i d'aquests oblits. Així que des d'Esplugues FM us convidem a aquesta activitat que es farà a l'Espluga Viva, carrer de Sant Francesc Xavier, número 5, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Ja tenim la Festa Major d'Esplugues amb tots nosaltres i per aquest dissabte un munt d'activitats que no ens les podem acabar i començarem per les activitats més matineres. A partir de les 9 hi ha el torneig de tennis taula per a tothom. És una activitat organitzada per la secció de tennis taula de l'Avenç i que es realitzarà al Centre Esportiu de Can Vidalet. Moltes altres activitats repartides per tota la població. Ara us diré les activitats que tenim a la plaça Catalunya. A partir de les 9 del matí, sessió de ioga. Jocs i manualitats infantils. També hi haurà, a partir de les 10, una sessió de body balance. Dintre de les instal·lacions de la plana del centre esportiu Duin també trobareu altres activitats com americà de pàdel, sessió de volipom o també hi haurà una sessió de dansa del ventre entre d'altres activitats. Així que no us podeu quedar a casa perquè qualsevol lloc que aneu de la població trobareu alguna cosa. Continuem a la plaça Catalunya, perquè dintre de la Setmana Europea de la Mobilitat sobre Rodes trobarem diverses activitats lúdiques i serà una jornada amb diferents tallers creatius en el que podrem descobrir, per exemple, la plataforma de Jo Compro a Esplugues. També hi haurà una jugateca viatgera. El recorregut en tartana, que està organitzat per la Colla dels Tres Tombs, també donarà el seu inici a la plaça Catalunya. I ara sortirem de la plaça Catalunya. Si anem al mercat de l'Espluga City, que està al carrer de l'Església i s'allarga fins al carrer Montserrat, podem fer una parada al Centre Esportiu Les Moreres. Allà, a partir de 9:45 del matí, començarà el torneig de darts de Festa Major, el segon Open Darts per parelles. A la plaça Santa Magdalena, a partir de les 11 del matí, trobarem el Cercavila Infantil de Sant Mateu. Si fem una aturada a l'Avenç Centre Cultural, aquí trobarem diverses activitats, des de la jornada de portes obertes d'Esplugues FM fins a l'exposició de fotografia del món submarí i de tècniques de progressió vertical organitzat pel Centre Excursionista CIES de l'Avenç Centre Cultural. Al Casal de Cultura, Robert Brillas, també trobareu moltes activitats i entre elles hi haurà el concert vermut i el dinar popular que està organitzada per l'Assemblea de Festes Populars de la nostra població. Ens desviarem una mica del centre i ens n'anirem al barri de Can Clota perquè a les 11 del matí l'Associació Cultural Andalusa d'Esplugues organitza el ja tradicional concurs de truites de Festa Major. I ja que estem a Can Clota, ens apropem al Parc de la Solidaritat. A partir de les 12 hi haurà una plantació popular d'herbes ramalleres i de flors per millorar els espais participatius del parc amb una plantació col·lectiva. El millor que podeu fer és sortir al carrer i participar de totes les activitats que ens ofereixen les entitats de la nostra població. Així que a cada racó hi haurà música, divertiment i activitats per gaudir-la. Des d'Esplugues FM us desitgem molt bona Festa Major. Visca Sant Mateu!

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
0: L'Avent Centre Cultural participa en les activitats de la Festa Major de Sant Mateu. Iniciem la festa el mateix 18 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la figura de foc l'Espaluc. Es participa tant en l'homenatge dels traspassats com en el seguici del pregó i del toc d'inici. Dissabte 19 és el dia gran de l'Avent Centre Cultural amb moltes activitats, amb tennis de taula, torneig de billar, exposició del món subterrani, tècniques d'exploració, torneig de partides ràpides d'escacs, jornada de portes obertes d'Esplugues FM. I per donar cloenda, el dia 21 de setembre, Festa Major de Sant Mateu, la secció sardanista ens prepara una ballada de sardanes a la pista coberta Conxita Udina del Parc del Pou d'en Fèlix.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç, aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. A Esplugues estem de festa major. Activitats programades per aquest diumenge 20 de setembre. A partir de les 8 del matí, les matinades. En sortida a la plaça Santa Magdalena hi haurà un recorregut de cercavila per carrers de la població i l'arribada serà al Casal de Cultura Robert Brilles. Durant el matí hi ha moltes activitats organitzades per les entitats de la població. Partida ràpida d'escacs, partit de vòlei i presentació del seu equip, torneig de billar, torneig de futbol botons, missa baturra, concurs de menjadors de mongetes amb botifarra. Al Casal de Cultura Robert Brilles hi haurà activitats per tothom amb activitats inclusives i jocs tradicionals accessibles. Refugi dels sentits, vine a respirar i gaudir. Jornada de portes obertes d'Esplugues FM. Concentració de tambors i cercavila, des de la plaça Pare Miquel d'Esplugues fins la plaça Macael de Can Vidalet. Diada castellera, a la plaça Santa Magdalena, davant de l'Ajuntament d'Esplugues. Aquestes són algunes de les activitats que podem gaudir diumenge al matí de Festa Major. Esteu atentes a la nostra agenda i us anirem dient la resta d'activitats per diumenge a la tarda. Des d'Esplugues FM i l'Avent Centre Cultural, molt bona Festa Major! Visca Sant Mateu!

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

de parar el tiempo cuando... La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

Calixte, Bambi i Moby Dick.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
2: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic? Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
3: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
4: És gratis!

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.